Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Santander de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, però sobretot enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTB friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que s'assumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant

0: nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
1: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTB-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
0: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest Espai Ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes de, per violència masclista de, del mes anterior, i és un espai on, on a més doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista, i que en concret en aquest mes doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen de, del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
1: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits, serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final de, del passaport d'Edonauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
0: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'ecoeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit doncs les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Edonauta, doncs sent-hi presents doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
1: I important començar des de ben petits, no?
0: Sempre, sempre, sí, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
1: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
0: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges doncs que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs perquè segur que els hi remouen moltes coses aquestes tres peces.
1: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
0: Sí,
1: no?
0: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses doncs acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca amb doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la Biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
1: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual també.
0: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas doncs no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la Damaris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
1: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurelia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
0: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el casal de la gent gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drag. I bé, al final doncs el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser doncs d'interès per a la nostra comunitat.
1: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz. Serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
0: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats, i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa, que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que, si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs de visibilitzar doncs aquest arrelament dels espais, no? De reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
1: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses, amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, perquè és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
0: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte. Un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
1: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
0: Doncs sí, superimportant, perquè
1: és on passem la majoria del temps diari, no?
0: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establir més LGTBI friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
1: Serà Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 10:45, 10:30 del matí. I acabem doncs amb el dimecres 1 de juliol, projecció del documental Dolores Guapa, serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz, i després ja anem, podem dir que a l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
0: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
1: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central, l'esplanada del Mercat Setmanal. En aquesta ocasió, la gran festa.
0: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'Orgull, organitzat juntament amb l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i que, com sempre, és un dia ple de festivitat, però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'Agrupació Cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran, en tot cas, l'Agrupació de Joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat doncs hi haurà un servei de punt lila, doncs perquè també les visitants de la festa doncs es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'Agrupació de Joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
1: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
0: Exacte.
1: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I seguim amb més informacions en aquesta via directa. Aquest dissabte al matí tindrem una nova edició de la Festa del Passaporte de Nauta. Serà en el Parc Central. El Parc Central acollirà la Festa de Colenda del Passaport Edonauta. Serà el dia 6 de juny. Per parlar d'aquesta festa tenim Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, la repeteix lo de l'any passat, no? El fi de festa, la festa del projecte i del Passaport Edonauta, la Colenda del curs. L'any passat va anar molt bé al Parc Central i aquest any es torna a repetir.
2: Repetim, però molt millor, perquè les expectatives són molt més altes. Doncs sí, mira, tindrem jocs tradicionals, tindrem jocs dinamitzats pels monitors dels patis oberts, jocs d'aigua, que seran espais de joc i experimentació vivencial amb aigua, i també un taller artístic de pintura vertical. I tot això perquè aquesta festa d'Edonauta va destinada principalment, és la cloenda del curs per l'alumnat que ha participat en aquest projecte, que recordem que són l'alumnat de segon i tercer de primària. Però és obert a tothom, a tota la ciutadania. És a dir, que sigui la festa de cloenda d'aquest alumnat no vol dir que sigui una festa, que no sigui una festa oberta per tothom i que la pugui gaudir qualsevol infant i qualsevol família.
1: Per tant, tothom pot gaudir d'aquesta festa, que serà el dia 6 de juny.
2: Exacte, el 6 de juny, de 10 a 1, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants, tinguin l'edat que tinguin, perquè trobaran espais per gaudir i passar-s'ho d'allò més bé. Hem fet un petit repàs de les activitats que ja tenim programades, però aprofitem i fem una crida a totes les entitats a que participin, igual que l'any passat, que de fet n'esperem moltes més, perquè vinguin a la festa, perquè preparin i participin doncs una activitat, un taller, que els puguin donar a conèixer, que es facin visibles a la ciutat. I escolta'm, sempre va bé, perquè allà hi ha moltíssimes famílies, molts infants, i sempre és un moment de xarxa, de comunitat, en el que moltes vegades hi ha alguna família o algun infant que acaba formant part posteriorment d'alguna d'aquestes entitats. Per tant, és un moment molt xulo de compartir, que fa, doncs, això, com deia, xarxa, comunitat i convivència.
1: Aquesta xarxa, aquesta comunitat, aquelles famílies que encara no el coneguin, què és exactament el Passaport Edonauta? Perquè diu molt amb el que ha comentat ara, el fet de xarxa, de comunitat, uh-huh, família, també.
2: El Passaport Edonauta és un projecte que tenim emmarcat dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que consisteix en promoure activitats fora escola entre l'alumnat, principalment de segon i tercer de primària. I això ho fem vehiculant, mitjançant un passaport físic, que allà doncs, els infants poden anar segellant totes les activitats que durant l'any oferim. Les ofereix l'Ajuntament, però són activitats realment compartides i planificades conjuntament amb les entitats del municipi. Recordem que són activitats gratuïtes i accessibles per tothom. Per tant, hi ha realment aquest foment social de fer activitat. Recordem que el lleure educa i tot això es tradueix en oportunitats d'aprenentatge pels nostres infants de la ciutat.
1: Per tant, aquí la importància de les entitats, de les escoles, no? Dels equipaments municipals també on es desenvolupen aquestes activitats.
2: Exacte, aquí tots els agents són importants, començant per les entitats que són molt sovint les grans protagonistes, també de les activitats que dissenyen les nostres tècniques del pla educatiu, perquè també aquí entra, per exemple, el Cinet Xic, que el fem cada mes habitual periòdicament, i també dels centres educatius, que són al final els agents que ens ajuden a promoure aquestes activitats i anar fent el recordatori de que els infants de tant en tant treguin el passaport, que s'encarreguin de veure si encara el tenen, preguntant si durant aquell mes han fet alguna activitat o no. És una manera de generar aquesta expectativa i ganes de poder participar en activitats fora escola.
1: A la festa del dia 6 de juny no cal una prescripció prèvia ni una inscripció prèvia, simplement és el 6 de juny anar al Parc Central i a gaudir de les activitats. Serà de 10 a 1.
2: Exacte, 6 de juny, de 10 a 1, tothom pot venir, no cal inscripció prèvia. Recordem que les entitats poden contactar amb el pla educatiu, a plaeducatiuentorn@sabarca.cat, per dir, hola, volem participar i dissenyar aquesta activitat o aquesta, o aquest taller. I sobretot, nens i nenes de segon i tercer de primària, recordeu que han de portar el passaport edonauta i que no pateixin, perquè si durant l'any no han pogut acabar el passaport, no l'han pogut acabar de segellar, aquest és el gran dia perquè puguin finalitzar el seu passaport i al final de la festa, igual que l'any passat, hi hauran sorpreses pels infants que hagin acabat tot el passaport.
1: Doncs això serà el dia 6 de juny, evidentment, a Ràdio Sant Andreu hi serà també aquell dia, com va ser l'any passat, activitats gratuïtes, 6 de juny, al Parc Central, festa de cloenda del passaport edonauta. En seguirem parlant sobre aquesta festa. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a tu, Jordi, us esperem.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit amb els companys de la xarxa ràdio, l'espai del Cada Residu Compta.
3: Cada Residu Compta.
4: Hola, què tal, com esteu? Benvingudes de nou i benvinguts al Cada Residu Compta. Tere, com estàs?
5: Hola, què tal?
4: Ens acompanyes avui per explicar una iniciativa estatal que està tenint lloc aquí al municipi de Rubí, però que us la volíem explicar perquè és una prova pilot que es fa entre administracions, entitats i també Reviste, que és una entitat que agrupa les grans empreses del sector tèxtil, per intentar, doncs, que puguem augmentar aquest percentatge de recollida selectiva de la roba, que no tanta roba vagi a parar, doncs, a abocadors o a la fracció resta, sinó que ho fem bé. Contextualitzem primer. Què estem fent? Què està passant a Rubí? I per què aquesta prova estatal es fa a tot Catalunya, només es fa aquí, diguéssim, al municipi de Rubí, oi que és així?
5: Sí, sí, és així. De fet, diguem, el que hi ha és un concepte que és el fet que les empreses que aglutinen un determinat sector puguin col·laborar en la gestió del residu que genera allò que produeixen. Mm-hmm. Llavors, això, en concret, diguem, doncs sí que estem acostumats a que hi ha la responsabilitat ampliada del productor en l'àmbit dels envasos, en l'àmbit dels vidres, envasos de plàstic, el vidre, el paper, i per tant, això suposa que les empreses aporten una petita quota de tot allò mm-hmm. que produeixen i que qui ho gestiona és una entitat que assumeix, diguem-ne, doncs aquesta responsabilitat de manera global en nom de les empreses. I Reviste és l'entitat que a nivell d'Espanya està liderant aquesta iniciativa. En poden sorgir unes altres, però aquesta, i llavors aquí tenim Inditex, tenim Mango, tenim la Decathlon, tenim les grans empreses implicades.
4: Perquè hem de dir, Tere, que la recollida del tèxtil ja passa a ser obligatòria, és a dir, ja no sí. és optativa,
5: sí,
4: allò
5: sí.
4: que dèiem
5: abans. Ho és obligatòria des del 2026. És un tema que ens pot sobtar una mica, perquè en la majoria dels municipis tenim contenidors de recollida
4: sí.
5: de la roba des de fa molt de temps.
4: Molt de temps.
5: I estan lligades a les entitats que, majoritàriament, sense ànim de lucre, fa molt de temps que van identificar el repte ambiental que suposava el tèxtil i, per una altra banda, li van donar també un valor social. Perquè moltes de les entitats són empreses d'inserció, associacions, també hi ha fundacions i algunes empreses, però que van identificar que amb la recollida del producte tèxtil i la possibilitat de reutilitzar-lo i de tractar-lo, també podien crear ocupació, també
4: és
5: podrien
4: veritat.
5: Generar, uh-huh. diguem-ne,
4: a
5: no?
4: A part d'ajudar a persones que necessitin.
5: Exacte, també podien, en aquest cas, la donació, articular la donació, no només individual, com podem fer qualsevol de nosaltres, sinó articular que aquests productes de roba també arribessin a persones
4: amb unes garanties d'estat, d'higiene, no? De tractament,
5: exacte.
4: Una mica de no allò que he llançat, sinó allò que algú pot aprofitar.
5: Ah, exacte, eh? Allò que no ens va bé a nosaltres, però que té vida i té, li podem, diguem-ne, donar aquesta continuïtat. Llavors, en aquest cas, el producte o el fet de poder-lo treballar en aquestes condicions, doncs sembla que ho tenim molt instal·lat, perquè en tots els municipis hem vist contenidors de diferent color.
4: Sí,
5: això és una de les coses que varia.
4: Taronja,
5: Hi ha molts de taronja,
4: hi ha de verds,
5: hi ha de liles, fins i tot en algun. Vermells.
4: Carai.
5: Vermells, sobretot, dominen els vermells.
4: És a dir, no és
5: vermells.
4: Com allò de que el verd és el del vidre.
5: Correcte.
4: No tenim aquesta associació de colors, eh?
5: No, perquè en aquest cas cada entitat té un color. Llavors, en aquests, la gran diferència era que tota aquesta implementació d'aquests contenidors en els municipis fins ara ha estat majoritàriament estructurada al voltant de convenis de col·laboració. En aquest cas era aquella entitat que deia, ostres, no, amb el municipi puc posar aquests contenidors i no cal que paguem, diguem-ne, res, treballem una mica doncs, amb aquesta...
4: Per això aquesta disparitat de colors.
5: Aquesta disparitat de producte dintre del d'allò, no?
4: Tornem a Catalunya. Hem dit que Revista està fent una prova pilot a tota Espanya, en diferents
5: sí.
4: ciutats.
5: Sí.
4: A Catalunya han escollit l'estat de Rubí, al Vallès Occidental, sí. i el que s'ha fet és posar en marxa aquesta prova pilot d'intentar de fer diferents accions per motivar la ciutadania a fer una recollida més conscient de la roba, del tèxtil, no només roba, sinó també tovalloles, llençols...
5: Roba de la llar,
4: sabates, complements, bosses, cinturons... Sí? I aquesta, si passeu per Rubí, veureu uns contenidors molt divertits que els podreu trobar en diferents ubicacions al llarg de la segona quinzena de maig i la primera de juny, on aniran passant per diferents places. Són uns contenidors que et criden l'atenció, Tere.
5: Sí, perquè de fet el que hem volgut és estructurar cada contenidor com si fos una mica un armari. Llavors tenen unes fotos que ocupen tot el frontal que tenen i també la trasera dels contenidors. Per tant, hem posat els contenidors en punts on es puguin veure per davant i per darrere, que puguin lluir aquests armaris i que d'alguna manera també cridin, perquè aquesta campanya l'estem fent ara perquè és l'etapa o l'època en la que més fem el canvi d'armari. Per tant, dintre d'aquesta iniciativa global de veure què es pot anar fent al llarg del temps, des d'aquí amb el Consorci de Residus del Vallès Occidental vam plantejar que el que volíem, diguem-ne, és promoure el canvi d'armari i promoure que la gent tingués certa consciència de que a l'armari no cal deixar coses per si de cas, no cal anar deixant o tenint guardades aquests llençols del metro, del llit de metro 35, quan
4: que
5: ara
4: ja tenim
5: un llit
4: no?
5: de metro 80. Però, no, aquesta tendència...
4: Escolta,
5: que
4: a veure, jo faig servir llençols vells com estovalla, eh?
5: Bueno, si ho fas servir bé...
4: I tant.
5: Si ho fas servir bé, però si no ho fas servir, aquí ve el
4: Boníssim
5: problema.
4: Boníssim queda.
5: Aquí ve el problema, que és preferible fer circular la roba
4: tu
5: en aquest sentit.
4: Tu tenies una dada molt interessant. No sé si era el 40%...
5: Bueno, el 60% de la roba que tenim a l'armari no l'utilitzem.
4: Per tant, només utilitzem el 40%, menys de la meitat de la roba que tenim a l'armari,
5: és
4: la que utilitzem.
5: Sí, i has de comptar que cada persona es pot comprar l'any aproximadament 10 quilos de roba, vull dir, ens comprem
4: en
5: molta
4: sèrio?
5: Roba.
4: No ho puc creure.
5: Sí. I les peces de roba les podem utilitzar 7-10 vegades. O sigui, com una mitja. Clar, has de comptar que sí que tens aquella samarreta que te la poses molt durant
4: aquest
5: una temporada.
4: Aquest és el problema també d'aquesta moda fast fashion que es diu,
5: El
4: fast fashion té aquest problema de la quantitat de residus que es generen i que veus algunes imatges...
5: Això per una banda, i l'altra és l'impacte que té la indústria d'aquesta moda tan canviant, que hem de comptar que la indústria de la moda és de les més contaminants i que en aquest sentit és responsable de contaminació de l'aigua, de tots els microplàstics que moltes vegades, no?, aquestes notícies que sentim del mar, dels animals del mar, no?, que estan...
4: Però nosaltres anem al que podem fer cadascú nosaltres des de casa nostra i com a tancament ja del programa d'avui, Tere, ja sigui a Rubí on trobareu aquests contenidors tan xachipirulis que de lluny direu han ficat un armari al mig de la plaça, atenseu-vos i ho veureu, i si no sou de Rubí aneu-hi també perquè ho veureu o aneu a qualsevol dels contenidors que tenim
5: a prop de casa. S'està fent a Rubí i és una activitat molt interessant per poder-la replicar en altres municipis.
4: I ja ho sabeu, abans de llançar una peça, ara quan feu el canvi d'armari, preguntem-nos: es pot reutilitzar, es pot reparar, es pot reciclar? Perquè petits gestos com aquests ens ajuden molt a reduir residus i a cuidar el planeta. Gràcies, Tere.
5: Exactament.
4: Fins la setmana vinent.
5: Vinga,
4: adeu.
5: Gràcies a vosaltres.
3: Amb la col·laboració del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
1: I de l'espai del Cada Residu, compta amb els companys de la xarxa ràdio. Tot seguit parlem del mercat de segona mà i d'intercanvi que tindrà lloc aquest divendres a la plaça Federico García Lorca.
6: Torna al mercat de segona mà i d'intercanvi aquest divendres 5 de juny, un espai que té com a objectiu fomentar el consum responsable i donar una segona vida als objectes. Des de les 10 del matí a les 7 del vespre, més d'una vintena de paradetes es trobaran a la plaça Federico García Lorca intercanviant i reutilitzant objectes. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ha animat a tota la ciutadania a participar-hi i ha donat més detalls sobre quins productes podran trobar en el mercat.
7: Aquesta iniciativa, la principal finalitat que té és donar una segona vida als objectes que podem tenir a casa i ja no fem servir, però que estan en bon ús i altres persones sí que els poden utilitzar. I en aquest espai pues, es poden vendre, es poden intercanviar i bueno, penso que és un espai pues, que, a més, la ciutadania ens aclama molt.
6: Per fomentar una miqueta la circularitat dels objectes, no?
7: Correcte, és això, per fer una reutilització i fer una miqueta de...
6: Una segona vida.
7: Sí, una segona vida.
6: Aquest mercat ja s'ha consolidat a Sant Andreu de la Barca, no és la primera vegada que es fa. Quina resposta acostuma a tenir la ciutadania?
7: Pues molt bona, molt bona. I, bueno, tan bona com que aquest any, en comptes d'una edició, farem dues. Perquè hem detectat que hi ha persones que prefereixen que sigui un divendres, per aprofitar la sinergia del mercat no sedentari, però hi ha altres persones que ens diuen que, bueno, que entre setmana no poden venir i que si es podria fer una altra edició en un cap de setmana. I llavors hem pensat fer el juny, fer-la un divendres, de 10 del matí a 7 de la tarda, i cap allà a l'octubre-novembre fer una segona edició que la farien amb dissabte. I així podem donar atenció a totes les peticions que hem tingut, no? Tant en sentit de qui vol en divendres com qui la vol en cap de setmana, perquè durant la setmana està treballant i no pot accedir a aquest espai.
6: És a dir, que heu tingut una alta demanda de peticions?
7: Molta, molta, molta. Sí, sí, la veritat és que sí. Amb aquesta edició ara del juny tindrem 25 carpes, 25 persones l'han demanat, i normalment tenen molt d'èxit i la gent queda prou contenta.
6: El mercat promou donar una segona vida als objectes. Quin tipus d'objectes es poden arribar a veure en aquest mercat i, pues, quin impacte té això de la reducció de residus i el foment del consum
7: pues
6: responsable?
7: Poden ser CDs, pel·lícules, música, llibres, petits electrodomèstics que ja no fem servir, plats, gots, roba... Això sí, sempre que sigui de segona mà. El que no admetem són estocs de comerços ni objectes nous, perquè el que volem fer és això, un reciclatge i una reutilització dels objectes que ja a nosaltres no ens serveixen, però a altres persones sí.
6: Qui pot participar? Perquè només particulars o també entitats i associacions, més que res també de cara a la segona edició?
7: No, entitats i associacions també. Sí, persones majors de 18 anys i això sí, demanar pues, una carpa per persona també, perquè per poder donar atenció a la màxima pluralitat possible, però sí, tothom. I entitats també, evidentment.
6: Això es farà el divendres vinent, dia 5 de juny. A quin espai?
7: A la plaça de Federico García Lorca. Normalment, perquè és un lloc de pas cap al mercat no sedentari, i amb la qual cosa, el que he comentat abans, no? Es crea una sinergia de gent que passa cap a un lloc i pot anar a veure aquests objectes i tenir pues, molta més afluència i més participació.
6: Uh-huh. A banda de comprar i vendre, també es fomenta l'intercanvi, com comentaves, i fins i tot regalar objectes.
7: També.
6: Creus que cada cop hi ha més consciència sobre aquestes formes de consum?
7: Sí, sí, sí. La veritat, i la gent és molt generosa. Sí, no només venen aquí a vendre, sinó moltes vegades regalen els seus objectes o els intercanvien, no? En una paradeta del costat, ostres, doncs mira, el que tens tu jo ho necessito, t'ho intercanvio per allò que jo tinc, no? O la gent que passa. Mira, doncs et porto això i em porto allò altre. I la veritat és que estem tenim molta satisfacció per l'acollida que està tenint. Uh-huh. Bueno, de fet, ens han demanat això, una segona edició amb aquest any. Uh-huh.
6: Quin ambient es busca generar amb aquest tipus d'activitats?
7: Ambient? Pues un ambient pues, col·laboratiu. i de bon rotllo.
6: També té una vessant de convivència i de dinamització social, no, m'imagino?
7: Sí, sí, sí, perquè és això, és un espai pues, que la gent també es coneix, és gent que normalment, com he comentat, que té una vocació pues, de donar coses, de reutilitzar, que ja té aquest tarannà, no? I és molt maco de veure, la veritat és que sí.
6: Uh-huh. Les inscripcions per tenir parada van estar obertes fins fa pocs dies. Han tingut bona acollida, com en comentaves. Hi havia un límit màxim? Heu arribat al màxim de parades?
7: Teníem 30, si no recordo malament. No sé si eren 28-30 paradetes. Hem aconseguit 25. El que passa que hi ha gent que s'ha quedat fora perquè ho ha presentat fora de termini. I per això és molt important que estiguin atents i atentes a les comunicacions que fa l'Ajuntament sempre, no? Perquè es publica l'Ajuntament, però també es fa per la xarxes socials, pels canals que tenim com la ràdio, com la mateixa pàgina web, i em sap greu no, que hagi quedat gent fora, però és això, que hem de complir uns terminis que ens marca la normativa i no ens podem saltar. Però bueno, esperem que per la que farem octubre-novembre pues, la gent estigui atenta a les xarxes i a les comunicacions que fem perquè puguin presentar-se dins del termini establert.
6: Uh-huh. Quin tipus de parades podrem trobar?
7: Pues, com he comentat, pues, de tot roba, llibres, parament de la llar, petits electrodomèstics, música, pel·lícules...
6: De tot una mica.
7: De tot una mica, sí, sí.
6: Des de l'Ajuntament, quin missatge enviaríeu a la ciutadania perquè s'animi a visitar el mercat, encara que no tingui parada?
7: Pues que trobaran coses que vinguin perquè trobaran coses molt interessants que poden ser útils i fins i tot a part de poder comprar també es poden trobar pues, que poden intercanviar inclús que portin coses per si volen donar les parades perquè hi ha també associacions que pues, amb el que poden vendre pues, es subvencionen les seves activitats
6: o sigui, és a dir, que no és només anar amb les butxaques buides, sinó que també pots portar objectes.
7: Sí, sí, sí, poden portar objectes, evidentment. Uh-huh.
6: Uh-huh. Doncs finalment faci'ns una invitació, que quan i on serà el mercat i per què val la pena acostar-s'hi?
7: Pues el mercat serà el dia 5 de juny, el divendres vinent, i les parades estaran des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, i doncs si sí, animo a tothom que passi per allà, que aprofitin a més si van al mercat no sedentari, pues que s'apropin i que segur que els hi valdrà la pena.
6: Torna al mercat de segona mà, que visita aquest divendres 5 de juny Sant Andreu de la Barca, on els objectes es podran vendre o intercanviar. Tot això han de ser exclusivament de segona mà i han d'estar en bones condicions.
1: El mercat d'intercanvi de segona mà serà aquest divendres a la plaça Federico García Lorca de Sant Andreu de la Barca.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit a Ràdio Sant Andreu, l'espai del món és digital amb els companys de la xarxa ràdio.
8: Benvinguts a El món és digital, l'espai de divulgació tecnològica que posa al teu abast les últimes tendències en innovació tecnològica i intel·ligència artificial. Un programa creat i dirigit per en Tomàs Cascante.
9: Hola, benvingudes i benvinguts de nou al Món és Digital, un programa que fem amb la col·laboració de Graus TIC. Avui analitzarem dues decisions que arriben dels Estats Units i que ens afecten des de molts angles. Tecnologia, educació, política i llibertat. Per una banda, parlarem de la iniciativa impulsada per Donald Trump per prohibir que cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys. Una moratòria que ha provocat una onada de crítiques des del món acadèmic, científic i dels drets civils. I per altra, comentarem la prohibició proposada per la mateixa administració Trump perquè universitats com Harvard no puguin admetre estudiants estrangers en el context d'una escalada ideològica il·legal que amenaça el model d'universitat oberta i global. Dos mesures que apunten a un model de control tecnològic i cultural que mereix una mirada profunda. Una mirada que avui farem de la mà i amb la companyia d'en Ramon Palacio, l'Héctor Sankowski i el Josep Ramon Ferrer en Ferre.
10: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El món és digital.
9: Bé, doncs, aquest és el tema. Doncs, qualsevol de vosaltres, endavant.
11: Molt bon dia, gràcies novament a Tomàs, gràcies Ramon per compartir aquest espai. Mireu, molt ràpid, no? Respecte al tema, diguem-ne, és una intuïció que tinc perquè no tinc gas per verificar, però jo crec que el tema aquest de la regulació de la intel·ligència artificial té que veure no tant en la voluntat d'imposició, la qual no vol dir que no tingui el cap això a mig termini. Jo crec que en aquest moment no saben molt bé com administrar aquest tema, saben que d'alguna manera s'ha de beneficiar els seus tios que li han pagat el negoci, diguem-ne, de les eleccions, diguem-ne, no Meta, tots menys Sam Altman, sembla que aquest sí que no va posar diners, el resto van posar tots, Elon Musk i companyia. I per tant, jo crec que el que intenten és, davant d'un mercat que per tothom és molt desconegut i davant de l'avanç dels xinus, intentar veure com es pot controlar, regular el sistema. Jo molt més, m'he mirat una mica la seva regulació, no em sembla especialment, diguem-ne, em sembla coartant, però com sense contingut posterior, no? Respecte al tema de Harvard i companyia, està clar, diguem-ne, que és una guerra de posicions entre Harvard i ell, molt ràpid, diguem-ne, curiosament. Harvard, per exemple, què ha fet? Ha posat ara de president, ha tret a la noia que estava, la senyora que estava, i ha posat un jueu, diguem-ne, no? Si l'acuses d'antisemitismo, te va meter un abogado judío, digamos, no? Un clàssic, diguem-ne, no? O sigui, un abogado judío que ha condenat lo de Hamas, o sigui, per tant, és una guerra, està claríssima. Ara, la posició de... Primer, jo crec que hi ha com una espècie, acabo amb això, d'odi ancestral, diguem-ne, a tot el que són les universitats de la Gran Liga, per part de Trump, perquè Trump és que no va poder entrar mai en aquestes universitats. Si això li sumem el tema, diguem-ne, del no control sobre la política... De fet, en la pràctica, Harvard és un lloc en el qual es fa política internacional. Jo després explicaré la meva experiència en Harvard, però ara no toca, no? I ja està. Però jo crec que aquesta és una mica la situació, diguem-ne, en la qual el que vol és coartar al màxim la llibertat d'opinió i d'expressió de les universitats, i està claríssim, ja que aquest tio el que vol és... Jo abans deia, en la pretertúlia, aquest tio encara prima l'interès econòmic sobre el cesarisme. Quan arribarà la idea aquesta del cesarisme?
9: Un estrany eco. S'acaba d'incorporar al Ferrer, Josep Ramon Ferrer, benvingut al programa. Estàs per aquí?
12: Estic per aquí.
9: Vale. Bueno, saps que avui tractem dos temes, la prohibició del Donald Trump de regular, de cap estat dels Estats Units pugui regular la intel·ligència artificial durant els propers 10 anys, i també la, anava a dir la bestiesa, i ho dic, de prohibir que estudiants estrangers es matriculin a Harvard. Són els dos temes, a fer la introducció primera a l'Héctor, i ara, doncs, Ramon o tu mateix, qui vulgueu, doncs continueu.
13: Doncs gràcies, Tomàs, benvingut, Ferre, i gràcies, Héctor. Avui ens toca segurament superar una mica l'escenari habitual. Normalment parlem de tecnologia pura i dura, i avui ens toca parlar

0: directora, a mi em recorda el Millán Astray amb el Muere la intel·ligència. És a dir, és perillós, molt perillós el que està passant al món. El que passa és que no és per culpa de Trump, sinó és que Trump està aquí per culpa del món, crec jo. Llavors, anant als dos temes en concret que tenim aquí davant. Prohibir regular. Bueno, això és una, no sé, és una botada, no sé què és això. És vendre's els diners, és vendre's els diners i ja està. Però bueno, qualsevol cosa requereix una certa regulació. Qualsevol cosa, qualsevol activitat que condicioni la societat requereix una certa regulació. La política està regulada. Hi ha poders que es contraposen, etc. Llavors, la IA s'ha de regular d'alguna manera, millor o pitjor, més intensa, menys intensament, però s'ha de regular. Segon, el de les universitats. Tu dius que aquí és una guerra passada i una venjança, o una per no... És possible, és possible. De tota manera, em sembla... No sé, em sembla... Em costa d'entendre, és el Millán Astray, em costa d'entendre que les universitats, que el president dels Estats Units pugui disparar contra les universitats dels Estats Units, que són les més potents del món, salvant Xina, una altra vegada, salvant Xina, i que tenen un prestigi brutal i que viuen, perquè tant són alumnes com professors, gent, ve el talent i el coneixement de fora i es fa proamericà aquest talent i aquest coneixement. És a dir, No ho entenc. Em sembla que és d'una infantilitat, si és la paraula, molt forta. Però ha passat i, bueno, i després Trump n'ha muntat moltes més que en podem parlar després.
1: Ferre, tu representes un col·lectiu de gent TIC. Bueno, el Ramon diu que no parlarem de... Sí, després intentem conduir tot això a les conseqüències que pot tenir per la tecnologia, no? Ferre, doncs, el teu punt de vista des de Graus TIC.
2: Sí, realment, és que estic molt d'acord amb el que he pogut sentir de l'Hector i el que diu el Ramon. I realment la capacitat que té de sorprendre el Trump a mi em fascina. O sigui, cada setmana o cada mes tenim una cosa que supera l'anterior. Com deia ara el Ramon, jo crec que... És que no em crec que fins i tot les empreses americanes no vulguin que hi hagi una mínima regulació. Perquè és que és necessari fins i tot amb ulls d'empresari o amb ulls d'empresa. És necessari un mínim... O sigui, jo puc entendre que no vulguin una... vulguin regulació o que vulguin tenir un cert camp amb alguns aspectes per poder tirar sense ser regulats. Però un mínim de regulació és que és un cert ordre que per qualsevol empresa... et genera seguretat i et genera capacitat de preveure cap on t'aniràs. Per tant, és que no et sé dir massa més. No, realment, la capacitat que ja et dic, que té el Trump d'anar cap aquí, cap allà, sorprenent a tothom, jo crec que fins i tot a les pròpies empreses a les que es deu o a les que l'han recolzat, per entendre'ns. No et puc afegir massa més coses.
1: Bé, perquè hi ha tres postures, sí, ara Héctor et dono pas. Europa, hiperregulant, la primera postura del Trump, que era no regular, i ara la prohibició, que és una passada, és la tercera derivada a lo bèstia. I a mi sí m'agradaria saber això, quines conseqüències pot tenir, bé, per un dels temes que actualment està en boga total, que és el desenvolupament de la intel·ligència artificial, no? Què pot passar amb aquesta... Ja et dic, no regulació, sinó tot al contrari, la prohibició. Això en què es pot derivar?
3: A veure, jo... A veure, la seva prohibició, jo no he llegit a grans titulars, honestament, diguem-ne, no he estudiat el tema en la profunditat, segurament que requeriria, però jo insisteixo, diguem-ne, que ell en aquest moment el que fa és intentar, diguem-ne... controlar. Jo diria que la prohibició té que veure, diguem-ne, perquè el que fa és dir, bueno, farem una moratòria, diguem-ne, no, perquè hi hagi les regulacions estatals. Això és el que prohibeix, diguem-ne, no? Ell no és que vulgui... És el que significa que no vol que ningú reguli. M'entens el que vull dir? O sigui, no és que prohibeix, sinó que no vol que ningú reguli. Mitjançant, diguem-ne, una prohibició, no? Bueno, jo insisteixo que ell està tantejant, diguem-ne, no? Ara deia Ferrer una cosa que és diferent, que és quals són les estratègies de Trump, que jo ja, bueno, crec que tothom ja les hem escrit, dit.

0: tanto terreo, que son la amenaza, el matonaje, tot això. Lo que diu Ferrer és absolutament cert. Ha dit això i potser demà mateix torna dient aquí tenis una nova regulació. Sí, això és imprevisible d'aquest senyor, diguem-ne, no? Hoy te 100% de aranceles, mañana 0% y pasado 40. O sigui, esto va así. És un senyor que té la cultura immobiliària. A mi em fa recordar, sempre que s'ha anat a visitar pisos per llogar o per comprar, sempre deien, hoy es esta oferta, mañana sube un 20%. Jo no he tingut cap experiència personal que no m'hagi passat això, que era avui o mai, diguem-ne. No sé si us ha passat això sempre.
1: Sí, sí,
0: sí. Escolta, aquest senyor negocia, ell no coneix una altra forma. Jo crec que hem de recordar, diguem-ne, la cosa del Rob Cohn, diguem-ne, no? Que és el seu assessor, diguem-ne, el seu inspirador, el seu mentor, menudo personatge, abogado de McCarthy, no? Esto lo dice todo, diemna atacar, atacar, atacar, ¿no? Atacar, atacar, atacar. Y aquí tienes la nueva estrategia.
2: ¿Hablas de mar?
0: ¿Cómo? ¿Perdón?
2: Si hablas de Miguel Ángel Rodríguez.
0: Exactamente, exacto. Bueno, es que aquí supongo que se habrá leído el manual de eso. Es interesante la película sobre Trump, no sé si alguna la ha visto, yo la he visto. Es muy interesante la película que está en Movistar sobre el Trump Jova, perquè crec que està molt ben descrit.
1: Sí, jo vaig veure i també em va semblar molt, molt, molt interessant. Molt interessant per entendre una mica com
0: arriba aquí com és la psicologia, no?
2: Sí, perdoneu,
1: I com fa política, o sigui, negociant com si fos una empresa. O sigui, jo la sensació és que segueix portant el país com si fos una empresa.
2: Tornant una mica a la intel·ligència artificial, si em permeteu, que està en un punt on es barreja encara bastant amb la intel·ligència humana, o sigui, encara no hi ha autonomia plena, Elon Musk ha fet servir la seva IA, Grok, per atacar, com dèiem aquí, el president de Sud-àfrica. I l'ha fet servir, diuen que un empleat de la companyia introduïa respostes relatives al genocidi blanc, al suposat genocidi blanc a Sud-àfrica, quan no es preguntava per això. Però això sembla que no era l'algoritme pur i dur, sinó que era, diuen, algú que havia modificat l'algoritme. Estem en aquest punt, on hi ha algoritmes automàtics i hi ha persones, gent, que pot encara modificar aquests algoritmes. Llavors, això també explica coses, és a dir, la intel·ligència... Trump utilitza a Elon Musk o Elon Musk utilitza a Trump pels seus interessos particulars utilitzant eines d'intel·ligència artificial modificades. Què en penseu d'això vosaltres?
0: Jo voldria recordar, diguem-ne, que el tema central, diguem-ne, d'aquesta regulació, primer hi ha una cosa que no s'ha dit i que ara m'havia oblidat, la tenia apuntada en un paper, que és, això és també desmuntar Biden, que esto es lo primer objetivo de su... El otro es una mierda, el otro no sirve, perdonando la expresión para el programa, el otro es malo, y entonces yo voy a desmontar lo que haya hecho Biden. Eso es muy importante, porque en la seva estrategia atacar es desprestigiar al predecesor, ¿no? Pero perdoneu, eso es una... Y el otro tema es, de alguna manera, lo que... Tot aquest sistema de prohibició, lo que vol és, diguem-ne, l'hegemonia econòmica, tecnològica i política de Trump en relació amb la intel·ligència artificial de Trump, no dels Estats Units. Diguem-ne, per tant, jo crec que és la connivencia, és el pacte que no es va dir el dia que van anar tots a Mar-a-Lago a besar-li el tracer, diguem-ne, no? El Mark Zuckerberg i tots aquests, és el que jo opinaria, diguem-ne, no? Que això és com una mena de dir, bueno, fem un parèntesi sobre intel·ligència artificial, aclarim-nos el que nosaltres realment volem i intentem atacar aquí. Jo és el que crec, insisteixo, tot el que... A mi me dona aquesta impressió i coneixent sobretot com negocia aquest tio, diguem-ne, no?
1: A mi el que em sembla curiós del moment actual és que si ens mirem, jo diria, finals d'any, principis... O finals d'any passat, principis d'any, quan... amb la regulació europea, no? quan Europa proposava i fa una regulació, tothom se li va tirar el coll, no només els americans, sinó els propis europeus, diguéssim. I, en canvi, ara, sembla que a poc, amb tot el que està passant, no? cada cop som més conscients de que hi ha d'haver una regulació i que aquesta regulació europea doncs, potser no estava tan apartada de cap on hem de caminar, diguéssim. No? I és possible que segurament encara hem de buscar aquest equilibri i hi ha pròpies veus de la Comissió Europea que diuen que, bueno, que potser l'hem de laxar una mica, però jo crec que tot això que està passant ens porta a que tinguem encara més clar que és necessària una regulació i que jo estic convençut de que fins i tot les pròpies empreses, amb el que està passant, ho acabaran demanant. El que passa és que, com diu l'Héctor, possiblement això és preparar el terreny perquè que l'únic que reguli sigui l'estat federal o sigui Trump, diguéssim, no? I per això és una manera de dir, escolta,
2: que no se m'avanci ningú.
1: Com que ningú, ara ja regulo jo i regulo a la meva manera i sota les meves condicions, que segurament seran les vinculades a aquestes grans empreses, per entendre'ns. Però jo, és que si no, no hi soc capaç d'interpretar-ho de cap altra manera.
2: El que passa és que s'ha donat molts anys per davant, s'ha donat molts anys per endavant.
1: El que dèiem abans, s'ha donat molts anys per endavant, però d'aquí 6 mesos et surt amb una regulació.
3: Jo volia introduir un tercer factor. Regulació, no regulació, Estats Units, Europa i Xina. O sigui, què està fent Xina amb tot això de la intel·ligència artificial? I com veieu l'avenç de la intel·ligència artificial? Al final, qui serà el que la porta? Estats Units, Europa, Xina?
2: Jo crec que això és una competició i que van avançant en paral·lel. Està clar que va començar les empreses privades d'Estats Units, els grans tecnològics, han començat o han seguit una mica després. Bueno, diguem, estem parlant de la generativa, perquè intel·ligència artificial, com hem dit moltes vegades, en portem 30 anys. Però el que ens ha disparat la curiositat és aquesta intel·ligència que crea producte. Que crea producte tant escrit com parlat com visual. Llavors, Xina té una cultura tradicional de lentitud. Xina, recordem que ha sigut el país o la nació que ha dominat el món durant 2.000 anys, amb un breu parèntesis de 50 o de 80, on han estat els Estats Units. És a dir, nosaltres perteneixem a aquests 80 i veiem els Estats Units com el poderós, però si tinguéssim més perspectiva, veuríem a Xina com el poderós. I llavors, Xina, com que és el poderós, s'ho senten, i la gent s'ho sent, té una cultura confucionista, són molt més, crec jo, eficients en el relació. O sigui, no van tant per força bruta, van més per intel·ligència. Llavors, jo penso que els productes elaborats a la Xina en uns breus anys seran superiors als productes elaborats als Estats Units. Però això no vol dir que se'ls mengin. Hi haurà una competència al món i potser apareix algun tercer lloc del món on es fan productes, que no crec que sigui Europa, però potser apareix algun tercer lloc on es facin productes d'intel·ligència artificial que també puguin competir. En aquest equilibri crec que és amb el que viurem. I en quant a regulacions, simplificant molt, Europa regula bé, Estats Units no regula gens o regula poc, i Xina regula governamentalment. I
0: és una dictadura, eh?
2: Bueno, jo discrepo, és una autocràcia. Jo discrepo de la paraula dictadura. Perquè les democràcies...
0: Una dictadura. Sí,
2: bueno, es dona per un altre debat aquest, i en Tomàs ja l'hem tingut en un altre lloc. Els sistemes polítics, la democràcia, la teoria... Jo em vaig entretenir mirant, amb això del Trump em vaig entretenir mirant si realment Estats Units és el primer país democràtic on hi ha hagut les primeres eleccions democràtiques a nivell general post-Atenes. I no. Hi ha hagut eleccions generals, sobretot van ser a Austràlia i Nova Zelanda, hi ha hagut eleccions generals abans que els Estats Units. O sigui, que els Estats Units sigui la cuna de la democràcia, el bressol de la democràcia, és mig veritat, mig mentida. És el país poderós que ho ha exportat. El sistema democràtic occidental amb separació de poders, que això ve de la Revolució Francesa. Però Austràlia i Nova Zelanda tenen experiència, i altres països petits tenen experiències prèvies als Estats Units. Xina no ha anat per aquí. Xina no ha anat per aquest sistema, va per un sistema autocràtic d'una meritocràcia molt tancada, on es premia molt el valor, el mèrit, però es castiga molt la dissidència. I està passant també nosaltres ara. Si voleu, tornem al nostre terreny, que és la tecnologia.
3: Es queden 3 minuts de curs de programa. Jo potser faria... Ara tanquem el zoom o obrim-lo, no sé com dir-ho.
1: Em deixes dir una cosa, Tomàs, sí, perquè jo... Una de les sensacions que tinc, no sé si us passa a vosaltres, és que obrim cada dia, cada setmana, parlant del Trump i, per tant, dels Estats Units. No? Jo que sóc molt futbolero, quan tu cada dia parles del Madrid, no fas els deures a casa teva. No? I això és una cosa que ens ha passat tradicionalment als barcelonistes. No? Quan hem anat bé? Quan ens hem deixat de mirar la resta i ens hem de posar a treballar. No? Llavors jo crec que aquí, a Europa, una vegada més, Hòstia, ens estem parlant molt de què fan els altres, ens estem mirant els altres, en lloc de realment posar-nos a treballar. Que és evident que Xina i Estats Units ens condicionen, però més ens condicionaran si no ens posem en aquesta dinàmica. I aquí jo sí que trobo faltar lideratge i veus d'Europa una mica, o sigui, mirant-nos a nosaltres mateixos i posant-nos a treballar, per entendre'ns. No?
3: Sí, jo això ara és el que volia dir ara, i perdoneu perquè sí que estem arribant. Jo volia tancar el Zoom, i ja no d'Europa, parlar d'Espanya i no, de Catalunya. I llavors aprofito. Aquest dijous tu, Ferrer, organitzes un esdeveniment per parlar de coses molt interessants d'aquí de Catalunya. Llavors, jo el que et proposo, o us proposo, que la propera setmana centrem el tema amb el desenvolupament i la innovació aquí a Catalunya, i que tu, Ferret, doncs, ens portis una mica les conclusions de tot el que s'està parlant aquí, aquest congrés que heu organitzat. I aparquem Estats Units, aparquem Xina, aparquem Europa i centrem una mica en Catalunya la propera setmana.
1: Sí, està bé. El que fem és el recap de la Diada, com saps que cada any l'Austic organitza la Diada de l'Estic, no? que nosaltres diem que en el fons fem de fil conductor, perquè en realitat qui organitza són els professionals de l'Estic. Quan hi ha 30 taules rodones, 200 professionals, o sigui, Gaustic és el facilitador, però això ho organitzem entre tots plegats, diguéssim. No? I llavors ens va semblar que estava bé, i això ja ho vam fer l'any passat, perquè no quedés només en unes taules rodones on hi ha aportacions, idees molt interessants, fer com un resum al cap de 5 o 6 mesos, no? I que és una mica el que farem aquest dijous. Aquest recap, diguéssim, de la Diada passada, que anava sobre intel·ligència artificial i sobre ciberseguretat. I llavors hi ha una taula rodona, hi ha unes ponències que em semblen molt, molt, molt interessants, no? Com la del Lluís Torner, que ens explicarà una mica la seva visió també més de la quàntica. Bueno, jo crec que pot ser un esdeveniment prou xulo. Sí.
3: Bé, doncs fins aquí l'edició d'avui del Món és Digital. Ja sabeu, la propera setmana us presentarem totes les novetats que es van parlar a l'última Diada i que, per molt que faci ja un temps, continuen sent de rigorosa actualitat. Res més. Ens trobem la propera setmana aquí al Món és Digital. I això ha estat tot per avui al Món és Digital. Avui hem anat una mica més enllà de la tecnologia pura per endinsar-nos en els interessos polítics i econòmics que envolten la tecnologia pròpiament dita. Hem reflexionat sobre les implicacions de la prohibició de regular la intel·ligència artificial als Estats Units i el conflicte obert entre Donald Trump i les universitats d'elit americanes. Agraïm moltíssim les aportacions dels nostres convidats, en Josep Ramon Ferrer, l'Héctor Sankowski i el Ramon Palacio, per ajudar-nos a entendre millor aquests temes complexos però essencials. I a vosaltres, als oients, gràcies per escoltar-nos un cop més. I ja sabeu, ens retrobarem ben aviat per seguir desxifrant aquest món digital que no deixa de transformar-se dia a dia. Fins la propera.
4: I això ha estat tot per avui a El Món és Digital.
5: Si voleu col·laborar en el programa, resoldre dubtes, fer suggeriments o participar com a entrevistat, envieu-nos un correu electrònic a hola@barcelonadot.com.
4: hola@barcelonadot.com.
5: Estarem encantats de rebre les vostres propostes. El futur és ara. Fes el pas. Escolta cada setmana El Món és Digital.
6: El Món és Digital amb els companys de la xarxa ràdio, aquest espai que escoltem els dimarts aquí en el Via Directa.
7: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Santander de la Barca ha presentat el seu projecte, el Pla de Barris, una iniciativa estratègica que preveu una inversió superior als 16,7 milions d'euros per transformar els barris de la Solana, el nucli antic i el centre. Es tracta de la primera vegada que el municipi es presenta aquest programa impulsat per la Generalitat de Catalunya, orientat a reduir desigualtats territorials i millorar també la qualitat de vida en zones urbanes vulnerables. El projecte ambiciós contempla 37 actuacions a desenvolupar entre els anys 2026 i 2030. El pla es basa en una diagnosi prèvia que identifica problemàtiques com l'envelliment del parc d'habitatges, la manca d'espais verds i la necessitat de millorar l'espai públic. De moment, és una candidatura que s'ha de presentar a la Generalitat de Catalunya, que és qui finalment aprovarà o no la inversió de 16,7 milions d'euros. El Pla de Barris s'estructura en tres grans àmbits d'actuació. El primer, centrat en les transformacions físiques, concentra gairebé la meitat del pressupost, 8,35 milions d'euros. Inclou millores en carrers, rehabilitació d'edificis i renovació d'infraestructures. El segon eix, dedicat a la transició ecològica, preveu una inversió de 4,18 milions d'euros per incrementar el verd urbà, fomentar l'eficiència energètica i adaptar els barris al canvi climàtic. Finalment, en l'àmbit sociocomunitari, amb una dotació similar, impulsarà accions per reforçar els serveis socials, educatius i la cohesió veïnal. Entre les actuacions més destacades hi ha la remodelació del Parc de la Solana, la creació d'un eix verd a la ciutat, la millora de l'enllumenat públic, la rehabilitació d'edificis i la reurbanització d'espais com la plaça del Teatre. El projecte també preveu la reurbanització de 20.000 metres quadrats d'espai públic, la creació de nous espais verds i refugis climàtics, així com mesures per reforçar el comerç local. Sobre el Pla de Barris i la seva candidatura, n'hem parlat amb els portaveus dels diferents partits polítics en presència al plenari municipal de Sant Andreu de la Barca, a més de l'alcalde Marc Girbet.
1: Serà molt important per la ciutat. Si em tornes a demanar ara una paraula, et diria ambició. Aquesta candidatura el que vol és ambicionar Sant Andreu de la Barca perquè cada cop la ciutat generi més orgull, generi més sentiment de pertinença i transformi més ràpidament els seus espais, que en alguns casos poden estar degradats. Amb aquesta candidatura, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, si agaféssim un símil futbolístic, està jugant a la Lliga dels Grans, és a dir, de grans ciutats, de ciutats com Santa Coloma de Gramenet, com Cornellà, com Sant Boi, com Hospitalet. És a dir, són grans ciutats les que apliquen en aquestes transformacions tan grans. Estem parlant de 16 milions d'euros que s'han d'executar entre l'any 2026 i 2030, per tant, en un horitzó, diguéssim, de curt mig plaç, però és que, a més, a l'àmbit, diguéssim, d'actuació, estem parlant de reurbanitzar 20.000 metres quadrats de Sant Andreu de la Barca. Per tant, és un repte majúscul que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca se sent amb la capacitat de jugar en aquesta Lliga dels Grans i de transformar o de posar l'accelerador perquè aquesta transformació arribi amb més força que mai a Sant Andreu de la Barca. I sobretot, no només estem o ens dedicarem a moure totxo, a moure terres, a transformar físicament, sinó que a més hi haurà una transformació ecològica sostenible en molts àmbits dins d'aquestes 37 actuacions que es deriven en moltes altres subaccions, i a més tindrem també una acció sociocomunitària, és a dir, treballar per lo social, treballar per les persones, amb gairebé 5 milions d'euros que aniran dedicats tant a la transformació com amb la transformació ecològica, com amb la transformació sociocomunitària, i amb més de 8 milions que aniran destinats a la transformació física, no?, de la ciutat. I això el que ens genera i el que li vull traslladar a la ciutadania és aquesta ambició que té l'Ajuntament, que té el govern, i en definitiva que darrerament, en els últims anys, està tenint Sant Andreu de la Barca. Sant Andreu de la Barca s'estan obrint nous comerços, s'estan transformant i estem obtenint noves ofertes. Per tant, aquest dinamisme econòmic, dinamisme social, també s'estan creant noves associacions de veïns, noves entitats, es fan moltes activitats al carrer, moltes més de les que es feien abans. Per tant, ambicionar tot aquest moviment que la ciutat, que el teixit, diguéssim, associatiu, social, econòmic de Sant Andreu de Barca s'està produint, el que fa aquesta candidatura és posar la cirereta a aquesta gran transformació que Sant Andreu vol liderar dins del seu territori, dins de les seves expectatives de futur i, evidentment, amb un lideratge clar de l'equip de govern i de l'Ajuntament, perquè creiem que hem de ser els precursors, els motors de que aquest canvi arribi.
0: Es va fer la presentació en el Centre de Recursos Associatius fa unes setmanes. També des de l'Ajuntament també s'ha obert un període on els ciutadans han pogut dir la seva, per tant, un procés participatiu vinculat a aquest pla de barris. Tenim ja els resultats. Quines han estat aquests resultats o aquestes opinions de la ciutadania envers a les prioritats d'aquest pla de barris?
1: Un dels ADNs del nostre govern i, en definitiva, del que com a Ajuntament o administració volem traslladar és la participació ciutadana. És a dir, que els ciutadans, més enllà del que puguem planificar des de l'Ajuntament, també puguin dir la seva, no? I també ens puguin aportar la seva visió. Aquesta visió són indicadors importantíssims per nosaltres després poder conformar el conjunt d'actuacions que no només el pla de barri, sinó totes les decisions municipals implica, no? Els resultats d'aquesta enquesta ens han pogut dir que com a, diguéssim, prioritats en actuació en la via pública venen a ser tot el que és la renovació de la xarxa d'aigua i, evidentment, controlar les fugues que puguem tenir en aquesta xarxa, amb gairebé un 60% de les prioritats o de les persones que volen. L'altra és una millora de l'enllumenat públic amb un 47%, i també la reurbanització i pacificació de carrers, molt important, eh? Quan renovem un carrer, la gent el que ens està dient és que tinguem en compte, sobretot, el que és la mobilitat peatonal, vianal, perquè les persones han de ser els protagonistes dels espais. I en quant a accions que tenen a veure amb el verd, amb les actuacions ambientals, doncs ens diuen que volen la naturalització, la consolidació d'infraestructures verdes urbanes, és a dir, de poder guanyar aquest verd al gris, no? que explico sempre, amb un 46%, gairebé una gran majoria. També busquen o busquem, i per tant anem molt en línia la ciutadania i l'Ajuntament, aquests corredors verds, aquests itineraris saludables que barregin verd i també acció, diguéssim, esportiva, esport saludable, per tant també amb una part molt important de les persones que creuen que això també s'ha de reforçar en l'entorn també fluvial del riu Llobregat. I per finalitzar, una de les qüestions dels quals crec que ho hem parlat molt abastament en les també darreres entrevistes és de quina manera convivim amb l'espai públic i, per tant, tot el que és residus, civisme, és una part molt important que també la ciutadania posa com a punt important. I ja per acabar, tot el que té a veure amb el suport social i la lluita contra la solitud, un dels projectes, diguéssim, capdals amb una immensa majoria és aquest projecte Radars per detectar la solitud no desitjada o aquelles persones que viuen soles puguin ser objecte, diguéssim, d'un seguiment, d'un acompanyament per part no només dels serveis públics, sinó dels serveis comunitaris, és a dir, dels comerciants, de les associacions de veïns, de les comunitats de veïns, per tant, posar en marxa, diguéssim, aquesta gran feina comunitària perquè la gent no se senti sola. I una de les qüestions que estàvem treballant i espero que en breu o durant aquest any pugui veure la llum és aquest aprofitament dels excedents del menjar escolar, no? I això és importantíssim perquè hi ha un excedent, diguéssim, que es tira, que es rebutja i per tant l'Ajuntament el que vol és posar-lo en circulació i ja estem parlant amb les diferents empreses que lideren els menjadors escolars perquè això sigui una realitat el més aviat possible. Per tant, el que ens ve dir aquesta enquesta és que ja estem treballant, diguéssim, d'una manera important en els temes que més preocupen a la ciutadania i que precisament el Pla de Barris també li dona aquesta oportunitat de dir-ho, però també de plasmar-ho en actuacions si tant de bo la Generalitat de Catalunya ens otorga la subvenció a aquesta gran candidatura que presenta Sant Andreu de la Barca.
0: De moment, com comenta, és una candidatura pendent de la seva aprovació. Encara s'ha de presentar aquesta candidatura del Pla de Barris a la Generalitat, que és qui haurà de validar finalment el projecte i el seu finançament. Vostè, en el dia de la presentació, a l'entrevista que després vam fer a Ràdio Sant Andreu, es mostrava optimista o molt optimista davant d'aquesta presentació i de que finalment, segurament, que la Generalitat podria donar el sí a tot aquest projecte. Encara manté, evidentment, aquest optimisme, no?
1: A la vida s'ha de ser optimista, perquè si no ets optimista no aconsegueixes les teves fites, no aconsegueixes precisament el que busques, i el que busquem amb aquesta candidatura és que Sant Andreu, com deia, posi la cinquena i l'accelerador perquè aquesta transformació arribi. I clar que sóc optimista perquè entenc que és algo tan necessari per la ciutat que la Generalitat de Catalunya otorgui a Sant Andreu la Barca aquesta subvenció de 16 milions d'euros per poder transformar la ciutat, i amb aquest optimisme, il·lusió i ambició hem de portar aquesta transformació a Sant Andreu la Barca.
0: Sobre el pla de barris hem parlat i hem preguntat als diferents portaveus dels grups polítics municipals en presència a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Miquel Àngel Abril, portaveu de FEM Sant Andreu.
2: Sí, exactament. Aquesta candidatura que vam explicar també a tothom que es va, a entitats i forces polítiques que van voler apropar-se en el CRAU quan ho vam explicar, perquè no van ser totes, però sí que és cert que allà explicaven doncs, aquesta postulació, aquesta candidatura històrica per Sant Andreu de la Barca. Recordem que el Pla de Barris és un programa de la Generalitat de Catalunya, no? que el que cerca és reduir les desigualtats territorials i socials entre els diferents barris de les diferents localitats d'arreu de Catalunya, i seria la primera vegada per Sant Andreu de la Barca que estem en aquesta situació, en aquesta casella de sortida, per guanyar la candidatura i poder treure, no?, aquests recursos, aquests més de 16 milions, 16,6 milions d'euros, no?, en aquest cas, 10 finançats per la Generalitat de Catalunya i 6,6 finançats per l'Ajuntament, que seria un impuls, per un cantó, a fites i aspectes que nosaltres ja teníem incorporats als nostres programes, no?, als nostres objectius doncs de mandat, però que sense cap mena de dubte, si arribéssim a aquests recursos i guanyéssim aquesta candidatura al Pla de Barris, doncs significarien un impuls, un accelerador, amb moltes d'aquelles accions i actuacions que nosaltres ja teníem recollides, no? Bàsicament es vertebra, per no allargar-nos massa, es vertebra aquest Pla de Barris amb tres eixos bàsics, no?, que són transformacions físiques, no?, que són les transformacions del totxo, diguéssim, les ecològiques i les accions sociocomunitàries, amb un total de 37, no?, actuacions que hem presentat doncs, per aconseguir aquesta candidatura, i penso que serien capdals aquesta candidatura aconseguir-ho, perquè veritablement seria un factor de transformació hiperpotent e històric per Sant Andreu de la Barca, per aconseguir doncs, reduir les desigualtats i també arribar a aquella, doncs, a aquella ciutat, no?, veritablement del segle XXI com tots es mereixem, no?
0: Portaveu socialista Juan Pablo Beas en declaracions a ràdio Sant Andreu ha destacat que el Pla de Barris és un pla molt important.
3: La llei de barris és molt important. Nosaltres, l'any passat, quan es va presentar la primera edició, vam demanar al govern que es presentés, perquè no es poden perdre oportunitats, i més amb un projecte, amb un programa tan important com és la llei de barris, i que dona molts diners, i que et serveix per transformar espais i barris de Sant Andreu de la Barca, no? I no ho van fer. No ho van fer, i nosaltres vam fer unes declaracions públiques dient que aquest govern perd moltes subvencions i perd moltes oportunitats. Ha hagut de tornar més d'un milió d'euros de subvencions per no gestionar bé. I aquesta la va perdre. I van fer declaracions, i el que et deia la pressió dels mitjans, als 4 o 5 dies de les nostres decles van fer un contracte per encarregar una empresa que fes el projecte de la llei de barris. Aquest projecte de la llei de barris, tant de bo, surti endavant i la Generalitat doncs ens doni aquests diners per Sant Andreu de la Barca. També et dic, és com venen les coses. Estan venent com un projecte de ciutat pràcticament real. Si tu veus tota la maquinària comunicativa que té l'Ajuntament, i a la gent se li ha d'explicar les coses bé. L'Ajuntament està presentant un projecte, i aquest projecte ha de ser escollit per la Generalitat de Catalunya, i que sigui escollit o no farà que sigui viable. Dins d'aquesta campanya informativa que fa aquest govern, explica les coses no amb tota la realitat, explica amb mitges veritats, deixant anar coses, perquè hi ha gent, o crec que pot donar la imatge, que aquest és un projecte que serà realitat. No, aquí s'està treballant una sol·licitud estàs fent una sol·licitud al govern perquè et doni diners. Tant de bo la llei de barris arribi a Sant Andreu de la Barca, nosaltres feliços.
0: Declaracions del portaveu socialista Juan Pablo Beas a Ràdio Sant Andreu i ara les declaracions sobre el pla de barris per part d'Antonio López, portaveu de Vox.
4: Podemos ponernos la medallita que fuimos el único grupo de la oposición que nos presentamos, lo cual se nos reconoció y se nos agradeció que estuviéramos. Y yo digo, pero ¿cómo no voy a estar siempre que...? A ver, yo ahora ya, como ya no tengo, como ya no trabajo, que se vayan preparando, porque tengo 24/7, ¿vale? Entonces, ¿cómo no voy a ir yo? ¿Qué? ¿Porque lo presenta el gobierno? Y imagínate que yo estuviera totalmente, bueno, a matar con el gobierno. No, no, yo quiero ir allí a ver lo que me cuenta. Y así lo hicimos. Y posteriormente lo hemos hablado, lo hemos dialogado. O sea que me parece un más que proyecto ahora mismo es que se gane la propuesta, que se nos considere el mejor o entre los mejores para recibir este dinero. O sea que es un poco, a lo, no sé si es un brindis al sol, ojalá no.
0: Per la seva banda, el portaveu de Som Sant Andreu, Felipe del Val, destaca que la seva proposta és prioritzar les inversions en cultura.
5: Sí, bueno, yo como siempre te digo, nosotros de números tenemos, desde Som no manejamos muchos presupuestos. De hecho, el tema a trabajar desde Som es los presupuestos. Lo que tenemos claro es ¿qué priorizamos? Eso sí que lo tenemos muy claro. Nosotros, cada gobierno va a priorizar lo que quiera priorizar, no es criticable. Yo simplemente digo, pues, se priorizaron otras cosas, perfecto. Se priorizaron unos murales antes que unos parques, perfecto. Es su manera de actuar. El público, el ciudadano, lo tomará como quiera tomarlo, lo tomará como una buena medida o como una medida, un despropósito o una

0: pensamos que priorizar todo esto hacia cultura, tendríamos que, el objetivo 2027 sería priorizar cultura.
1: Per la seva banda, la portaveu del Partit Popular, Sònia Aranda, ha destacat que caldria prioritzar amb seguretat.

0: totes les peticions que puguem.
1: On es troben perquè la gent s'ubiqui?
0: Pues a la part alta de la colònia, on ja estaven fa uns anys. Ara s'arranjaran, s'arreglaran abans de donar-los i bueno, sí, on estaven de tota la vida.
1: Ens comentes que aquests horts estan destinats a l'autoconsum i al cultiu ecològic. Quines normes o criteris ambientals hauran de seguir les persones usuàries que adquireixin aquests horts?
0: Doncs les normes, bueno, les mínimes de convivència, de respecte i de cura de l'entorn. Hauran de cuidar, evidentment, la seva parcel·la, però l'entorn que l'envoltarà també. Uh-huh. Normes bàsiques de civisme.
1: També un dels aspectes destacats és el tema de l'estalvi d'aigua, no? Funciona per reg de goteig. Com es treballarà la sostenibilitat en aquests espais?
0: Sí, doncs sí, diguem, l'Ajuntament disposarà del comptador i l'aigua serà gratuïta per a aquestes persones i hauran, això sí, de tenir un reg controlat per goteig per evitar el malbaratament de l'aigua.
1: Uh-huh. Qui pot optar a aquest hort urbà?
0: Tothom que visqui aquí a Sant Andreu, com a mínim 5 anys, hauran d'estar censats aquí. I si no estan aquests 5 últims, hauran de ser 5 anys durant els 10 últims anys. Uh-huh. I només es concedirà una parcel·la per família, per nucli familiar.
1: D'acord, o sigui que no pot tenir l'avi i el net una parcel·la.
0: No, perquè el que volem és estendre el més possible aquesta possibilitat a tot el municipi. Si una família de 3 membres volen un hort, no pot ser. Hem de repartir aquest recurs que tenim.
1: Quant dura aquesta concessió?
0: 4 anys. 4 anys i de forma ininterrompida i després d'aquests 4 anys es tornaria a fer un altre sorteig.
1: Uh-huh. A banda de que serveixin per cultivar, aquests horts també tenen una vessant social i educativa. Quin paper juga la convivència i la cohesió de la ciutat el fet de tenir un espai on durant 4 anys pots tenir un hort?
0: Home, doncs pots això, fer una mica d'arrels, de convivència i de conèixer gent, i és un espai que poden conviure persones de diferents edats, no? Amb la qual també ens pot donar allà un espai de convivència i d'intercanvi d'experiències.
1: Perquè actualment, quin és el perfil de gent que heu tingut fins ara, que té un hort?
0: Qui més ho ha demanat és gent de mitjana edat i gent jubilada. Però també hem tingut gent jove que està interessada en el cultiu ecològic i l'autoconsum, no? I... Uh-huh. O sigui, que penso que pot ser una molt bona experiència.
1: Quan parleu de productes de quilòmetre zero, productes d'autoconsum, quin tipus de productes neixen en aquests horts perquè la gent també se'n faci una idea?
0: Bueno, pues qualsevol, jo què sé, tubèrculs, vegetals, arbres no, evidentment, perquè no dona temps a que creixi un arbre.
1: Hortalisses, bàsicament.
0: Sí, hortalitzes, petites fruites, que siguin així de terra, no?, tipus arbustiva.
1: Uh-huh. Les persones adjudicatòries rebran algun tipus de formació, assessorament, algun tipus d'indicació?
0: Sí, perquè el que volem fer és que sigui un tipus d'hort ecològic i aquelles persones que no sàpiguen quin tipus d'adob han de fer servir, pues ens podran consultar.
1: Uh-huh. La idea és que sigui ecològic. Què vol dir ecològic? Quina diferència entre un hort normal i un hort ecològic?
0: Que no utilitzi pesticides que contaminin el sòl. Que sigui algú que sigui biològic. Uh-huh. I per lo que volem és això, és evitar la contaminació i ser sostenibles.
1: Uh-huh. Quin missatge enviaria doncs a aquelles persones que mai han tingut un hort però que poden estar interessades en participar-hi?
0: Home, pues que no ho dubtin, que s'apuntin, perquè tenen fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, per inscriure-s'hi i si dubten, pues que ho facin, que ho intentin, que ho provin, perquè penso que pot ser una experiència enriquidora.
1: Com a regidora de Sant Andreu de la Barca, què representa per vostè el fet que una ciutat tingui un espai així natural on a més no sigui propietat de ningú en concret, sinó que pugui anar rotant i la ciutadania pugui gaudir d'un espai on practicar la sostenibilitat i tenir unes hortalisses pròpies?
0: Sí, home, doncs, a mi com a regidora i membre d'aquest equip de govern sempre hem dit que per nosaltres és un orgull poder oferir els serveis que la ciutat demanda. Perquè a més és això que ens ho han demanat molt, sobretot gent que ve al ple o a les audiències públiques o que et paren pel carrer, t'ho diuen, ostres, seria un espai molt maco i tornar-ho a fer, i hem pensat que seria molt bo. O sigui, que penso que és un orgull per nosaltres poder fer aquest servei a la ciutadania.
1: Heu pensat algun cop o

0: Teniu la voluntat de que aquestes parcel·les s'ampliïn a més?
1: Teníem pensat i fins i tot canviar-les de lloc, no? Perquè, però això ja seria més a futur, perquè allà a la muntanya poder hi ha gent que li costa d'arribar, tot i que tenim el bus a demanda, però sí que hem pensat d'apropar-los, si podem, més a prop del nucli urbà. Però encara no podem confirmar-ho.
0: Uh-huh. Bueno, finalment, recordar, si vols, els terminis, com es pot fer la inscripció per optar a aquestes parcel·les?
1: Sí, la inscripció es pot fer via la web de l'Ajuntament o apropar-se a la UAC. Si tenen qualsevol dubte de com fer el procediment, també poden trucar en última instància al Departament de Medi Ambient, a la tercera planta, ens trobem. I bueno, es fa això, la inscripció per la web, i fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, que és dilluns.
0: Amb aquesta iniciativa, Sant Andreu de la Barca recupera un espai de convivència i sostenibilitat al servei de la ciutadania. Els nous horts urbans volen convertir-se de nou en un punt de trobada per fomentar l'agricultura ecològica i els hàbits saludables.
2: Via Directa, Ràdio Sant Andreu.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb tres guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
2: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
2: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
2: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera i no sé, jo l'agafo amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
2: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I

0: hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I no ha estat el primer a tenir espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que... I hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica. I el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
0: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi.

0: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
0: Sí, mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en Dansa, i sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm, així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
0: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, sí, sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
0: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
0: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
0: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
0: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol.
2: I amb danys i pintades al Centre Cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre l'habitatge arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. El Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara a l'atenció primària la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu.

0: sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa, batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 hores i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara, la reforma haurà de passar al període de consultes i al tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. Encara de l'àmbit sanitari, avui també us expliquem que l'activitat de donació i trasplantaments d'òrgans i teixits puja lleugerament en els primers 4 mesos de l'any. Fins ara, 128 persones han estat donants de cadàvers vàlids, un 4% més que el mateix període de l'any anterior. I tot i que el percentatge de donants vius ha baixat un 1%, les dades globals indiquen un lleuger increment general dels trasplantaments realitzats. A Catalunya, prop de 1.300 persones estan en llista d'espera per rebre un òrgan, segons dades facilitades pel Departament de Salut, coincidint amb el Dia Nacional del Donant d'Òrgans i Teixits, que se celebra avui, 3 de juny. Són ara mateix 8:45 del matí. L'estació del nord de Barcelona està d'estrena. El 2024 va començar la reforma integral de les instal·lacions i ara ja es pot veure el nou espai. L'estació del nord és el principal punt d'arribades i sortides d'autocars nacionals i internacionals a la ciutat de Barcelona i cada any hi passen prop de 3 milions de viatgers, una xifra que ha crescut un 50% respecte a l'any 2019. I a la recent remodelada estació del nord de Barcelona hi hem enviat en Lluís Sánchez i a l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Explica'ns com és aquesta remodelada estació i què hi diuen els usuaris.
1: Bon dia, Helena. I un cop han acabat les obres de remodelació, la nova estació del Nord, batejada ara com a Barcelona Nord, guanya i avança camí per convertir-se en el principal hub d'autocars a la ciutat de Barcelona. Les obres de remodelació van començar l'any 2024 i amb un pressupost de 14 milions d'euros s'ha transformat i s'ha remodelat tota aquesta primera planta, espai únic a l'estació de 1.500 metres quadrats. Per què han servit aquestes obres? Doncs per millorar els accessos, principalment pel carrer Nàpols, per l'entrada i sortida de passatgers. També s'han reformat els espais dedicats a la restauració i s'han recuperat tots aquells elements distintius amb la història de l'estació, com ara el mosaic on ens trobem, el mosaic elaborat i dissenyat per l'artista Armand Clavé. Hem passat tot el matí, Helena, aquí a la nova estació de Sants, hem parlat amb els usuaris i la satisfacció per part d'ells és total. Estan molt contents d'aquesta nova estació que rep cada any 3 milions d'usuaris.
2: Está muy bonita, la encontramos bastante rápido, limpia y tiene seguridad. El bus lo encontramos bastante cómodo y rápido, así que sí, nos gustó mucho.
3: Tiene esa pantalla bien cómoda, nos indican los buses cuando llegan y a la hora y todo bien cómodo. Sí, todo bien bueno.
4: La estación bien, yo la veo bonita.

0: bien organizada ahora, como la tienen. Yo, por ejemplo, tengo que ir a Berga hoy. Ayer estuve mirando en internet los horarios y tal, y he venido directamente al horario. Yo creo que lo tienen muy bien organizado. Lo único que no veo bien son los aseos. Yo, por ejemplo, acabo de ir ahora y estaba fatal. Y he abierto varios y estaba fatal. Yo creo que los aseos, como en otras instalaciones grandes, deberían ser como tipo aeropuerto, que tienes aseos normales, no de una gabina que han puesto ahí y están súper sucios.
1: Ha cambiado todo para bien. Ha cambiado demasiado, 100% ha cambiado.
2: Cada dia entren i surten de la ciutat de Barcelona gairebé 7.000 busos interurbans, així que l'estratègia de remodelar aquesta estació del Nord també obeeix a la intenció de l'Ajuntament de Barcelona de millorar i endreçar les parades dels busos interurbans, un mitjà de transport que ha vist com augmentaven les rutes, també les freqüències, tot coincidint amb la crisi de Rodalies.
3: Doncs la veritat, Anna, és que sí que fa goig aquesta nova estació, aquesta estació remodelada, i si a més és pràctica i funciona, ja el sumum. Gràcies, Anna, que vagi bé. Us expliquem també avui que sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones justament afectades per aquest expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. A més, ha concretat que al voltant d'un 7% d'infants, uns 85.000, no poden menjar pollastre, carn o peix cada dos dies per motius econòmics. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
4: Falla, en definitiva, no, polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador.
5: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños, sé que ellos comen pescado por lo menos una o dos veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
6: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
3: Doncs parlant d'infants i d'escoles, nova jornada de vaga de professors i mestres avui a Tarragona i les Terres de l'Ebre, després de la que van fer ahir els docents del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents, recordem-ho, està oberta fins demà a les 12 del migdia, i ja han votat un 36% del col·lectiu. I un dels efectes més palpables de la crisi climàtica és l'increment de la temperatura i els episodis de calor extrema que afecten sobretot les ciutats. Davant d'aquesta situació, la Diputació de Barcelona ha desplegat un programa perquè els municipis implementin mesures per mitigar justament la calor. I ens ho explica la Judit Vallès.
7: Crear espais amb ombres, instal·lar tendals, naturalitzar espais urbans o fer accions d'estalvi energètic són algunes de les mesures que ha impulsat la Diputació de Barcelona amb el programa Adapta Clima. El fons de prestació amb 16 milions d'euros ha aconseguit implementar 800 actuacions als 310 municipis de la Diputació, sense comptar Barcelona. El balanç s'ha presentat a l'espai Francesca Bonmeson, on s'ha evidenciat la demanda creixent d'aquest tipus d'actuacions en el món local.

0: per exemple, en l'àmbit escolar. Ho ha explicat Marc Serra, diputat president de l'àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica.
1: Hi ha una demanda molt forta, pensem per exemple en les escoles, quan venen aquests mesos de maig, no?, que tenim temperatures d'agost, doncs les escoles, hi ha una demanda de les comunitats educatives, tant per la climatització de les escoles, no?, algunes de les quals s'han pogut cobrir amb aquest programa o amb altres actuacions de la Diputació, com també per la generació d'ombres als patis.
0: L'import assignat ha anat dels 20.000 als 75.000 euros en funció de la població. Ara la idea és que s'obri una nova edició un cop fet el balanç i, a part, posar a la disposició dels municipis noves eines d'orientació per adaptar-se al canvi climàtic.
2: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. En una piscina Pere Serrat plena fins a la bandera, l'equip barceloní no va aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart va permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Römer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador, Dani Ballart, destaca el mèrit de ser campiones.
3: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada. Al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la Liga. Esto es absolutamente extraordinario y para mí, bueno, es un triunfo y sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
2: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a 8:15 a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gresienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria, que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes, que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Ara la sèrie es trasllada al Palau, on demà els blaugranes podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. I s'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. I Sara Roces torna a l'Hockey Lliga després de la seva aventura amb el Benfica portuguès i ho fa per reforçar el Vila-sana. L'asturiana és el primer fitxatge de les del Pla d'Urgell. Ens ho explica l'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
4: L'asturiana Sara Roces s'ha convertit en el primer fitxatge del Vila-sana per la pròxima temporada. Actualment el Benfica portuguès lluita per guanyar la Lliga a Portugal i acaba de guanyar la Copa. Amb 24 anys, Roces és una fixa de la selecció espanyola i ja s'ha enfrontat en moltes ocasions al Vila-sana en la seva etapa al Gijón.
5: Lo que más me ha llamado la atención del club es el proyecto deportivo que están haciendo. Creo que es un proyecto con mucha ambición. Lo llevan haciendo años atrás muy bien, con temas fichajes. Al final, como jugadora, como una persona competitiva, pues quiere estar rodeada de las mejores y creo que eso es lo que más me gusta.
4: El projecte esportiu, juntament amb el nivell de les jugadores de l'equip, ha portat a l'asturiana a decidir-se finalment per l'equip del Pla d'Urgell i tornar a l'Hockey Lliga Espanyola, amb l'objectiu, diu, de guanyar-ho tot.
2: Avui arrenca oficialment la Patum de Berga. Ho fa amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. Ahir al vespre, però, va iniciar la festa ja amb l'anomenada Patum de Llar, protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Avui al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme al so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga. Al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Copla Pirineu.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, que fem unes peses de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estant quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que Pedro Sánchez visita aquest dimecres Barcelona, l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi insistit en la seva aposta per avançar eleccions amb una moció de censura instrumental. Des del mateix escenari del Cercle d'Economia, que avui trepitjarà el president del govern espanyol, el líder popular ha apressat els partits que donen suport a la investidura a deixar caure Sánchez. Això sí, ha deixat clar que en cap cas viatjarà a Waterloo per plantejar-li res directament a Carles Puigdemont. Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors, i a última hora de la nit es comptabilitzaven contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. L'últim llançament afecta una família amb 4 menors d'edat. Lleó XIV també parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Fonts eclesiàstiques ho han garantit després de la polèmica generada arran del programa que preveia que el papa només fes servir el castellà en aquest acte central de la visita de la setmana que ve a Barcelona. En parlarem tot seguit amb en Joan Maluquer i Ferrer, president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Metges de Catalunya convoca una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny per la sobrecàrrega de feina. El sindicat ha decidit ampliar als ambulatoris la campanya per deixar de fer hores extra iniciada als hospitals. Mentrestant, el govern espanyol ha aprovat una reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. Amb l'arribada de l'estiu, més de 200.000 alumnes catalans es quedaran sense beca menjador durant 80 dies. Ho denuncia l'ONG Educo, que ha recordat que l'ajut els garanteix com a mínim un àpat complet i nutritiu al dia, i això s'acaba mentre duren les vacances i els casals. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en xarxa.
7: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la la xifra ignominiosa de que un de cada tres infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no, no estaríem necessitant beques menjador i no estaríem necessitant garantir a través de l'accés al lleure educatiu gratuït, no, aquest lleure, però també aquest àpat saludable durant el mes, durant els mesos d'estiu.
6: El Mataró és el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. Les del Maresme van imposar-se al Sant Andreu per 9-10 en el desempat de la final. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant del partit. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. I en cultura avui comença oficialment la Patum de Berga amb les tradicionals passades que recorreran els principals carrers del barri vell de Berga. El pròleg de la festa ja s'ha deixat notar, però, en les darreres hores amb la Patum de la Llar protagonitzada per persones amb diversitat funcional. Aquest vespre, tabal, masses, guites i gegants vells, acompanyats per la Copla Pirineu, sortiran de la plaça de Sant Pere en el típic passacarrers.
8: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Us ho destacàvem suara en el sumari. Pedro Sánchez arriba avui a Barcelona l'endemà que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, hagi reiterat la seva aposta per avançar les eleccions a Espanya amb una moció de censura instrumental i iniciar una nova etapa amb els socialistes fora de la Moncloa. El president del govern espanyol participarà aquest dimecres al Cercle d'Economia en una jornada dedicada al sector empresarial català, que el durà també a visitar la fàbrica de Seat a Martorell i a posar la primera pedra de la futura planta de Grífols a Lliçà de Vall. Una agenda que, de ben segur, no evitarà les reaccions a la insistència de Feijóo per demanar pressa als partits que donen suport a la investidura per canviar de pantalla. Un Feijóo que té clar, però, que no anirà a Waterloo a plantejar-li res a Carles Puigdemont. Ens ho amplia en Jordi Casino.
9: Alberto Núñez Feijóo feia aquestes declaracions en la tradicional reunió del Cercle d'Economia, on avisava que no demanarà favors ni els regalarà i que no buscarà dreceres per arribar a la Moncloa. El que sí que tornava a demanar són suports per aconseguir-ho.
10: No sé què harán otros. No pretendo remover conciencias. No busco atajos porque lo que conviene atajar es la situación del país. Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
9: Des del Cercle, la seva presidenta, Teresa García Milà, li demanava que doni suport al nou model de finançament i que el PP aprofiti per millorar la seva relació amb Catalunya.
11: El Partido Popular tiene aquí una responsabilidad especial. Y si me permites, también tiene una oportunidad. La oportunidad de contribuir a consolidar una relación entre Cataluña y el resto de España basada en el respeto mutuo, la cooperación institucional y en la voluntad de entenderse. No podemos contraponer Cataluña y España. No debemos hacerlo nosotros y no debe hacerlo nadie.
9: Un cercle que lamentava que PSOE i PP no siguin capaços d'arribar a grans pactes com sí que fan els grups parlamentaris popular i socialista a l'Eurocambra.
6: Des de Madrid, la portaveu del govern espanyol ha assegurat que la relació amb els partits que van fer president Pedro Sánchez és cordial. Una Elma Saiz que ha titllat Feijóo de cínic i desesperat i de no tenir un projecte polític com sí que té l'actual govern de coalició.
12: A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país. No tiene un proyecto para nuestro país, para hacer avanzar España. Esa oposición, como se refería el presidente del gobierno, marrullera que están haciendo, está vacía, no aporta, no hace avanzar. Y frente a eso, este país tiene un gobierno que gobierna, que tiene una hoja de ruta claras y además que tiene hechos y resultados.
6: Nova jornada d'atenció aquest dimecres al barri de Cerdanyola de Mataró, on hi ha previst un nou desnonament que arriba després dels aldarulls de les últimes hores. Els Mossos d'Esquadra han detingut 5 persones, 4 d'elles menors d'edat, en un operatiu per intentar dispersar grups desvalutadors i a última hora de la nit es comptabilitzaven almenys 6 contenidors cremats i danys i pintades al centre cívic de Cerdanyola. Els aldarulls donaven continuïtat als que es van produir al matí i que van acabar amb 3 menors arrestats i 5 agents ferits pel llançament d'algunes llambordes. Tot plegat veu l'origen en un desnonament que afecta una família amb 4 fills menors d'edat. El Sindicat d'Habitatge de Mataró assegura que van perdre la vivenda arran d'una execució hipotecària vinculada a la crisi del 2008. També us hem destacat en titulars que el Sindicat de Metges de Catalunya amplia ara, a l'atenció primària, la campanya per deixar de fer hores extres com a mesura de pressió al govern per negociar millores laborals per al col·lectiu, sobretot davant la sobrecàrrega assistencial. Fins ara s'han adherit a la iniciativa batejada com a Ni un minut més, un centenar de serveis de més d'una trentena d'hospitals. A més, el sindicat majoritari entre els facultatius ha convocat una nova vaga el pròxim 17 de juny. Tot plegat, mentre en les darreres hores el govern espanyol ha aprovat la reforma de l'Estatut Marc Sanitari que elimina les guàrdies de 24 hores. El text les limita a un màxim de 17 i incorpora mesures per combatre la temporalitat. Ara la reforma haurà de passar al període de consultes i el tràmit parlamentari. Un cop superat, les comunitats autònomes hauran d'adaptar i desplegar les mesures als seus sistemes de salut. L'ONG Educo alerta que amb la fi del curs escolar, 214.000 infants que reben una beca menjador a Catalunya es quedaran sense durant 80 dies per les vacances d'estiu. L'organització ha recordat que aquest ajut els garanteix almenys un àpat complet i nutritiu al dia. Davant d'això, l'entitat reclama beques i ajudes per a l'alimentació durant els períodes no lectius. Guiomar Tudó, directora general adjunta d'Educo, ha alertat sobre aquest greuge estructural des del Notícies en Xarxa. També escoltem algunes famílies que viuen aquesta circumstància.
7: Falla, en definitiva, no? Polítiques públiques que deixin enrere la xifra ignominiosa de que un de cada 3 infants a Catalunya viu en risc de pobresa i exclusió. D'aquesta manera, no? No estaríem necessitant beques menjador.
13: Con la beca del comedor nos garantizan la alimentación de los niños. Sé que ellos comen pescado por lo menos 1 o 2 veces por semana, entonces eso me alivia a mí, porque el pescado tiene muchos beneficios, muchas proteínas, muchas vitaminas, y ya me puedo yo quitar el pescado de la canasta familiar. Para mí es un beneficio como madre poder tener esa beca, porque los niños se alimentan bien, llevan una buena alimentación, tanto como sus carbohidratos, sus proteínas, sus frutas.
14: En la hora del comedor ellos aprenden a convivir entre ellos, a comer cosas diferentes, porque son cosas que nosotros no tenemos allá.
6: I si parlem d'infants i escoles, també ho hem de fer de la nova jornada de vaga de professors i mestres que avui fan els docents de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Després de la que van fer ahir els del Barcelonès, que es van manifestar pel centre de la capital catalana. L'aturada la mantenen convocada la CGT, la Intersindical i la COS, que consideren insuficient el preacord a què han arribat el govern i els sindicats USTEC i professors de secundària. La consulta per validar el preacord entre els docents està oberta fins demà a les 12 del migdia i a hores d'ara ja han votat un 36% del col·lectiu. Sindicats i direcció de Ficosa han arribat a un preacord per reduir de 172 a un màxim de 105 les persones afectades per l'expedient de regulació d'ocupació presentat a la planta de Viladecavalls, al Vallès Occidental. Les sortides es faran amb baixes voluntàries i un cop ratificats els termes del pacte, s'obrirà un termini fins al dia 19 de juny perquè els treballadors interessats s'hi puguin acollir. El procés començarà a mitjans de juliol i acabarà el 31 de març de l'any que ve. Pel que fa al transport públic, atenció a la mobilitat a aquesta hora. La circulació de l'R8 de Rodalies es troba interrompuda i hi ha retards que superen els 30 minuts de mitjana a l'R2, a l'R2 Nord i a l'R11 per robatori de coure entre les estacions de Mollet, Sant Fost i Granollers Centre. A l'R8 s'ha establert un servei alternatiu per carretera a tota la línia. Més coses. Els treballs d'excavació al jaciment del Camp dels Ninots, a Caldes de Malavella, a la Selva, han permès recuperar l'esquelet complet d'una cria de tapir d'un any, que va viure fa uns 4 milions d'anys. Aquest exemplar, conservat gairebé íntegrament, és l'esquelet juvenil de tapir més complet trobat fins ara a Europa i ofereix una oportunitat única per estudiar el desenvolupament i la biologia d'aquests animals del Pliocè. Un equip especialitzat s'encarregarà de netejar i estabilitzar les restes perquè, més endavant, puguin ser estudiades en detall i permetin obtenir nous coneixements sobre aquesta espècie extingida. En uns minuts arrenca a Granollers, al Vallès Oriental, el MAC, el Mercat Audiovisual de Catalunya, que en aquesta edició, la número 27, se centra en el comportament que té l'audiència davant dels nous continguts, tant humans com fets amb intel·ligència artificial. Anem, doncs, cap al recinte Roca Umbert de Granollers per conèixer més detalls d'aquest certamen i ho fem amb la Judit Anguera i la Ruth Rivera de Vallès Oriental Televisió. Bon dia, Ruth. Tot a punt perquè arrenqui el MAC?
15: Molt bon dia, doncs sí, aquí a Roca Umbert està pràcticament tot a punt perquè arrenqui el Mercat Audiovisual de Catalunya. Una trobada que reuneix professionals del sector per parlar del present, però sobretot del futur dels mitjans de comunicació. Enguany s'ha posat el focus en una pregunta clau. Quin paper tenen avui els mitjans per la ciutadania? I per conèixer tots els detalls estem amb en Lau Delgado, el director del Mercat Audiovisual de Catalunya. Bon dia, Lau. Bon Explica'ns pràcticament tot a punt ja per començar.
16: Sí, estem a punt de començar. Ha estat tot un any complicat, no?, d'organitzar, i res, esperem ara obrir portes d'aquí mitja hora, imminentment.
15: Expliqueu què es trobaran els professionals que visiten avui al MAC.
16: Bé, els professionals que vinguin avui al MAC es trobaran una línia de conferències, taules de debat, demostracions vinculades a tots els temes del sector, més un focus, una línia de continuïtat de contingut, que és el tema de les audiències, no? Analitzarem com estan les audiències, com impacten en els mitjans, a l'audiència humana, i també veurem què passa amb l'audiència sintètica i també com l'audiència humana acaba reaccionant davant dels continguts que no han fet humans, no? Que són els que estan fets amb tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial.
15: En grans trets, en quin punt es troba actualment el sector audiovisual?
16: Bé, el sector audiovisual evoluciona amb força, està en un procés de creixement alt, l'únic que està també en un nivell també molt alt de transformació, com altres sectors vinculats en el món digital. Hi ha la irrupció d'una sèrie de tecnologies que estan canviant el mapa i que hem de saber quins són els escenaris futurs per poder-nos recol·locar i ser el més competitius possibles.
15: I en tot aquest debat, no?, quin paper és el que juguen els mitjans de proximitat i els mitjans locals?
16: Els mitjans de proximitat tenen un petit avantatge amb tot això, doncs, que tenen una sèrie d'especificitats que no tenen els altres. Hi ha un punt en el món de la digitalització i de les tecnologies automatitzades i intel·ligència artificial que és que necessiten patrons i bases de dades molt altes, normalment digitalitzades. Llavors, tot aquest volum d'informació funciona molt bé a nivell global i a nivell universal com a patrons estàndards, però quan poses el focus a espais més petits, més micro, la informació ja flueix d'una altra manera i les fonts d'informació no són tan generalistes. I aquí és on tenim l'avantatge dels mitjans de comunicació de proximitat.
15: Podem parlar de xifres d'aquest any? No sé quants professionals s'han inscrit per formar-hi part.
16: Sí, normalment fins que no acaba el MAC no ho sabem, perquè durant el dia apareixen nous inscrits, estem prop dels 900 inscrits que ahir la nit. En tot cas, el que a nosaltres ens interessa no tant és el número d'inscrits, que evidentment està creixent molt, crec que fa 3 anys eren 500, o sigui, estem pràcticament a punt de doblar, sinó la pluralitat d'aquests inscrits. Venen de diferents procedències, diferents camps del sector visual, això és el que ens interessa, no? Que l'oferta sigui prou diversa i que no ens quedem amb un sol subsector, sinó que els puguem anar ampliant.
15: Genial, Lau, doncs moltíssimes gràcies. Veurem, doncs, aquí a Roca Umbert quins debats deixa i quines conclusions deixa aquesta nova edició del Mercat Audiovisual de Catalunya, que tot just està a punt de començar. Arrencarà ara a les 9 amb la cerimònia d'inici a la nau B1 d'aquí de Roca Umbert.
6: I quan passen 2 minuts de 3 quarts de 9, és moment per als esports I avui amb la Marta Casas de cap a la piscina. Marta, perquè, bon dia, el Mataró és el campió de la divisió femenina d'honor de waterpolo.
17: Doncs sí, bon dia. Van imposar-se les del Maresme a la Sant Andreu per 9-10 en el partit de desempat de la final d'aquesta lliga femenina de waterpolo. En una piscina Pere Serrat que estava plena a vessar, les andreuenques no van aprofitar el fet de jugar a casa i a partir del segon quart van permetre que les visitants s'avancessin al marcador. La portera del Mataró, Mariona Tarré, va ser la jugadora més determinant en un duel en què també van destacar els 4 gols de Römer i els 3 de Martina Claveria. És el tercer cop que l'equip mataroní aixeca el títol. L'entrenador Dani Ballart destaca el mèrit de ser campiones.
18: Sobre todo hemos estado muy resilientes en momentos muy difíciles del partido donde ellas nos han apretado mucho y hemos tenido el acierto de poder defender y sobre la evaluación total de la temporada, al principio de la temporada nadie apostaba por este Mataró para ganar ningún trofeo, ganar la liga, esto es absolutamente extraordinario y para mí bueno, es un triunfo, sobre todo es un valor a todas mis chicas de trabajo, de resistir, de creer, de soñar.
17: I avui es decidirà el campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta i el Catalunya s'enfronten a la piscina marinera en el duel de tornada de la final i amb l'avantatge de les gracienques que es van imposar per 14-9 en el primer partit a la piscina Sant Jordi. El duel decisiu començarà a partir de 8:15. El Barça de bàsquet s'ha estrenat al play-off de l'ACB amb una contundent victòria sobre l'UCAM Múrcia en el primer duel dels quarts de final. Va imposar-se per 68-91 i ha recuperat el factor pista de l'eliminatòria que es decideix al millor de 3 partits. L'encert en el segon quart va permetre obrir forat als blaugranes que van dominar amb comoditat la segona meitat del partit. Darío Brizuela va ser el més destacat amb 18 punts i 17 de valoració. Ara la sèrie es trasllada al Palau on demà els blaugranes ja podrien segellar el pas a semifinals en cas de victòria. Xavi Pasqual fa un balanç positiu de la imatge de l'equip després d'una setmana complicada.
19: Creo que hemos hecho un partido muy completo y simplemente esto está 1-0 y sabemos que el jueves va a ser muy, muy difícil poder ganar. Nosotros veníamos en muy buena dinámica, llevábamos 6 victorias consecutivas en la Liga ACB. Somos un equipo que a veces cuando se bloquea da la sensación que no tiene ganas, pero no es verdad, es como un bloqueo mental que nos entra. Nos ha pasado 2 o 3 veces durante la temporada, sinceramente. Entonces la imagen es muy mala, la imagen fue muy mala, un partido muy, muy malo. Pero el equipo está bien.
17: Avui serà el torn del Joventut, que debutarà al play-off a la pista del Bascón i a partir de les 9 els badalonins encetaran el Bues Arena a la sèrie dels quarts de final. Amb la baixa d'Ante Tomic, alguns jugadors, com l'acabat d'arribar Yanis Moren, estan cridats a fer un pas endavant. És una informació d'Albert Guerra, de Televisió de Badalona.
20: El Baskonia és un dels equips més físics a la Lliga. Omoruji, Diakité o Sedekerskis, per exemple, són jugadors interiors polivalents que han posat un mur a la zona. Un poder físic que ha ajudat l'equip basconista a alçar-se amb el títol de la Copa del Rei a València. Per fer front a aquesta amenaça, el Joventut ha reforçat la pintura amb el francès Yanis Moran. 3 partits per ell amb la samarreta verdinegra amb gairebé 4 punts en 9 minuts de joc. Sense Tomic disponible, l'ex al Múrcia serà una peça clau a la pintura per frenar les embestides basconistes.
21: Tant el Yanis com el Simon, que són els nostres centers més clàssics, ens han de donar un altre registre i quan ells vulguin jugar com ho fan amb el Tadas o el Kurux de 5, doncs allà no ha d'haver-hi un avantatge nostre que hem de materialitzar. Això és estar clar que a nivell d'energia, de rebot i de presència a la pintura és una de les nostres cartes a favor.
20: El Joventut no pot comptar encara amb Ante Tomic, que es troba en ple procés de recuperació de la seva lesió als isquios. Així que Moren farà parella amb el suec Birgander en el joc interior.
17: S'ha presentat el Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1, que es viurà al circuit de Montmeló del 12 al 14 de juny. La cita aprofitarà la coincidència amb l'any Gaudí per incorporar referències a l'univers creatiu de l'arquitecte. A més, Barcelona tornarà a acollir una nova edició del Fan Village a la plaça de Catalunya del 9 al 13 de juny. El president del circuit, Miquel Samper, reivindica que la cita amb els monoplaces és ja una tradició de país.
22: Una oportunitat per projectar el nostre país en el món, a la mar d'aquest any que us deia, any Gaudí, que és tan i tan important per nosaltres. Cultura, patrimoni, esports, i el que és, crec, de justícia avui és recordar tres dècades, no és poca cosa, tres dècades que venen, a més, d'abans, Terramar, Pedralbes, Montjuïc, i això és la tradició d'un país.
17: El Barça és el club que aportarà més jugadors al Mundial de Futbol amb un total de 16 internacionals. La selecció espanyola és la que compta amb més representació, amb 8 jugadors. Dos d'ells, Dani Olmo i Ferran Torres, han parlat en les darreres hores de l'evolució de la lesió de Lamine Yamal i de com afronten la cita.
2: Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros.
3: Que hay presión, no lo vamos a negar, representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros pues es desde que somos niños lo hemos soñado, entonces pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta.
17: I ja feia temps que era un secret a veus i ara ja s'ha fet oficial. És el nou destí de Michel Sánchez, el tècnic. Serà el nou entrenador de l'Ajax neerlandès. Després de 5 temporades a la banqueta del Girona, culminades pel descens a segona divisió, el madrileny ha signat amb el club d'Amsterdam fins al 2028. Substitueix a la banqueta el català Òscar García Junyent, que ha tancat el curs amb el conjunt d'Amsterdam a la cinquena posició de l'Eredivisie. Michel compta amb tota la confiança del club, com ha remarcat el director tècnic Jordi Cruyff. Doncs era una notícia que estàvem pendents que s'acabés de confirmar. Ara ja ho sabem. Haurem de tenir un ull posat també a veure què passa a la Lliga neerlandesa a la propera temporada.
4: Home, Amsterdam també és una bonica ciutat.
17: I tant, de Girona a Amsterdam, d'un lloc maco a un altre.
4: Molt bé, Marta, fins demà.
17: Adéu. Que vagi
4: bé. Pel que fa a la cultura, avui arrenca oficialment la Patum de Berga i ho fa, com sempre, amb les tradicionals passades per el barri vell, pels carrers del barri vell de la ciutat. De fet, us direm, però, que ahir, justament, ja es va iniciar el que és l'anomenada Patum de la Llar, que protagonitzen persones amb diversitat funcional. I avui, al migdia, el tabaler i els quatre gegants marcaran el ritme, el so de la banda de l'Escola Municipal de Música de Berga, al vespre i fins a la nit, tabal, masses, guites i gegants vells faran els passacarrers amb la Cobla Pirineu. I ara us apropem una exposició al Museu d'Història de Barcelona que recorre la història de la ciutat a través de la mirada d'escriptores, artistes i activistes que hi han viscut. Ens en dona tots els detalls en David Navarro.
23: L'exposició dona veu a més de 80 dones, moltes d'elles escriptores que, com ha explicat la comissària Ingrid Guardiola, han contribuït amb obra i veu a redefinir la ciutat i la societat.
24: És una història episòdica, una espècie de crònica sui generis de què passa quan les dones surten al carrer a reivindicar els seus drets, els drets de les dones, però els drets de tothom en general, i com les escriptores, les artistes, algunes cineastes han copsat aquests moments i els han llegat.
23: La mostra es va poder veure l'any passat a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara, però segons una altra de les comissàries, Margarida Casacoberta, incorpora materials originals que no van viatjar a la ciutat mexicana.
25: Hi ha una peça que són els caps dels anarquistes de Santiago Rusiñol, amb quatre dones anarquistes, entre cometes, que sembla que és l'última vegada que sortirà l'original del Cau Ferrat, i per tant és una peça que val la pena de veure.
23: Així, textos històrics, objectes, obres d'art i entrevistes donen veu a dones conegudes i desconegudes que reclamaven el dret de l'habitatge, lluitaven contra la precarietat i defensaven el dret a decidir sobre el seu propi cos.
4: La Ciutadella de Roses ha iniciat una nova actuació per millorar el monument. En aquesta ocasió vol recuperar la seva imatge més imponent. Acaben de començar unes obres als fossats del monument per retirar tot tones de terra acumulada i deixar a la vista la seva grandiositat. L'objectiu principal d'aquest rebaix és aconseguir la recuperació visual del volum dels murs i posar en valor tot el conjunt monumental. També a Mataró, l'Ajuntament ha anunciat la compra d'una casa per destapar un nou tram de l'antiga muralla de la ciutat que data del segle XVI. La intenció del consistori és obrir definitivament aquest vial. Doncs d'aquesta manera posem avui el punt i final. Que vagi molt bé el dia. Fins demà a les 7. Adéu.
0: la xarxa de comunicació local.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 3 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem del conveni entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i CaixaBank i Banc de Sabadell per facilitar finançament a emprenedors i petites empreses. Entrevistarem el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i també a la tècnica d'assessorament d'emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Però avui també tindrem altres qüestions. Parlarem d'esports, parlarem del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que celebra la festa de fi de temporada aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Avui entrevistarem el president del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Lauro Arranz. També entrevistarem a la santandreuenca Irene Tena, ballarina coreògrafa. Ja ho avançàvem aquest dimarts en el programa del Via Directa. Ha aconseguit 3 premis Max gràcies a la obra No i la seva companyia La Venidera. Millor intèrpret femenina de dansa, millor coreografia i millor espectacle de dansa per No. Avui escoltarem les paraules d'Irene Tena, que ens parlarà de quines sensacions ha tingut després d'haver aconseguit aquesta important fita d'aconseguir 3 premis Max. I avui també parlarem d'altres qüestions en aquest Via Directa. Tindrem també l'espai dels companys de la xarxa ràdio del Dial Interior i altres informacions. Comencem.
2: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directe, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
3: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
1: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, perquè és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti la accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis.
3: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica per qui no ho sàpiga, no? Que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions doncs, avantatjoses, no? de finançament. En aquest cas, la regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no? Impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica doncs, a casa nostra. No? A principi de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca i perquè pugui rebre un servei de d'assessorament més personalitzat i més, més àgil.
1: És important aquesta col·laboració público-privada.
3: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració que està necessitant, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest maig i ajudar, no?, els emprenedors, no?
1: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
3: Sí.
4: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder, doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals, bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar, doncs, amb el suport del servei d'emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just, doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs dos han necessitat finançament i per tant, doncs, han aconseguit aquest finançament.
1: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors, sí, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la, sí, Barca, i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat

0: doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci, fins i tot, i llavors nosaltres doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
1: A més d'aquests requisits, n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment...
0: Sí, estem parlant de que aquí doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
1: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
0: sí,
1: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
0: sí,
1: a molta gent, a moltes persones, a iniciar el seu negoci.
0: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, amb els anys està evolucionant, i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari doncs s'ha reduït una miqueta en temes de que potser amb la capitalització de l'atur doncs ja solventa la necessitat de finançament, o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí, és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
2: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser doncs, emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs, aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no?, doncs ja tenim aquells diners, no?, sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
0: Sí.
2: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després, a l'hora de realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrim persianes, obrim persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no? A nivell de, pues, purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis pues sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
1: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al Servei d'Emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres,
0: clar,
1: heu fet, no només amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar doncs un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja posem llum a la foscor, no?
0: Sí,
1: de certa manera.
0: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys, i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci, i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que

0: puguin doncs, continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia i que a través doncs, de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci doncs, la tenim. Vale. Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil doncs no fan aquest assentament. També tenim doncs, un anàlisi i realment doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
1: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
0: Ha variat relativament, és a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa, però sí és cert que, bueno, ara tenim doncs empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot doncs una agència de col·locació entre famílies cuidadores i treballadores de la llar, o tenim una xurreria, sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre d'auditius, botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
1: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
0: És una de les coses que es treballa, clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea doncs, és per poder guanyar diners, con lo qual què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
1: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
2: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen al mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
1: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entreu vosaltres, i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
0: Clar, perquè moltes vegades, o sigui, què ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els hi diem, d'acord, ara els pressupostos, fem-nos realitat, mirem números, no només és, bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no és viable el negoci i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
1: I que a Sant Andreu de la Barca tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar,
2: també.
1: Qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria, i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
2: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit parlem de l'atisme en el Via Directa. El nostre company Joel Carrasco ha parlat amb el president del Club de l'Atisme de Sant Andreu de la Barca, Laura Ranz, arran de la festa de fi de curs que realitzaran aquest divendres en el Teatre Núria Espert.
4: El Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca viurà el divendres 5 de juny una de les cites més especials de l'any i ho faran després d'exhaurir totes les places disponibles per al sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert. L'entitat aconsegueix així omplir de gom a gom l'espai en una vetllada que servirà per reunir esportistes, famílies, entrenadors i col·laboradors en un ambient festiu i de celebració. El president del Club d'Atletisme, Lauro Arranz, celebra que han omplert el Teatre Núria Espert.
5: L'hem omplert.
6: No queda ni una butaca.
5: En res. O sigui, el teatre està, tot el que és la platea està ple, que és el nostre objectiu, no? O sigui, no podem, no tenim més puesto per ficar, no? O sigui, podríem posar, jo què sé, no? A fora
6: una pantalla,
5: però ja no és plan, no? I el sopar és un sopar de socis, llavors sí, també ho tenim ple, hem hagut de parar, ja està, fins aquí hem arribat, o sigui, bé, la veritat és que supercontents.
4: També li hem preguntat què representa pel club i per ell mateix aquest sopar de final de temporada.
5: És el final, o sigui, és deixar d'entrenar, deixar de ser entrenadors, atletes, president, junta, i fer un sopar de cluenda de temporada, no? És fer les coses d'una manera diferent i premiar la gent perquè ha estat l'esforç que ha estat tota la temporada.
4: Perquè els entrenaments quan van acabar?
5: No, els entrenaments acaben al juliol. O sigui, realment la temporada acaba al juliol, que és quan comencen, quan es fan els campionats de Catalunya, d'Espanya, pista a l'aire lliure. El que passa és que, bueno, al juliol, si tothom està fent competicions, si estan fent campionats, hi ha gent que fa a fora el campionat d'Espanya, doncs, bueno, és millor fer-ho ara, que després, que molta gent també se van de vacances, s'acaben els col·legis, o sigui, és complicat, millor fer-ho ara.
4: Doncs abans de parlar de futur, quin balanç fa d'aquesta temporada a nivell esportiu i humà, i sobretot expliques una miqueta com ha sigut enguany aquesta temporada?
5: Una temporada, com sempre, amb altibaixos, sobretot hem tingut campions de Catalunya, hem tingut campions d'Espanya, queda la temporada de l'aire lliure, que fins a el que tu comentava, fins al juliol no sabrem realment si tenim més medalles, més rècords. Però l'important de tot és la cultura de l'esforç, o sigui, els hàbits que agafen els nostres atletes, la cultura de l'esforç, la superació, que no fa falta aconseguir una marca, o sigui, aconseguir una medalla, sinó només millorar una miqueta la teva marca, això ja és un triomf per ells. Llavors, a nivell humà, això, el que tinguin uns hàbits saludables, de menjar, d'entrenar, d'higiene, inclús, i aquesta cultura de l'esforç que cada vegada es perd més, o sigui, cada vegada no està ficada a la nostra societat. Llavors, això d'aquí...
4: L'atletisme trenca una mica amb això, no?
5: Sí, o sigui, al final, el que guanyes, o sigui, no fa falta guanyar el remés, o sigui, tu has de fer el millor que tu puguis. Si hi ha un millor, doncs, bueno, se l'aplaudeix, se'l felicita i ja està. Però si tu aconsegueixes millorar un segon, o sigui, és un triomf, això és l'important.
6: I parlant una miqueta del club, en quin estat es troba actualment, les categories altes, les categories baixes, els que són més crius i sobretot els que són disputen les màximes categories?
5: Bueno, al final, és que tenim de tot, tenim de la gent de 5 anys fins em sembla que hi ha algú de 70 anys, o sigui, que està en el grup de salut. O sigui, en aquest sentit, són molt transversals, no? Els petits és una escola, només és que aprenguin a jugant, aprenguin el que és l'atletisme. Després tenim ja la franja dels 14, 20 i alguna cosa, que són gent que ja està més especialitzada en alguna prova i ja va més a buscar a buscar medalles, a buscar campionats, finals i tot això. I després tenim una gran massa de puretes, com jo, que aquests són aquí, van a fer esport, però... Bueno, hem fet, al final hem obert dos línies més. Teníem dos línies, hem obert dos línies més perquè la demanda és tan gran que no donava abast. Podríem obrir més, el que passa que ja no tenim ni entrenadors, ni espais, ni temps per fer-ho, no? O sigui, tenim des dels 5 fins als 70. Està obert a tothom.
6: Doncs quins han estat els principals èxits o moments més especials que s'ha viscut en el club aquesta temporada?
5: A nivell individual han tingut subcampions d'Espanya, campions de Catalunya, però sobretot aquest any, per primera vegada en la història del club, hem pogut fer la Lliga Catalana, participar a la Lliga Catalana. És a dir, hem tingut els suficients atletes per cobrir totes les proves, totes les disciplines de l'atletisme i participar en la Lliga. Això no s'havia fet mai. O sigui, vol dir que cada vegada tenim més atletes, que ja no són petits, sinó que són més grans i continuen a l'atletisme.
6: És a dir, el club, podem dir, afirmar que el club d'atletisme de Sant Andreu de la Barca van creixent?
5: I tant, cada vegada més. I no solament creixent, sinó que cada vegada l'edat de que es retiren, diguem, no? Cada vegada és més alta. És a dir, abans els 18, 20, teníem pocs. Cada vegada tenim més gent de 18, 20, 23 que continuen a l'atletisme. A un altre nivell, però que continuen.
6: Quines necessitats actuals té el club en actualment per seguir millorant? Ens estàs comentant que el club cada vegada té més massa social. Quines necessitats necessitaria el club per afrontar això?
5: Això està mal dir-ho, però en principi un espai propi, un espai propi, no? De poder entrenar, de poder gestionar més horaris. Ara com ara estem a la Guàrdia Civil, tenim unes limitacions i l'ideal seria una nova instal·lació, una nova pista que puguem tindre molta més franja horària per poder treballar.
6: Perquè clar, quan pensem en altres esports, sigui futbol, bàsquet, handbol, són esports que necessiten algú de material. L'atletisme, a part de les cames, la pista, hi ha algun material més que es necessiti?
5: Home, si pensem, per exemple, a les tanques, necessitem una sèrie de tanques. Si és a l'alçada, pues, una colchoneta, o sigui, la perxa, pues, un carril, una... O sigui, tot això sembla que és una tonteria, però necessitem aquests espais, no? Un fossar de sorra per poder fer els salts de triple o de lluny de longitud... I després, com tots els esports, ja no solament es corre, sinó que és la preparació física. Necessitem peces, artilugis per fer força, per fer mobilitat, per fer coordinació, i tot això, doncs, bueno, necessitem un espai on tindre'l i on poder fer-lo servir.
6: Perquè m'imagino perquè per entrenar l'atletisme no només es corre, no?
5: No, corres una part. Però després, o sigui, molta gent té ficat al cap de que l'atletisme es corre, no? És saltar, és tindre força, coordinació, o sigui... Tu compta, per exemple, que amb un salt de perxa és coordinació, força, tècnica, o sigui, és, a part de córrer i de velocitat, no? Alçada igual, o sigui... Són moltes més coses. Abans necessitem treballar tot. La força, la coordinació, l'elasticitat... és tècnica, al final, a part de córrer.
6: Aquest 5 de juny es farà el sopar especial de final de temporada. Heu demanat en les vostres xarxes socials omplir el teatre i demostrar la gran família que sou. Quin ambient espereu viure aquella nit? Què busqueu amb aquest gran sopar?
5: A veure, l'ambient ha de ser de festa. De festa, el que comentava, de cluenda de temporada, d'una mica de relaxació, de premiar als que han aconseguit rècords, encara que després puguin aconseguir rècords als campionats. És una mica sortir de la rutina de l'entrenament i fer una cosa diferent, no? A part, esperem donar noves notícies i notícies que siguin bones pel futur de l'entitat.
6: Qui vulgui saber-les, que s'acosti, oi?
5: Seria l'ideal.
6: També hem vist que hi haurà màgia, entrega de premis, sorpreses i DJ amb pica-pica final. que heu volgut transmetre en un format tan festiu i sobretot transversal on la gent segur que no s'avorrirà.
5: No, realment, o sigui, això ho fèiem cada any fem una mena de sopar, ho fèiem a les barbacoes. Aquest any, que és una, ja et dic, és especial per la notícia que donarem o que esperem donar, ho hem fet aquest format més íntim, més amb un lloc una mica més seriós, encara que sigui, el que has dit, hi haurà el DJ, hi haurà el MAC, hi haurà entrega de premis, reconeixement als segons quines atletes que han aconseguit rècords, i bueno, jo crec que serà maco i a més volem donar aquesta força que tenim com a club, no? Com a omplir el teatre i donar a entendre que som una família gran i en creixement.
6: I que necessita un espai propi, com comentaves. Exacte.
5: Un gran espai.
6: L'entrega de premis sempre és un moment molt emotiu. Ens pots explicar alguns? Quins mèrits o valors voleu reconèixer?
5: A veure, hi ha una entrega de diplomes als que han aconseguit rècords del club, vale? Però sobretot hi ha una entrega de premis que ens fa molta il·lusió, i ja fa anys que es fan, que són uns premis que s'escolleixen entre els mateixos companys. O sigui, amb cada categoria, si els alevins, infantils, tal, entre els companys escolleixen el millor atleta que aquesta temporada ha sigut per companyerisme, no perquè ha guanyat, sinó per companyerisme, per implicació, per existència, esforç, per tot, no? Per la superació. I llavors es voten entre ells. Llavors és molt bonic aquest premi, perquè no és un premi que l'has aconseguit per guanyar, sinó per al grup, per integrar amb el grup, per ser aquesta integració, no? Aquest companyerisme. I és molt, molt emotiu, o sigui, realment.
6: En aquest sentit, quin paper tenen les famílies, els voluntaris, els entrenadors, no només en el dia a dia del club, sinó en la confecció d'esdeveniments com aquest, que esperem que s'ompli el teatre, no ho espero.
5: Mira, el que són les famílies, és que jo com a pare d'ex-esportistes, o sigui, les famílies són principals, o sigui, són treure moltes hores del teu lleure per portar competicions, per portar els entrenaments, recollir-los, a vegades animar-los, suportar els plors, suportar les decepcions, com a família. O sigui, això és superimportant i s'ha d'estar molt agraït a les famílies. Els voluntaris, fem tres curses a l'any aquí al poble. La cursa de primavera, la cursa de la tardor, la sísmica Reis. Sense ells seria impossible. O sigui, fer aquestes esdeveniments que mobilitzem pues, a prop de 100 voluntaris amb aquestes curses. Vulguis o no, això vol dir que tenim una massa social forta al darrere que ens apoya, no? I sense elles no podíem fer res. I llavors, bueno, només puc dir que estic molt orgullós de tot això, tant de les famílies com dels atletes, dels entrenadors, dels voluntaris. Tot això és la força d'un club.
4: Doncs així el Club d'Atletisme omple de gom a gom i fa sold out pel sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert.
1: Això serà aquest divendres en el Teatre Núria Espert, la festa de fi de temporada del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit parlem d'altres qüestions. Ho avançàvem ahir dimarts en el programa del Via Directa. Irene Tena, la ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, aconseguia el passat dilluns 3 premis a Max gràcies a l'obra No, amb la seva companyia La Venidera. Millor artista femenina de dansa, millor coreografia i millor espectacle de dansa. Finalment van aconseguir aquests 3 premis a Max i avui entrevistem a Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí i també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
7: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els Premis Max, haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
7: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
7: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir... I llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera, i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu que aquesta companyia funcionés, i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
7: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total, i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
7: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica, i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
7: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que ara va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l, i estàvem super emocionats, i de sobte el següent ja era l'espectacle, el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop, i no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la venidera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
7: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de nou, continueu girant?
7: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer, no? I de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
7: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
7: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevillista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
7: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venidera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
7: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
7: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max, millor espectacle de dansa, per no, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
7: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis, o 144, i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història. La temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte,
1: és,
0: no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, sí. Aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria, doncs, a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia que veure amb la Xina i la història de la Xina. I, bueno, això quan realment ens reunim tots. I, bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres. Si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere. Que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques. Per això, eh? Per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens, al final, eh?
1: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm-hmm. Ens van demanar, escolteu, el tema de la música, què? El tema de les arts? I llavors, aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim dos conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre sí. De Beethoven.
3: De Beethoven.
0: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està... Sí, també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir
0: tenint
1: que,
0: en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte les, és bueno, menys no pot ser, i que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix sent 60 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones. I quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem, realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més, i en volem més, i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment... ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem, ja faríem.
0: Us agrada la cuina? Perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A Sala Gran.
1: Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin, a través d'ell, entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui!
0: Tenim... Ho feu, a més, cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5... a 5 i mitja, dos quarts de 6, sí, fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després també l'1 de desembre tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: saber,
1: si
0: abracua. No. El 12 de gener tindrem a...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. El 2 de març, el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril tenim a la senyora Anna Busquets i ens parla dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'Aular de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron. I com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato i, de fet, ha fet un curtmetratge que protagonitza ella i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant, ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura. I l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular i, en concret, farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva, que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement, l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula de sanció universitària, es preguntarà, bueno, i com me'n puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà, i ens pots trobar allà.
1: Ah. Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
3: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte d'Instagram, també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-28-9052.
0: 631-28-9052. 9052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau en visita guiada, val? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apuntin. No sé, en aquest moment
3: tenim 32 persones, val, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros, perquè és una visita guiada,
1: i amb autocar,
3: a l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
1: Aquí.
0: Un altre objectiu, per aconseguir. Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava, doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària, i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Cossell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directa, en l'espai del dial interior, amb els companys de la xarxa ràdio.
5: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.

0: benvingut a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com està, Ramon?
1: Molt bé.
0: Grande. I avui tenim plat únic.
1: Sí, avui plat únic i plat fondo.
0: A veure, què tenim? Què tenim?
1: Avui farem un mosaic de passatges, contes i frases en fondària amb el senyor Guillem Gallifa.
0: Uah, que grande. El tenim a l'estudi, ja. Guillem, benvingut.
2: Encantat d'estar aquí de nou, ja sóc un clàssic, no?
0: Ets un clàssic,
2: un feligrès ja del programa.
0: Absolutament, un devot. En Guillem és escriptor, monologuista, comunicador... Recentment has publicat 2 novel·les?
2: Tinc molt temps lliure, com pots comprovar.
0: Espectacular, perquè 2 de cop, a la deriva... O en castellà, és en castellà, llengua castellana?
2: A la deriva és en castellà i estic en procés de traduir-lo al català.
0: Vale, i després Senderos de Éxodo.
2: Íntegrament en castellà, perquè és un llenguatge amb el que em trobo més còmode escrivint.
0: I recentment també has guanyat un premi.
2: Un premi, escolta, això és la meva rampa ja...
0: Estàs on fire,
2: a Hollywood.
0: Sí. Estàs on fire. El primer premi literari de Sant Jordi de Vic.
2: Ah, efectivament, el primer concurs literari de narrativa, en aquest cas de relats.
0: Amb relats.
2: De la ciutat de Vic, sí.
0: Que grande. Doncs sigues benvingut. Avui tenim aquí una mena de popurri, com quan vens tu solen fer
2: habitualment.
0: Mescolança. De passatges, veig que portes aquí diversos llibres. Com funciona això? Agafem un passatge d'un llibre, un anem, com es diu això? Anem alternant amb frases. Sembla bé?

0: una mica la nit fosca de l'ànima,
1: sí.
0: De Sant Joan de la Creu, però jo no sé si dir-te que fins i tot aquest el supera, eh?
1: Uau.
0: I sé que són paraules mayores,
1: pues sí.
0: Però la veritat és que és un llibre que recomano a tothom, a més és molt curtet, i a mi aquí en aquest cas sí que em va arribar en català, traducció de Montserrat Camps Gaset, i et sembla que agafem algun dels paràgrafs que vaig marcar perquè em van sorprendre, no?
2: El que et sembli.
0: Mira, aquí en trobem un que diu així, diu: estima el perill. Què és el més difícil? Doncs això és el que vull. Quin és el camí que cal prendre? La pujada més i més escarpada. També és el camí que prenc jo. Segueix-me.
2: Uau! Home, si et vols convertir en un bon escalador, no vagis a escalar, no sé, la Creu de Gurb.
0: No, clar.
2: No avançaràs gaire.
0: No avançaràs gaire. Però fins i tot és, a mi el que més em va cridar l'atenció és aquesta actitud. Perquè normalment fugim. Fugim de les pors, fugim de les dificultats. I aquesta fugida, que ens sembla que ens salvaguarda d'alguna cosa, és la que ens fa més miserables. Quan un pren la resolució, tingui èxit o fracàs, això és irrellevant. Però quan un pren la resolució de dir, això és el més difícil, això és el més desagradable, això és el més dur i això és el que em fa més por, porta'm per aquest camí. La sola decisió d'actitud, independentment, insisteixo, del resultat, és extremadament empoderadora.
2: Absolutament. No? Em recordo una mica l'esperit artúric, no? L'Artur que, en vez de... quan volia travessar un pont i es va trobar allò el cavaller negre, no?, que era l'Ancelot, i aquest no deixava passar ningú, i era un cavaller molt, molt potent, no? I el rei Artur, en vez d'anar a fer la volta 300 quilòmetres més enllà per creuar el riu, no? Diu, no, jo lluitaré amb tu, jo vull travessar a l'altra banda, no? És com si fos d'alguna manera el límit, que llavors el fet de transcendir-lo, desenvolupant al màxim els seus recursos, fa que allò que abans era un límit i un obstacle i un problema ara faci sigui bagatge.
0: I una benedicció, també, no? Que moltes vegades no hi ha aquest tema de que jutgem les adversitats i sovint, no diré sempre, perquè potser no és sempre, però sovint, un cop travessades, es revelen com a benedicció, no?
2: Absolutament.
0: I aquí hi ha aquest paral·lelisme amb el que dèiem de la nit fosca de l'ànima, de Sant Joan de la Creu, que en un moment determinat, en el peregrinatge de l'ànima, a la pròpia obra de Sant Joan, diu que fue atravesado por un penetrante rayo de oscuridad. I que este rayo de oscuridad dejó el alma en un estado de desesperación e impotencia. Quan al final, spoiler, val, si algú vol llegir la nit fosca de l'ànima, que talli un moment, o que faci oídos sordos, quan al final l'ànima arriba al seu contacte amb Déu, se n'adona que aquell raig era de llum, però l'ànima, en la seva ignorància, el percebia com si fos foscor.
2: Que bo.
0: Clar, sí, és una guia gairebé, no?, gairebé regular de vida. Quantes vegades jutgem una cosa com una dificultat de la qual fora millor desfer-nos-en, i al final pot ser l'experiència més lluminosa. No,
2: absolutament.
0: Posteriori...
2: Si preguntéssim als nostres oients ara mateix, només des de la perspectiva de l'evolució o creixement personal, ja sé que a nivell de vida pot ser incòmode, però si preguntéssim només des d'aquest prisma de creixement personal, escolta, tens la possibilitat ara de eliminar totes les experiències que a la llarg de la teva vida han sigut doloroses, han sigut traumàtiques, han sigut incòmodes. Ho faries? Què creus que diria la gent?
0: Jo no tinc manera de saber-ho.
2: Què diries tu?
0: Jo la majoria no. La majoria no, perquè moltes m'han fet o més empàtic, o més humil, o més madur. Insisteixo, la majoria potser no és una regla universal, però sí que es compleix amb una regularitat bastant freqüent.
2: Estem d'acord. Molt bé, fem una frase?
0: Vinga.
2: Mira, tinc aquí...
0: Aquí
2: farem un trivia, sabeu com funciona això, eh? Dic una frase que va dir una persona molt coneguda i dono tres opcions. Ramon, tu també participes aquí, eh? A veure si endevineu qui va dir aquesta frase. La frase diu el següent: el patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és. Opció A, Anthony de Melo. Opció B, Donald Trump. Opció C, Antonio Blay. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és.
0: És que podria ser qualsevol dels dos.
2: Els tres, no?
0: Aviam, jo que he llegit bastant un dels dos, està molt alineat, però també podria ser l'altre. Jo firmo Anthony de Melo.
3: I el Blay.
2: Doncs Anthony de Melo. Sí, però tot Blay també hagués pogut dir-ho tranquil·lament.
0: Hagués pogut ser, perfectament. Sí.
2: Què en penseu d'aquesta frase?
0: És així, efectivament és així. M'ha recordat un altre d'en Robert Fisher que diu patim perquè ens resistim a acceptar que l'únic important és l'amor.
2: Que bonic.
0: I si fa, no fa, amb línies diferents, però acaba dient el mateix. Perquè si agafes amor i vida i els concepts com a sinònims, et resisteixes a acceptar l'amor, et resisteixes a acceptar les coses tal qual són, i en dos casos hi ha un frec de l'ego. No? Aquest ego que diu, no, les coses haurien de ser d'aquesta manera, i jo ho tinc claríssim. I llavors ve, agafant el primer passatge que hem llegit de Cesi, llavors ve el patiment a dir-te, no, has d'anar una mica més enllà d'això, i adonar-te que

0: les coses ja estan bé tal com són i que és el teu judici el que està equivocat. I bueno, tots ho vivim, ho hem viscut d'adolescents i ho seguim vivint ara, no fotem. No tenim tant, experiències que és, això no hauria d'haver passat, això hauria de ser una altra manera. De fer l'Anthony de Mello, en un llibre que es diu Peligros y oportunidades de la realidad, en parla molt sovint d'això. Diu, tu, aquí, el primer que hem d'acceptar és que som tots dictadors. Aquí, vull dir, amb tota la calma, que ningú es pensi que és una ànima caritativa. Diu, en el fons, de dins nostre, que tenim també la part lluminosa, però sempre hi ha un dictador que és el que creu com han de ser les coses i que si les coses fossin com ell diu, tot aniria millor. Mm-hmm. Llavors, el primer pas del creixement personal és aquest dictador començar-te a qüestionar. Mm-hmm. I no donar-li tanta bola.
1: Sí, i seria interessant, abans d'acceptar que tots tenim un dictador, veure'l. Perquè, clar, moltes vegades, quan no el veus, ni te n'adones. Molta gent va assenyalant els altres com a dictadors, però no es veu el dictador que porta dins.
0: Me de lo que presume,
1: Però quan veus el teu i l'abraces, és quan ets capaç d'abraçar el dictador que tens a davant. Com a mínim, no abraçar-lo en el sentit de permissivitat, sinó de comprensió. I llavors, si podem, li pararem els peus, evidentment, però si no, ho farem de sempre tot, facis el que facis, des d'una comprensió molt diferent, si no el comprens, que llavors apareix la ira, l'odi, la ràbia, i és un Cristo, com un piano.
0: Funciona totalment així, i mira, just ahir mateix em parlava amb una amiga, que, bueno, amb la relació amb la seva exparella, i em deia, és que esclar, és que... I em deia que li posava límits, però des d'una posició de molt ressentiment, i dic, si tu consideres que ho has de fer, dic, fes-ho, perquè l'activitat en si ja ho sabem, l'activitat externa no és significativa de res. Dic, però per què no proves de fer-ho veient una persona que està desesperada, que està espantada, i que en tot cas actua des de la ignorància? I li pots posar el límit igual, però fer-ho des d'una desidentificació amb tots aquests sentiments reactius que tens cap a ell. No?
1: Absolutament, i el primer favor te'l fas a tu, perquè conviure amb estats de ràbia, de ressentiment, d'odi, de mal rotllo, és un desastre, perquè tu hi vius amb aquests estats, el que dones, tu dones, no? En canvi, poder viure des del perdó, des de la comprensió, des de l'amor, aquests estats també t'inunden a tu, per tant, és preferible 100%.
0: I que implica aquesta guerra, entre cometes, constant amb un mateix, no? Com diu la Laia Noguera, que aquí tenia un altre llibre que sortirà en un altre programa,
1: bien.
0: Diu, he de lluitar contra mi. Diu, si no, em boicotejo.
1: Interessant.
0: Una mica paradoxal. Avancem.
1: Vinga,
0: amb Assesi.
1: Assesi.
0: Salvatore Dei Nichols, cosa en zoquis. Diu així, el següent paràgraf. Diu, no ets lliure. Desenes de milers de mans invisibles t'agafen les mans i les fan bellugar. Diu, quan estàs enutjat, la ira d'un avantpassat es comeja a la teva boca. Quan estimes, un antic habitant de les cavernes bramula. Diu, quan dorms, s'obren les tombes en la memòria i el teu cap s'omple d'espectres.
1: Uau, uau. Vaya temazo acaba d'obrir.
0: Sis línies,
1: I amb sis línies.
0: Col·lega.
1: Què en penses tu?
0: Clar, hi ha el tema de la interdependència. I és un tema que la concepció i la certesa de que som interdependents, sota l'eslògan del neoliberalisme, l'estem perdent d'una forma molt perillosa, molt perillosa. No els típics eslògans del tardocapitalisme, no? Tot depèn de tu, tu pots tot, si no és cosa teva... Bueno, això té un límit, té un límit. I això on es veu? Per mi on es veu d'una forma més clara? Amb el sistema econòmic. Perquè sembla que l'acumulació desaforada no té res a veure amb la pobresa. És a dir, una cosa es desvincula de l'altra quan estan íntimament entrelligades. I aleshores aquí hem eliminat la dimensió ètica de l'economia. Hi ha gent que té unes quantitats obscenes de diners i ningú els senyala amb el dit com causants de pobresa. Al contrari, jo cada cop veig més gent, hòstia, com més millor, quina sort que té, i fins i tot els admira. Fins i tot els admira com si fossin un Einstein o un Gandhi, quan simplement el que han fet és despullar-se d'ètica i acumular tot el que podien al marge de qualsevol consideració. I aquí el veiem molt, aquesta interdependència. Tots som interdependents. Si tu acumules infinitament més del necessari, tu estàs, potser no ho veus directament, però tu estàs sent còmplice de la pobresa a una altra part del món. Mm-hmm. I jo crec que això s'està perdent d'una forma perillosa.
1: Sí, jo no sé tant si potser la solució estaria en una sèrie de mesures, evitant aquesta acumulació. Jo veig més aviat que la solució, si és que n'hi ha, perquè penso que més que solució és una conseqüència natural del nostre procés evolutiu, seria que les persones a nivell íntim, a nivell intern, de mica en mica anéssim adonant-nos de que en essència som amor, i quan nosaltres ens vivim com amor, llavors l'acumular ja no forma part de l'equació. Però clar, mentre l'ésser humà sigui egoista per naturalesa, el sistema econòmic a més se li escau, com un mitjó més a més, com unes sabates del seu número, és el capitalisme tal qual el coneixem.
0: És el capitalisme, però clar, aquí recordo aquella frase de Confuci que diu, hi ha tres maneres d'aprendre. Diu, per comprensió, diu la més estranya. Diu, per imitació, diu, la més fàcil. Diu, i per experiència, diu, la més habitual. Llavors, què passa? Que tota aquesta gent, tu els hi parles de gent que avui no ha menjat i els hi sona com quelcom abstracte.
1: De xino. Sí.
0: Exacte. Llavors, clar, toca la més habitual. Jo els dic, vés un mes al Congo, perquè t'asseguro que seràs incapaç de ser un multimilionari. Vés un mes al Congo, passa gana tu, conviu amb gent que passa gana, i això que sembla tan abstracte, que sembla gairebé de caire hollywoodiense, això serà una experiència. Viuràs el que és la mancança, la carència, el desamor de passar gana, perquè hi ha un sentiment de no sentir-te estimat per ningú, de no ser sostingut ni per la Terra ni pels teus altres germans humans, que deu ser increïble. Jo no l'he viscut, però sí que me la puc imaginar. Llavors, clar, potser han de veure el tràngol amarg de l'experiència.
1: Jo sóc molt fan de la primera via, per això, potser no caldria imitacions del Congo.
0: S'ha d'estar molt atent.
1: Ho sé, però a triar... no cal viure la mateixa experiència si tu ets capaç d'endollar-te el que és essencial en tu i adonar-te que en essència no hi ha cap diferència en la persona que tens a davant. Llavors et desperta una comprensió, una empatia, una sensibilitat que no fa falta anar a passar gana perquè entens i comprens profundament el que passa a l'altra persona. I si això fos una constant a la nostra societat o quelcom més habitual, més freqüent, ja no hi haurien aquestes desigualtats.
0: No hi serien. I mira, no. Això em recorda un conte de Gandhi, que és excepcional, és una anècdota real. Diu que va un dia una mare amb un nen i li diu, Gandhi, sisplau, digue-li al meu fill que deixi de menjar sucre. Diu, perquè està obès, està en procés ja de desenvolupar diabetis. I Gandhi li diu, torna d'aquí 15 dies. I la mare estranyada marxa amb el fill, però no li fa cas, i torna al cap de 15 dies. Torna al cap de 15 dies i Gandhi agafa el nano, el mira fixament i amb molta convicció li diu, fill meu, deixa de menjar sucre. I bueno, la mare estranyada diu, bueno, li dona les gràcies a Gandhi i li diu, però escolta, diu, per què m'has fet esperar 15 dies, no? I Gandhi li diu, bueno, diu, perquè fa 15 dies jo també menjava sucre.
1: Espectacular.
0: Val, no? Si no prové de l'experiència pròpia, què li vols anar a dir a alguna persona?
1: No, tampoc serà
0: creïble. I això és una crítica implícita al sistema escolar,
1: sí. Sé que sempre hi ha un rerefons d'aquest tipus quan parles, però sí, de fet és la millor manera, no, l'experiència personal, perquè si no, per molt que comprenguis...
0: Però és fraudulent, és una ensenyança fraudulenta, la que no prové del que tu has integrat.
1: És... Sí, estem d'acord. Escolta, fem una altra frase?
0: Som-hi.
1: Va, vinga. A veure, en tenim diverses. Aquesta m'encanta. Diu, perdonar és alliberar a un presoner i descobrir que el presoner eres tu. Qui va dir això? A, el conde de Montecristo. B, Ava Gardner. C, Louis Hay.
0: Home, aquesta ens l'ha posat més difícil, Ramon?
1: Home, el conde de Montecristo ja us dic ara que no. Un tio que es passa tota la novel·la intentant venjar-se d'algú...
0: Bueno, però poder va ser una revelació final pels que no l'hem llegit.
1: Però la novel·la no surt,
0: això. Ah, aquesta revelació no surt, val. Bueno, jo posaré Louis Hay.
2: Jo Louis Hay anava a dir també.
0: Sí, vinga.
1: Ah, exacte, Louis Hay. Sí,
0: vamos al todo por el todo.
1: Acertada. Què penseu d'aquesta frase?
0: Molt certa, o sigui, tan certa com difícil a vegades de portar a la pràctica,
1: Que estem en una incultura del perdó, també, Hem viscut a la cultura del Clint Eastwood, te la fan, i tu la multiplicaràs, la tornaràs multiplicada per 30, no? Però en realitat és el que dèiem abans, és a dir, tu convius amb aquests estats de rancúnia, de ressentiment, de mal rotllo, te l'estan menjant amb patates, és a dir, el primer que li convé o li interessaria viure en el perdó és per deixar anar tots aquests mals companys de viatge, series tu, perquè tu ets un presoner d'aquests estats.
0: Sí. Ara, difícil. Recordo un documental que es diu Human, si no l'heu vist us el recomano moltíssim, està gratuït a YouTube, és un fons negre, i durant 2-3 minuts persones de tot el món t'expliquen una anècdota de la seva vida. I hi ha anècdotes bastant colpidores, i una, probablement la que ho és més, almenys per mi, és un home que està pres cadena perpètua per haver matat una dona i un nen. I llavors ell explica, estic aquí, cadena perpètua, aquí no m'estima ningú. També explica d'on li venia la violència. Clar, ell va créixer ja en un entorn on el seu pare el pegava, el maltractava. I, bueno, i explica que va conèixer una dona. Una dona que li va ensenyar què era estimar. I diu aquest home des de la presó, diu, i justament va ser l'Agnès, diu, l'àvia i la mare del nen i la dona que jo vaig matar, que em va donar la meva millor lliçó d'amor. O sigui, és una dona que li maten la dona i el net i va a la presó a ensenyar-li a l'assassí què és estimar. I clar, quan diu això, en aquest pres li comencen a caure llàgrimes, però I clar, això és impressionant, no? Perquè, hòstia, fins i tot en aquestes circumstàncies és possible perdonar.
1: Per tant, aquella idea de que hi ha coses que no tenen perdó es desmunta quan veus que hi ha gent que ha perdonat aquestes coses. M'encanta el motiu principal pel qual perdonar que donava el Daniel Lumera, que és un personatge molt interessant, italià, que ha muntat l'Institut del Perdó a Itàlia, que ajuda moltíssima gent a viure aquests processos de deixar anar totes aquestes, bueno, aquestes incomoditats internes, i diu, no, si al final el principal per què perdonar està en la mateixa paraula catalana. Per donar.
0: I en anglès, que és forgive.
1: Exacte. No? Vull dir que és un acte d'amor incondicional. No hi ha un per què. És simplement, des d'una profunda comprensió, una profunda connexió amb el que ets, pues simplement abraçar la persona que en un moment donat et va perjudicar. No? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tenim temps per un altre passatge, molt ràpidament, abans d'anar al conte.
0: Doncs va, un de ben breu, a veure si el trobo... Va, ben curt. Diu, no és Déu qui ens salvarà. Diu, nosaltres salvarem Déu.
1: Uau.
0: Diu, com? Diu, lluitant, creant i transformant la matèria en esperit.
1: Uala, espiritualitzar la matèria. Meravellosa, aquesta.
0: Perquè tot el llibre gira entorn a aquesta idea, que és com revolucionària. El subtítol d'Ascesis és Salvatores Dei. És a dir, els salvadors de Déu.
1: Que bonic.
0: I clar, és molt èpica, no?, la narrativa de Kazantzakis, perquè diu, no, nosaltres no som aquí xaiets. Diu, Déu ens necessita. Mm-hmm. Parteix d'aquesta... Diu, Déu ens necessita. Diu, i si no lluitem nosaltres per transformar-nos en ell, diu, el deixem perdut.
1: Que bo. Que diferent de la mirada potser catòlica i d'altres tradicions espirituals, des del meu punt de vista mal interpretades, altra cosa és l'origen, d'ubicar Déu fora de tu. Mm. Com una cosa que no té res a veure amb tu.
0: No, bueno, ja està la dualitat, no?
1: Claro, ja l'hem parida, perquè si jo ubico Déu fora de mi, ja sentir-me aquesta divinitat que és en mi ja no és possible.
0: No és possible. Clar, llavors aquí es comença, a partir d'aquesta premissa, un llarg peregrinatge, que si no tingués aquesta idea motriu, te'l podries estalviar.
1: Absolutament.
0: No? El peregrinatge de jo sóc un ego, he d'arribar a Déu, i comences a fer... Que potser és necessari, el viatge, aquí ja entraríem...
1: Aquest és un altre tema.
0: Entraríem en un altre tema.
1: Sí, sí.
0: Però potser si fem servir la primera guia, la menys utilitzada de Confuci, que és entendre per comprensió, i canviar aquestes idees que són el motor de tot el que fem, potser tu... Agafem una drecera.
1: Doncs no estigui gens malament. Mira, ara tenim 10 minutets llargs.
0: 10 minuts? No hi ha una altra trivial, rapidet? No?
1: Fem una altra trivial? Va, fem una altra trivial? Sí, vinga, sí, va, dale, vinga, trivial. Per exemple, diu... No vaig venir aquí per encaixar. Vaig venir aquí per ser jo mateixa. Ojo, pista, és una dona.
0: Ah,
1: l'únic problema és que les tres possibilitats són dones, però bueno. A. Anita Morjani. B. Alaska. C. Isabel Ayuso.
0: Anita Morjani, no?
1: Bueno, Alaska té una cançó que estarem en aquesta línia, eh?
0: Sí, no sé. A quién le... No?
1: Porta lo que yo haga. Anita Morjani.
0: Excepcional, Morir para ser yo. La novel·la que explica com va arribar... Bueno, un càncer politumoral, pesava 4 grams, va tenir l'experiència extracorporal.
1: Val molt la pena.
0: Increïble.
1: Sí. Què penseu d'aquesta frase?
0: Bueno, que esperem no haver d'arribar a les seves circumstàncies per poder-la...
1: No, per integrar, no?
0: Sí.
1: Però, clar... Però sí, és... Ostres, a mi sempre em dona la sensació de que en realitat no és possible no encaixar. És a dir, quan tu t'adones que sense tu el món estaria incomplert, t'adones que, i quan dic el món, dic l'univers, que si faltessis tu faltaria algú, és impossible no encaixar. Altra cosa és voler encaixar en una sèrie de normes, una sèrie de convencions que entre tots com a societat cutre, també t'he de dir, ens hem imposat, no? Però quan tu t'adones que tu encaixes sempre, perquè tu formes part del que és, per tant, tu ets, aquesta frase es fa realitat.
0: Sí, i a mi sempre em recorda una frase que la dic amb certa regularitat ja en aquest programa de George Bernard Shaw, que deia el trist de la condició humana és que tots som monarques però tots estem fora del nostre reial.
1: Sí, sí, és brutal aquesta. Jo,
0: clar, sí que hi ha pors, clar, hi ha moltes pors, perquè clar, llavors un es veu obligat, si un pren la determinació de ser qui genuïnament és, clar, es trobarà amb l'estatus quo, amb els formalismes, amb totes les pors dels altres que d'alguna manera se li tiraran a sobre.
1: Totalment.
0: Però és que, esclar, llavors és quan un posa la balança, no? Diu, què em surt més a compte? Val la pena viure una vida inautèntica? Uh-huh. Val la pena? Jo crec que més d'hora que tard un se n'adona que no. sí. I que si has de pagar el preu amb certes comoditats, això, però és que arriba un punt que l'abisme et mira i et demanes, com saltes o no saltes.
1: Sí, també hi havia Gurdjieff que deia que un ha d'aprendre, sé la paraula en castellà, a ser ladino. És a dir, que tu potser sents que no encaixes en el sistema que ens hem construït, però pots adaptar-te fàcilment.
0: Fer-ho veure.
1: Fer-ho veure, sí, exacte.
0: Perquè
1: a vegades no interessa, més que res per simplificar-te la vida. Sí, i tu pots anar fent el teu camí, el teu procés, aportant el que tens d'autenticitat, però en moments donats saber moure't amb cintura, en certa manera.
0: Necessari.
1: Necessària. Ara sí, anem a la secció de compte amb el conte, amb el mateix Guillem Gallifa.
0: Som-hi. Doncs som-hi. Mira, curiosament, Sergi, ja saps que el conte estava preparat d'entrada i parla sobre el perdó.
1: Oh, que
0: ha sigut un dels temes recurrents
1: del
0: llarg del programa. És un conte que està dins de Conversaciones con Dios, el primer volum de Neil Donald Walsh, un llibre hiper recomanable.
1: Que també hi ha una pel·lícula.
0: Que és La vida de l'autor, bastant colpidora. I diu així, el conte. Diu, hi havia una vegada una petita ànima que li va dir a Déu: ja sé qui sóc. I Déu li va respondre, diu, meravellós, diu, qui ets? Petita ànima va respondre: sóc la llum. Déu va somriure amb amplitud, va dir: efectivament, ets la llum. La petita ànima estava feliç i va dir: ostres, això és fantàstic. Però poc després ja no li va resultar suficient saber qui era. Sentia certa inquietud i volia experimentar-ho. Déu li va dir: però si tu ja ets la llum. I l'ànima va replicar, diu, sí. Diu, però vull saber què és experimentar-ho. Aleshores, va dir, mira, no hi ha res més que sigui la llum, li va dir Déu. No he creat altra cosa que allò que ets. No hi ha una manera simple d'experimentar que allò ets, perquè no hi ha res que no siguis. Com? Va preguntar l'ànima.
1: Com?
0: Dijo un Déu una mica confosa. Diu, pensa-ho d'aquesta manera. Ets com una vela, com una espelma en el sol. Ja estàs allà, juntament amb altres milions i milions de veles que totes juntes constitueixen el sol. Si tu no hi fossis, faltaria una espurna d'aquesta totalitat. Diu, home, va dir l'ànima, però tu ets Déu. Diu, se t'ha d'acudir alguna cosa perquè jo aconsegueixi experimentar-ho. Déu va somriure. Va dir, sí, he pensat alguna cosa. He pensat en crear la foscor. La foscor, diu, i això què és? Diu l'ànima. Diu, és allò que tu no ets. Diu, tindré por de la foscor? Va dir l'ànima. Diu, només si ho decideixes. Ah, va exclamar l'ànima, ja sentint-se una mica millor. Què farem? Diu, crearé alguna cosa que no ets tu, és a dir, la foscor, i així tu podràs experimentar qui ets. Hi ha alguna cosa que t'agradaria experimentar de la infinitud que tu ets? I l'ànima va respondre, sí, diu, m'agradaria experimentar el perdó. De què es tracta? Doncs bé, va dir Déu, tinc un petit inconvenient. Diu, no hi ha ningú a qui perdonar. Ningú, va dir la petita ànima, que amb prou feina s'ho podia creure. Diu, ningú, va dir Déu. Tot allò que he creat és perfecte. No hi ha ni una sola ànima a la creació que sigui menys perfecta que tu. I li diu, mira, mira al teu voltant. Llavors la petita ànima va mirar el regne d'ànimes i les va veure totes tan lluminoses i tan perfectes com ella. Aleshores, què puc fer? Va replicar. I una petita ànima, voluntariosa, es va aixecar la mà d'entre la multitud. I li va dir, jo, si vols jo, et puc ajudar. Tu, va dir la petita ànima, ets un ser d'absoluta perfecció. Diu, què podries fer que frenés tant la teva vibració que es tornés en obscuritat i en densitat? Diu, com ho podries fer i per què hauries de fer-ho? I aleshores l'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, li va dir, diu, molt fàcil, i ho faré perquè t'estimo. Diu, ah, diu la petita ànima, diu, i què faràs? Què faràs? Com ho farem? I l'altra ànima, la voluntariosa, li diu, mira, diu, farem una cosa. Diu, tant tu com jo encarnarem. Diu, agafarem un cos i al fer-ho ens oblidarem de qui som. Llavors, diu, jo et faré alguna cosa a tu perquè tu em puguis perdonar i experimentar, no només saber, sinó també experimentar que ets el perdó absolut. I l'ànima diu, ostres, diu moltes gràcies, diu, t'estic molt agraït per aquest favor que em fas. Diu, doncs bé, som-hi, i sabràs què passarà? Diu, no. Diu, jo també m'oblidaré de tot. Però ara, abans de que emprenguem aquest viatge, recorda una cosa. Diu, quina? Diu l'ànima, tot eixerida. I l'ànima amiga, l'ànima voluntariosa, diu, quan et faci el pitjor que et puguis imaginar, quan t'agradeixi, quan et mati, quan et torturi i quan sigui hostil amb tu, en recorda de qui sóc.
1: Buah. Buah. Espectacular. És preciós, eh? No coneixia.
0: És increïble. És increïble. No? L'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, el que dèiem al principi i el que assenyalava el primer passatge, no? Tancant una mica el cercle de Kazantzakis, que a vegades aquelles experiències que jutgem com a més negatives són les majors benediccions si un s'aventura, si un pren l'actitud de voler aprendre d'elles.
1: És que, esclar, si tu ets pur amor, si tu ets pur amor, com t'adones que ets amor si no has viscut ni experimentat res que no sigui amor? És impossible.
0: Has d'emprendre el viatge. Per això, per exemple, si agafem el context cristià, no, Sant Ignasi de Loyola, el capità militar, Sant Francesc d'Assís, un noble dado a todos los vicios. Tots, en alguna manera, com deia el propi Sant Francesc d'Assís, deia, bueno, diu, tot pecador té un futur i tot sant té un passat. Llavors, tots hem d'experimentar la gamma per arribar a la llum. Hem de transitar el peregrinatge de la dualitat, de la gamma, etc.
1: Absolutament. De fet, m'ha vingut al cap la figura de Judas.
0: L'Iscariot.
1: Sí, que des de perspectiva pues catòlica es veu com el malo, no? El malo de la pel·lícula, i entrem en aquesta dualitat que dèiem ara, però des d'aquesta mirada, Judas fa un gran servei.
0: De fet, hi ha textos de caire més gnòstic, però cristians, que diuen que era precisament el deixeble preferit de Jesús.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Doncs, Guillem, tenim un parell o tres de minutets més. Tenim un altre passatge d'aquests tan xulos que portes.
0: Un altre passatge?
1: Vinga, va, dale.
0: Dos minuts, dale. A veure.
1: Perdona, aquest conte que has llegit, com es titula?
0: La petita ànima i el sol.
1: La petita ànima i el sol.
0: Sí, de fet, va ser tan significatiu quan Neil Donald Walsh el va donar a conèixer, ja existia, a través de Conversaciones con Dios, que ara s'ha editat ja només el llibre.
1: Va.
0: Suposo que l'han allargat una mica, però tu ja pots comprar el conte de la petita ànima i el sol, independent de Conversaciones con Dios, que de totes maneres jo el recomano.
1: Jo l'he trobat deliciós, la veritat és aquesta.
0: Va, doncs per seguir amb aquesta línia, Nikos Kazantzakis ens adverteix. Sigues sempre inquiet, descontent, indòcil. Si un costum comporta comoditat, arrenca'l. El pecat més gran és la satisfacció.
1: Uau. És a dir, el qüestionament permanent, que és l'única manera d'evolucionar de forma permanent.
0: És l'única manera. I, de fet, si agafem Freud, que jo ara fa poc vaig acabar massa allà del principi del placer, que ell revisa els seus impulsos de vida i de mort, Eros i Tànatos, ell arriba a la conclusió que buscar el plaer és buscar la mort. Perquè, clar, el plaer què és? Relaxació. I l'estat de màxima relaxació quin és?
1: La mort.
0: La mort, efectivament. Mm-hmm. Llavors, estar viu és estar constant lluita, atenció, saps? En constant contracorrent, en certa manera. Això és estar viu. No? I bueno, té cert paral·lelisme amb aquest passatge de Kazantzakis.
1: Superinteressant. Fem una altra frase? Tenim un parell de minutets. Vinga, va, última frase. Trivial.
0: El pote de 2.000 euros.
1: La frase diu així. Només en el silenci d'una ment que observa sense jutjar pot sorgir una verdadera comprensió. Opcions. A. Jorge Javier Vázquez. Algú que no jutja mai. B. Arthur Schopenhauer. C. Jiddu Krishnamurti.
0: Bueno, jo crec que farem aposta doble amb en Ramon, no? Bueno, no ho sé, jo fort per Krishnamurti.
2: Jo igual.
0: I podria haver sorpresa, però...
1: Krishnamurti. Tot i que Schopenhauer...
0: Podria arribar.
1: Té unes arrels...
0: Sí, es va estudiar molt el budisme...
1: Sí. Però sí, va dir Krishnamurti. Em sembla una reflexió brutal, aquesta. Clar, si hi ha judici no pot haver-hi comprensió. Perquè quedes amb la teva ristra d'idees preconcebudes, d'opinions, de creences, i clar, la comprensió requereix un buidatge previ.
0: I ell fa servir una expressió que a mi em sembla molt precisa, que en diu alerta passividad.
1: Uau.
0: La mena d'estar en alerta passividad. Sí. És a dir, oberta, el que passi, però alerta.
1: Sí, potser l'estat que més s'apropa a aquesta capacitat és la presència.
0: La presència.
1: La presència.
0: Que hi ha alerta i hi ha passivitat.
1: Exacte.
0: Simultàniament.
1: Exacte. Mm-hmm. Que bé, Guillem, moltíssimes gràcies.
0: Encantat d'estar aquí, com sempre.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

0: El Dial Interior, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio, que també escoltem aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisió, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sea, tenia cançons, humor, tenia
0: novel·la negra també.
1: Sí, sí, sí, la crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, bueno, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny. Molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno.
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament amb riures, amb pica de mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha de treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! ¡Vamos!

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui dimecres comptem amb un nou espai del K-Pop History. Serà a partir de les 9 del vespre, una hora abans. Recordeu que tindrem Urban Top Music amb DJ Beka. Un avançament del que podrem escoltar avui a partir de les 9, el K-Pop History.
2: Annyeonghaseyo, K-Popers. Chanun Kim Chun-so imnida. Soc en Kim Chun-so. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 279 de K-Pop History. Aquí farem un resum del Sentido Music Award celebrat a inicis d'aquest any i també aprofitarem per presentar alguna estrena. En aquest cas serà el càrrec de les sis noies que formen IVE, IVO en coreà, que havien debutat a Corea el 1 de desembre del 2021 i al Japó ho van fer el 9 d'octubre del 2022. De fet, ja havíem escoltat anteriorment el seu prellançament. En aquest cas, el tema Bang Bang, del 9 de febrer del 2026, que és el prellançament del seu àlbum Revive, que es va treure posteriorment el 23 de febrer. Ara escoltarem el single principal d'aquest nou àlbum, en aquest cas és el tema Black Hole. És un pop d'estil potent, molt de la safe. Recordem, per exemple, temes com I Am o Rebel Heart. El tema comença amb una estructura lògica, però més endavant incorpora canvis que sorprenen. A més, la producció reforça la tornada cada cop més cap amunt. El tema ja va guanyar un Show Champion el 4 de març. Actualment porten més de 21 milions de reproduccions ja acumulats en 3 mesos. Escoltem la novetat de la Saif, Black Hole.

0: Ja ho sabeu, K-Pop History, avui a partir de les 9 del vespre d'aquest dimecres, una hora abans, Urban Top Music, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Nosaltres li posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també, com no, més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: directe. Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa. De dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu. Amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. Cada cop cuidem més el nostre cos i lluitem contra l'envelliment a base de sacrificis i privacions. Ens esforcem per estar sans, però pot ser que ens haguem despreocupat de la vida política? Quina relació pot tenir una cosa amb l'altra? De tot plegat en parlarem amb Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, qui ha escrit Les renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar la cultura del culte al cos amb la desafecció política. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon, a Gent amb Valors coneixerem el projecte OK Plus amb Carles Garcia i escoltarem un nou conte amb valors de la veu d'Oriol Toro, de la companyia Vivint del Cuento. Per acabar, dedicarem el like al llibre El arte de no complicarse la vida d'Alexis Racionero, editat per ARPA. L'assagista busca trobar les claus per agafar aire en una societat que cada cop va més de pressa i que no ens dona marge per assimilar tot allò que vivim. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de so i la selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem.
1: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
0: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
2: Hola, Laura. Avui parlarem de política perquè el Parlament escocès ha demanat al govern britànic que els transfereixi els poders per fer un segon referèndum d'independència. Abans que res, vull recordar que l'any 2014 ja se'n va celebrar un en què va guanyar el no, amb un 55% dels vots, i, ara bé, això m'ha sorprès, amb un 84% de participació ciutadana, que no és gaire habitual en democràcia.
0: No, una participació altíssima. Com és que la volen tornar a votar aquesta qüestió?
2: Doncs mira, fa poc, el 7 de maig, es van celebrar les eleccions al Parlament escocès. La qüestió és que un dels candidats, John Swinney, membre del Partit Nacional Escocès i qui era primer ministre fins aquell moment, va prometre que si revalidava el seu mandat, se celebraria un nou referèndum. Doncs dit i fet, va guanyar i ha trigat ben poc a complir la seva promesa, un fet que també m'ha sorprès molt en el món de la política.
0: Pot ser que tinguin motius per pensar que el resultat seria diferent al del 2014?
2: A veure, jo crec que n'hi deuen haver, perquè si no, no tornarien a aprovar-ho. El motiu més clar és que els independentistes tenen majoria absoluta al Parlament, la més nombrosa que hi ha hagut fins ara, 73 diputats de 129. I l'altre fet és que quan es va celebrar el primer referèndum, el Regne Unit estava dins de la Unió Europea. I el vot també es va decantar una mica per aquí. Si voto no a la independència, estic votant a quedar-me a la Unió. En canvi, ara creuen que sortir del Regne Unit és l'única manera de tornar-ne. Ben bé que el Brexit no sé si els hi ha sortit gaire bé.
0: Em sembla que no com esperaven. Tot això, què hi diuen des de Londres?
2: Doncs fins ara, Keir Starmer, el primer ministre del Regne Unit, ha dit que no s'imagina una altra consulta mentre ell sigui primer ministre britànic. I d'altra banda, Reform UK, laboristes, conservadors i liberaldemòcrates creuen que la majoria d'escocesos volen que el govern se centri en qüestions que tenen impacte en el dia a dia, com ara millorar la sanitat o l'escola pública. És a dir, que no n'estan gaire d'acord ni tampoc crec que facin gaire cas.
0: Això ja passa, no?, que cadascú prioritza els seus interessos.
2: Doncs sí, no és pas estrany. De fet, a molts ens va sorprendre la celebració del referèndum del 2014, pel simple fet també que a Espanya semblava impossible que es fes realitat. Doncs ara sembla que se'n pot celebrar un altre. Això sí, segur que no serà aviat perquè aquests processos són lents i les administracions s'han de posar d'acord si és que ho aconsegueixen.
0: Són decisions complicades i que, a més, necessiten molt de temps i diàleg.
2: Sí, de fet, ara que parles de diàleg, m'agradaria acabar amb les paraules del primer ministre escocès que va dir abans de la votació. El dret a decidir hauria de ser acceptat per tots aquells que en aquesta cambra creuen en la independència, però també per aquells que creuen en la Unió, perquè el que està en joc són els desitjos democràtics del poble escocès. Un discurs força reconciliador i que no busca dividir l'opinió entre bons i dolents, sinó entre demòcrates i no demòcrates.
0: Veurem on acaba desembocant tot plegat. Carles, moltíssimes gràcies. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Radó.
3: Es podria dir que Stephen Colbert el va salvar l'humor. Quan el presentador de The Late Show tenia 10 anys, el seu pare i dos dels seus germans van morir en un accident d'avió a Carolina del Nord, un fet que, lògicament, va marcar la seva infantesa. Quan anava a l'institut, va començar a fer teatre i ja a la universitat va descobrir els clubs d'improvisació de Chicago i es va adonar que dalt de l'escenari no tenia l'angoixa que sentia durant la resta del temps. Les coses no li han anat malament, almenys fins ara. Després de foguejar-se per clubs d'improvisació i monòlegs, va entrar al món de la televisió, on va triomfar interpretant un personatge que es deia com ell, però que era un comentarista polític ultraconservador. Com Stephen Colbert de ficció, va arribar a inventar una paraula, truthiness, referit a aquelles coses que algú té clar que són veritat, tot i que les dades i els fets objectius puguin suggerir el contrari. Colbert la va popularitzar tant que va acabar entrant al diccionari. Les anàlisis delirants sobre l'actualitat política el van fer tan conegut que l'any 2014 la CBS el va escollir per succeir David Letterman com a presentador de The Late Show. Durant més d'una dècada ha estat un dels noms clau de l'humor nord-americà, destacant per la ironia, la sàtira política i la paròdia absurda. Fins que aquest mes de maig el programa s'ha acabat i Colbert s'ha quedat sense feina. Malgrat que la cadena ho justifica per raons econòmiques, és difícil no relacionar-hi amb el desig de Paramount, propietària de la CBS, de tenir bones relacions amb Trump, que havia criticat insistentment el presentador. Després de l'acomiadament fallit a Jimmy Kimmel, finalment readmès per la caiguda de subscripcions després que el fessin fora, ara li ha tocat el rebre a Colbert. Poques coses expliquen també el trumpisme com aquesta obsessió contra el gremi dels humoristes. En l'últim programa, amb Paul McCartney cantant un oportú Hello Goodbye i tots els presentadors de programes d'humor de la competència fent un curiós homenatge a Colbert, encara es va treure una última carta de la màniga. La banda del programa va interpretar diverses cançons amb drets d'autor, que la cadena ara haurà de pagar.

0: quina relació hi ha entre el culte al cos i la desafecció política? De seguida ho intentem resoldre, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.
1: Jo, que està ponint

0: pensava que aniria per aquí la selecció.
1: Bé, buscàvem Culte del cos i hem trobat la cançó del Xota, que es diu El Fuertecito, i parlar una mica d'aquest grup de gent que jo els anomeno els xolacos. Per mi són xolacos que van a fer peses al gimnàs, mirar-se al mirall quan fan peses i fer crits de... mentre fan pujant les mancuernes, no? I, bueno, a mi són una gent que em fa força grima. I sí que, si poses a analitzar el seu pensament polític, tenen molta desafecció a la política i voten a uns partits polítics molt populistes.
2: Estás en Ibiza, en un barco, ya tú sabes, sintiéndose mal por cada cubata que consume. Vale, la historia cambia...
0: La selecció de Pere Sánchez, crec que t'ha encaixat una mica, eh?
3: És la seva selecció, eh? Jo no tinc res a veure amb la lletra ni el que deia. Però crec que és bastant encertada, i sobretot amb això últim que deia, perquè cada cop hi ha més xolacos, i des de fa un temps gran part de la societat doncs té una dèria per cuidar el cos i lluitar contra l'envelliment a costa de sacrificis, de privacions i també doncs amb les promeses de la recerca biotecnològica. Però tot i que ens ho pugui semblar, tot i que ens pugui semblar que això és nou, no ho és pas, i per exemple a la Grècia arcaica els moviments com el pitagorisme o l'orfisme ja defensaven models de vida ascètica amb restriccions alimentàries i una ètica de la puresa. Ara bé, quina relació hi ha amb la desafecció política actual? Com bé deia en Pere, segurament aquells que gasten molt de temps en cuidar el seu cos potser no gasten tant de temps en cuidar el sistema polític en el que viuen. Doncs Jordi Pàmies, catedràtic de Llengua i Literatura Gregues a la Universitat Autònoma de Barcelona, en parla a Les Renúncies, un assaig publicat per Arcàdia que busca entrellaçar-ne la relació.
0: Moltes gràcies, Carles, per posar-nos en context. És moment de saludar el nostre primer convidat de la setmana. Ell és Jordi Pàmies. Jordi, benvingut a Valors a l'Alça. Com estàs?
4: Molt bé, encantat.
0: Gràcies per acceptar la invitació. Escolta, d'entrada, explica'ns per què vas decidir escriure Les Renúncies. Què et va empènyer a fer-ho?
4: Bé, segurament no hi ha una resposta única, no? Hi ha un aspecte que m'ha perseguit des de fa un temps i m'imagino que ho entendràs de seguida, perquè és un fenomen del qual es parla molt i que és la desafecció política, no? Com... sobretot les noves generacions manifesten un desinterès cada vegada més accentuat per les responsabilitats col·lectives, per la acció política organitzada, estratègica, etc. Això d'una banda. De l'altra, un aspecte que potser és més recent i que així d'entrada potser un es queda una mica parat, però he observat els últims temps, sobretot a partir d'una sèrie de notícies que van aparèixer en alguns diaris europeus, un fenomen que apunta als joves directament i com les noves generacions tenen un cert comportament, tenen un comportament en les seves pràctiques festives, etc., que s'allunyen molt de com ens comportàvem nosaltres de més joves, i em refereixo sobretot, per exemple, a la renúncia a l'alcohol, renúncies també alimentàries, cada vegada estem més acostumats a beure doncs menys cafeïna al cafè, menys sucre, menys sal, una certa privació d'aliments com les diferents tendències vegetarianes i veganes. És a dir, jo observo en les noves generacions una disposició, una inclinació cap a la privació, cap a la renúncia de certs ingredients i certs tòxics, no? Val? Uh-huh. I potser entre una cosa i l'altra no té res a veure, potser és una aproximació una mica contraintuïtiva aquesta, però se'm va acudir que entre aquella desafecció política i aquesta inclinació al culte al cos i a les privacions de certs ingredients hi ha d'haver alguna connexió. I això és el que he intentat demostrar en el meu assaig, partint de les cultures antigues i fent una mica un repàs d'aquesta qüestió fins al moment actual.
0: Clar, perquè de fet tu ja expliques, no?, que aquest tipus de renúncies alimentàries, per exemple, o el culte al cos, han existit durant tota la història. Però creus que han anat sempre lligades a un moment de desafecció política? Què has trobat?
4: Bé, jo el que he trobat, per sorpresa meva, és que... no és la primera vegada que es detecta aquesta connexió entre una cosa i l'altra. Jo soc professor de clàssiques,

0: Per tant, entre la meva feina professional ja intento explicar alguna cosa sobre els grecs, i justament en el cas de Grècia, els antics pitagòrics, que eren els seguidors de Pitàgores i que conformaven una mena de secta, també vegetariana, antialcohòlica, etc., ja es detecta aquesta inhibició per la política i aquesta descàrrega de les responsabilitats polítiques. A partir d'aquí, a partir d'aquest fenomen històric, he fet un repàs per observar que això repeteix, aquest esquema, més o menys, és un patró que es pot anar reproduint passant pels càtars medievals, algunes sectes puritanes dintre del protestantisme modern. Penso sobretot també ja en el moviment de temperança antialcohòlica dels Estats Units, que va molt lligat al vegetarianisme americà de finals del XIX, etc. I que en tots aquests casos es pot anar resseguint aquesta duplicitat del fenomen, no? Una renúncia a l'acció col·lectiva va acompanyada d'una renúncia a determinades formes d'alimentació, determinats ingredients i sobretot a una ocupació i una preocupació constant pel cos i per la salut corporal, no? Per tant, sí, m'atreveixo a insinuar, i aquest és el nucli de l'assaig, que aquest doble fenomen, doncs, ens ha acompanyat al llarg de la història d'Occident.
1: De fet, has anat posant sobre la taula coses molt interessants, no? Nosaltres ens preguntàvem si aquestes renúncies o aquests sacrificis a vegades els fem per tenir una millor salut, és a dir, per nosaltres, o bé per tenir una millor imatge en un món en què la imatge cada cop és més important, no? Guanyar més terreny, és a dir, fer-ho pels altres.
0: Sí, però en darrera instància hi ha un narcisisme de fons, perquè sempre que vetllem per la nostra imatge, en certa manera és perquè ens mirem en un mirall, aquest mirall que ens reflecteix, no? Sí que m'interessa molt la qüestió que has apuntat ara, la qüestió de la salut, perquè al llarg de l'assaig també he fet referència a un altre fet, i és que la paraula salut està relacionada amb la paraula salvació. Les dues paraules venen del llatí i volen dir la mateixa cosa, no? És a dir, la salvació de l'ànima, en les religions antigues, i penso en el cristianisme primitiu, la salvació de l'ànima s'aconsegueix a través d'un ascetisme, d'unes pràctiques de rigor, de disciplina i de mètode, etc., per treballar la depuració de l'ànima, val? A mi em recorda molt el treball per la salut del cos del món actual, és a dir, ara que el món nostre ha donat l'esquena a Déu i a la salvació, no? hi ha un projecte de salvació en el més enllà, hi ha un horitzó de redempció i de salvació en el més enllà, la salut la tenim en el més ençà, la tenim aquí, no? La tenim en el nostre moment actual, en el nostre cos, i per tant, entre la salut i la salvació hi ha com una mena de relació, hi ha com una mena de concomitància, i allà on abans les religions antigues aspiraven a això, no? A un horitzó de salvació en el més enllà, ara la salvació la tenim en nosaltres mateixos, en el treball metòdic del nostre cos, en aquestes pràctiques esportives, ascètiques, gimnàstiques, uns mètodes de rigor dietètic estricte, etc., que estan destinades a treballar per la salut i el benestar, no? I aquesta paraula del benestar és un altre punt clau, diria. Avui en dia la indústria del benestar i del wellness, el que es coneix amb la paraula anglesa, no? El wellness, mouen més diners en la indústria global que el Big Pharma, és a dir, que els medicaments, no? Dona més diners aquesta espècie de medicina preventiva, de salut, de benestar, de totes les menes de potingues cosmètiques i formes d'alimentació dietètica estricta que té el mercat actual, mou més diners avui en dia ja que la gran indústria farmacèutica, no? Perquè ens fem una idea, no?, de com hem centrat la nostra obsessió en la salvació del nostre cos, que és com si diguéssim la salut de la nostra ànima, no?
1: Mm-hmm. Que aquí hi ha moltes coses interessants, no?, que ens agradaria compartir o comentar amb tu. D'entrada, que això que comentaves ara, l'economia, moltes d'aquestes renúncies que fem avui dia tenen un factor de classe, en el fons, no? Si tu ets vegetarià o vegà o renuncies a certs aliments, a vegades només pots comprar productes més cars, no?, que els altres. No sé, per anar al gimnàs necessites temps, o per cuidar-te allò amb els millors productes o aquestes putingues que deies, has d'invertir també uns diners. Sempre ha estat així, això, o és una cosa més als nostres dies?
0: Clar, en els nostres dies, tu ho has assenyalat molt bé, és ben bé així. És una marca d'estatus, de classe, no? I ho podem formular d'una manera bastant genèrica i potser d'una manera una mica brutal, no? Però es pot dir així, no?, que el vegetarianisme ha proliferat i s'ha consolidat només entre aquelles persones que tenien accés a la carn. És a dir, només aquells que tenen accés a la carn són els que han decidit renunciar-hi. I això ha sigut així, doncs bé, des dels antics pitagòrics, que formaven part de les èlits aristocràtiques i que com una marca d'estatus per distanciar-se de les noves classes emergents, no?, que a finals d'època arcaica, no?, estem parlant del segle VI abans de Crist a Grècia, ja sé que me n'estic anant molt lluny, no?, però és el que hi ha, no?, al segle VI, finals d'època arcaica, hi ha uns grups aristocràtics que veuen perdre el seu poder, no?, entre ells Pitàgores i els seus amics, davant d'unes noves classes socials emergents que més endavant portaran a la democratització, no?, de la ciutat grega, etc. Doncs bé, aquestes èlits com s'ho faran per identificar-se entre elles, per allunyar-se de la resta de ciutadans? Doncs practicant una dieta exclusiva que inclou allò que els altres grups socials aspiren, no?, que és a menjar carn. No? I, per tant, són els primers que en la nostra tradició occidental introdueixen el vegetarianisme, que renuncien al consum de carn.
1: Mm-hmm. Abans parlàvem de relació entre salut i salvació, no?, d'aquesta salvació de l'ànima, per exemple, però com s'ha anat deslligant aquest concepte una mica amb el pas dels anys, dels segles, de la religió, però continuem parlant del culte al cos. No sé si aquest culte al cos, en certa manera, promou la individualitat i si això és un reflex de cap a on va la nostra societat.
0: Sens dubte, clar, és ben bé això. Aquesta ocupació constant i més accentuada, no?, per la pròpia salut del cos i pel treball del cos és un reflex indirecte d'aquesta despolitització. És a dir, podríem dir-ho d'aquesta manera, no?, i és que si l'època moderna va ocupar-se de colonitzar el món, el món modern va descobrir i va colonitzar tot el món circumdant, doncs, amb una finalitat extractiva depredadora, no?, que és el que han fet totes les potències colonials, no?, amb tot el món. Avui en dia ja no queden espais verges al globus per depredar. Cap on adrecem la nostra colonització? L'adrecem cap al nostre propi cos. Hi ha un gir postmodern. Si l'època moderna va colonitzar i conquerir el món, es tractarà de conquerir el cos. Aquest és el títol, de fet, de l'últim capítol, del capítol més important del llibre, que és el 8è, i que es titula així, no?, A la conquesta del cos. En aquesta tardomodernitat o postmodernitat que ens ha tocat viure, ja no anem a la recerca d'espais verges al globus, sinó que la nostra ocupació ara està centrada en nosaltres mateixos, en el nostre propi cos, que es tracta de reconquerir, no?, de recolonitzar. I el resultat d'això és inevitablement una forma d'individualisme narcisista en què tots i cada un de nosaltres ens sentim com a membres únics i exclusius, d'una societat, però de la qual ens sentim més aviat desvinculats, deslligats, i ens inhibim de qualsevol forma de participació col·lectiva en l'acció política, no? I assenyalo molt aquest fenomen, per a mi, l'assenyalo molt, molt expressament en l'esquerra. L'esquerra històrica ha sigut una política, ha buscat unes polítiques de responsabilitat col·lectiva, de justícia social, d'emancipació social en un futur en què les lluites col·lectives ens han de donar el resultat per a una societat millor, i en canvi l'esquerra actual està molt més centrada en qüestions, si t'hi fixes, no?, està molt més centrada en qüestions d'identitat individual, dels drets individuals sobre qui som, quina és la meva identitat sexual, quins són els meus gustos sexuals, qui sóc jo, quins són els meus drets individuals. L'esquerra ha fet bandera d'aquestes causes individualistes i a mi em sembla que ha perdut la seva responsabilitat històrica d'ocupar-se de les grans batalles col·lectives.
1: De fet, ens preguntàvem si les renúncies que exposes en el llibre tenen a veure amb política de dretes o d'esquerres.
0: Ja. Mira, el títol porta el plural renúncies perquè són renúncies de tota mena. Naturalment, de bon principi pensem en les renúncies dietètiques, no? Sobretot, com deia al principi, no? Les noves generacions consumeixen menys alcohol, menys carn, menys sal, menys sucre, menys cafeïna, menys etcètera, no? Però són també renúncies en plural perquè hi ha una renúncia política. No? I sobretot a mi... Em fa pensar que són unes èlits del nostre món, les èlits intel·lectuals i culturals que històricament han votat esquerra i que actualment busquen, desorientades, però busquen un partit d'esquerra, les que es troben que no hi ha una forma d'acció col·lectiva estratègica ni una política en el sentit de justícia col·lectiva, no? Sinó que aquestes elites urbanes cultes que són les úniques que voten esquerra avui en dia, no? Són les que han abandonat la lluita per la responsabilitat col·lectiva, no? Hi ha alguns llocs d'Itàlia que es parla de l'esquerra, els partits d'esquerra, com els partits de la zona peatonal, no? De la zona de vianants, en el sentit que només voten esquerra aquella gent que formen part de les elites urbanes, cosmopolites, cultes, sofisticades, que viuen al centre de la ciutat, peatonal, etc., i que, en canvi, l'extraradi, que és on històricament hi ha hagut les classes treballadores, doncs estan ara votant massivament a la dreta i a l'extrema dreta, no? Davant d'aquest escenari ens trobem ara, no? Una esquerra que s'ha despolititzat perquè s'ha centrat només en si mateixa i que, al costat d'això, la dreta i l'extrema dreta va fent les seves propagandes agressives. No?
1: Jordi,
0: no sé si m'he explicat, perquè estan sortint temes molt diferents i potser els oients no acabaran de lligar, perquè ho he intentat explicar el millor que he sabut, però potser se m'ha hagut de dir que la millor manera és...
1: Llegir el llibre, perquè, i tant.
0: Perquè és un tema que no és fàcil de resumir-lo i que mereix, doncs, una lectura més aviat reposada, més aviat calmada, no? I que estic segur que suscitarà debat i controvèrsia, no? Això és el que voldria, vaja.
1: Sobretot que ens permeti reflexionar, no?, sobre nosaltres mateixos, fins i tot. Les renúncies és l'assaig publicat per Arcàdia, escrit per Jordi Pàmies, amb qui hem pogut compartir uns minuts per fer-ne un tastet molt variat, com ara ell mateix comentava, però que esperem que us hagi fet una mica allò, la boca aigua, per endinsar-vos en les renúncies. Jordi Pàmies, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona.
0: Gràcies a vosaltres, bon dia.
1: És moment de saber què destaca d'aquesta entrevista a Carles Bancs. Carles, quin ha subratllat?
2: En volia subratllar el que ha dit sobre que l'esquerra està centrada en la lluita dels drets individuals en comptes de les grans batalles col·lectives, i em sembla important destacar-ho perquè sempre havia estat el contrari.
1: És el subratllat de Carles Bancs. Gràcies, Carles.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.
1: La secció Gent amb Valors és un clàssic d'aquest programa. Ens permet conèixer persones i entitats que treballen dia a dia per fer un món millor i avui volem descobrir una iniciativa que està molt lligada a l'esport i que ofereix a persones amb capacitats diverses l'oportunitat de jugar a hoquei herba en un entorn competitiu i inclusiu. El projecte en si es diu Hockey Plus i el va impulsar la Federació Catalana d'Hoquei fa 20 anys. Més tard, el 2014, es va constituir una lliga catalana que actualment compta amb 14 equips i 3 divisions, i avui per parlar-ne ens acompanya una persona que està molt vinculada a un d'aquests equips. Avui parlem amb Carles García, que és integrador social i també forma part de l'Iluro Hockey Club de Mataró. Carles, benvingut, com estàs?
5: Bé, molt bé.
1: Gràcies a tu per ser-ho amb nosaltres. Escolta, en quin moment des de l'Iluro Hockey Club decidiu adherir-vos a aquest projecte? Què és el que us atrau de la iniciativa?
5: Doncs mira, fent una miqueta d'històric, tot va començar molt lligat amb el Club FEM de Mataró, vale, que és una entitat de Mataró que té diversos esports repartit a diversos clubs de Mataró per a persones amb discapacitat. Llavors, arrel d'aquí ens fan la proposta i és quan engeguem el projecte. Cap allà el 2012 nosaltres comencem una miqueta abans que la Federació Catalana fessi oficial la Lliga Interna.
1: Uh-huh. I com ha anat evolucionant en el vostre cas? Ha anat creixent en aquests anys el projecte a casa vostra?
5: Sí, sobretot el que més ha crescut, perquè el nombre de jugadors no hem crescut massa, però sí que la màxima diferència que hem tingut és que va haver-hi un moment que ens vam desvincular del Club FEM i ara les nostres jugadors i jugadores són sòcies del club, com puc ser jo o pot ser qualsevol altra persona. I creiem que això és un gran valor afegit, perquè són sòcies de ple dret i participen en el dia a dia del club, tant esdeveniments, festes, entrenaments dintre d'un horari normalitzat com pot entrenar qualsevol altra persona, i creiem que és un gran valor afegit.
1: A més, a vegades pensem que els clubs esportius només es dediquen a entrenar i a jugar o competir, però com tu dius, hi ha molta cosa més, sou una comunitat, no?, d'alguna manera.
5: Exacte, al final busquem aquesta inclusió, no? Ens agrada parlar d'inclusió més que d'integració. En certa manera és un projecte molt integrador, però ens agrada portar-lo una miqueta més enllà. Per posar algun exemple, tenim una jugadora, vale, que és entrenadora també del club. Vale, intentem sempre buscar fórmules en les que les persones que tenim a l'equip formi part d'una forma activa dintre del club, del dia a dia.
1: Com és actualment aquesta secció al vostre club, Carles? Quants esportistes teniu, a partir de quina edat i com arriben o com han arribat a la vostra entitat?
5: Mira, actualment comptem amb 8 jugadors i jugadores, vale? Dintre de la competició els equips són mixtes. Uh-huh. Llavors tenim persones de moltes edats, de moltes capacitats diferents. Tenim persones amb 20 anys que estan des que van sortir de l'escola, quasi. Persones que treballen en un centre especial de treball, persones que estan en un centre ocupacional. Llavors intentem arribar-hi a totes aquelles persones que vulguin practicar a l'esport, tinguin ganes i comparteixin els nostres valors d'entrenar, de passar-ho bé, de competir.
1: Per què diries que és important que les persones amb capacitats diverses puguin competir a nivell esportiu, és a dir, que existeixi un projecte com aquest?
5: Per mi, sobretot, és buscar la normalització, no? Hi ha una miqueta a vegades la visió, no?, de que les persones amb discapacitat o amb capacitats diverses no són competitives. Només en passar-s'ho bé ja és suficient, no? I crec que trencar una miqueta amb aquesta barrera ja des del propi club, perquè, com et deia abans, tenim un horari normalitzat, ens veuen moltes persones del club que poder, moltes vegades la discapacitat és una realitat que li queda molt llunyana, i aproximar aquesta realitat diferent al que estan acostumades crec que és molt, molt enriquidor i és bidireccional, vull dir, no només per nosaltres, sinó també per la visió que podem transmetre a les altres persones del club. I és una miqueta això, no?, trencar amb el mite de que són persones que no tenen esperit competitiu, perquè ens enfadem, ens frustrem, i és una manera també molt bona de treballar aquesta frustració, no?, i a l'hora de treballar aquesta competició.
1: Què t'aporta tu personalment estar implicat en aquest equip?
5: A mi realment que em va girar una miqueta, a nivell personal, em va girar una miqueta les meves expectatives professionals. Jo venia amb una carrera molt enfocada amb el hockey i amb el tema de l'esport, per dedicar-me a poder fer una carrera d'INEF, de CAFE, i dedicar-me molt a això, fins que un dia van vindre un grupet de les Aigües i de la Fundació Maresme a fer hockey al camp. Vaig estar de voluntari i a partir d'aquí vaig veure una realitat que m'interessava, que la volia, que hi volia ser partícip, i la idea també de poder involucrar-me amb el hockey amb això em va crear molt l'atenció, fins que vaig estudiar integració i actualment treballo a la Treballo Fundació Maresme, i a més porto, tinc l'oportunitat de portar aquest projecte dintre del meu club, que m'agrada molt, la veritat.
1: Abans, deixa'm explicar que fora de micros ens comentaves que ara mateix estàs al costat d'un dels integrants d'aquest equip, de l'Albert. Com és la relació que s'ha forjat entre vosaltres?
5: Doncs mira, amb l'Albert és una persona que ens coneixem des de fa molts anys. Sí, jo amb l'Albert ara mateix estem junts en el centre ocupacional, però hi havia estat també a la seva llar, i hi ha un vincle, la veritat, que molt xulo, no? Perquè poder compartir en espais fora de rutina, no? Crec que són moments que la persona canvia molt, que veus que es relaciona diferent amb altres companys, que es relaciona amb tu, llavors es crea un vincle... Un brinca molt especial.
1: Carles, tu creus que podríem dir que Catalunya és un dels màxims exponents del Hockey Plus?
5: Sí, sense dubte, sense dubte. Al final, quasi ara mateix, quasi cada club de hockey a Catalunya té un equip de Hockey Plus, i això jo crec que li dona molt de valor. Tinc de tenir també una lliga federada amb àrbitres federats, que són àrbitres que normalment piten altres tipus de partits, però que també s'han format una miqueta per poder arbitrar aquests partits, li dona un plus, perquè veníem d'anys de fer tornejos que eren més amistosos, cada club organitzava un petit torneig, i ara ens trobem amb una competició durant tot l'any, amb una classificació, amb votacions als millors jugadors de cada lliga. Vull dir que Catalunya s'està fent molt bona feina en aquest sentit.
1: Carles, acabo preguntant-te per un tema que en aquest programa ens interessa molt, que són els valors. Tu, de fet, ja n'has anat deixant alguns al llarg de la conversa, però quins diries que són els valors que transmet el projecte de Hockey Plus, tant per als seus jugadors com per als entrenadors, per als altres membres dels clubs, però també per la societat? Perquè tu abans deies que és una cosa bidireccional, no?
5: Sí, exacte. Jo crec que els valors, el valor que més hem d'assenyalar o sempre lluitar és el de la inclusió, no, amb el respecte, sobretot, ja et dic, és perquè és una manera d'apropar una altra realitat a altres persones, i per les persones que ho practiquen, doncs tots els valors que són inherents de l'esport en general, perquè al final l'esport, com sabem, té valors que es traslladen també en el Hockey Plus, no varia cap, i el plus que té el nostre és aquesta inclusió dintre d'una entitat que en principi és una entitat esportiva, no? Llavors generar aquest impacte dintre d'un club com el nostre penso que és molt positiu per totes les persones que hi formen part.
1: Carles García, integrador social i membre de l'Iluro Hockey Club de Mataró, també molt implicat en l'equip de Hockey Plus d'aquesta entitat. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i per molts anys de Hockey Plus.
5: Moltes gràcies a vosaltres per donar alta veu.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: I ara un clàssic del Valors a l'Alça, la secció de contes on donem valor a la tradició oral de la mà d'Oriol Toro, de la companyia Vivim del Cuento. Enguany estan recuperant contes que s'han publicat a la revista Valors i aquesta setmana és el torn de Des de les Brases, un conte de Jordi Gallardo.
1: A tots vosaltres, devots de passo que t'emboli, després que m'heu volgut serrada, esquarterada i socarrada, us deixo en testament aquest lament perquè pesin sobre la vostra consciència les cendres de la meva derrota. Perquè així, com ja no reconeixeu les plantes que creixen als marges pel seu nom, tot i que el meu encara us penja d'esma els llavis, heu desaprès que sóc recordatori i expiació de les vostres faltes. Perquè ja només m'intuïu com una boira llunyana, un pensament d'allò que potser s'hauria de... Però ja no cal fer. Quelcom que éreu, però que no tornareu a ser. Un bunyol de salpàs sec i eixorc engronant-se a la llinda del portal. I jo us pregunto, si ja no us someteu temorosos a la divinitat a través de la renúncia, per què de mi sí que aneu de fer memòria? Si ja no goseu satisfer la vostra quota de fidels beats en monedes de dejuni, recolliment i reflexió, per què a mi em feu pagar el preu dels vostres excessos i disbauxes en degotalls de sang de paper d'estrassa, encenalls de feltre i manyocs de retalls de llana sobrera que ni a bufandes voldríeu? Per vosaltres, l'orgia de la carn i la matança. Per mi, la penitència de l'abadejo i la desesperança. Mentre farciu llonganisses agrapats de nitris i nitrats, la ferum dels bacallans que carrego s'amarrapa a l'ànima i entre les ungles com l'amant maldestre de qui no gaudirà mai. Vostres homes a acurar i oxir, vostres dones a cuinar i servir, i plegats a festejar dinades prohibides a globs de regalims de suor coagulada dels vostres pecats. Des d'aquest cadafal estant, a l'àmpit de la finestra on m'heu col·locat per fer-vos de Mare de Déu casta, em deixeu consagrada com a l'espantall. A mercè de la vostra mainada sàdica i atroç, a discreció dels seus escarnis i tisorades quan em poseu d'excusa per fer-los empassar, si no vols de grat per força, bròquils, cigrons, bledes i arengades. Bé, prou sabeu que en la meva presència teniu les jugades vedades, però no us n'esteu de fer de lladres i serenos de la vostra moral, de fer torns a la gallina cega cuitant una puresa d'esperit finada, de rellevar-vos ara a ser el gat, ara la rata, a l'encalç d'uns escrúpols esvaïts maldant per recuperar en la timba dels desassossecs les despulles de la vostra innocència. Com si al guardar-se, com d'escaldar-se d'aquest esvergiment constant, com si posant suspens aquest viatge continu de vici, descontrol i llibertinatge, com si aturar-se a fer comptes amb un mateix no estigués fet per a vosaltres. 7 dies i tall, 7 dies i segada, 7 més, l'enèsima arrencada, coixa de 7 en 7, en 40 amputada i cremada. A trenc d'alba, la flor del cirerer s'endurà en un pensament fugaç la membrança de les meves batalles, perdudes abans de començar. I entre el caliu de les brases, només romandran per a l'oblit unes ulleres emmascarades, arrebossades de closca d'ou, pinyols de pansa, espinacs i espines i escates.

0: Atenció al títol del llibre al qual volem dedicar el like d'aquesta setmana, perquè segur que us ressona d'alguna manera. Es diu El arte de no complicar-se la vida, l'ha escrit Alexis Racionero, s'ha editat per ARPA. L'assagista, en aquest llibre, el que busca és trobar les claus per agafar aire en una societat que cada vegada va més de pressa i que no ens dona temps per assimilar tot allò que vivim. Com ho fa? Doncs a través, per exemple, del zen japonès, del budisme, de l'estoïcisme clàssic i, sobretot, amb una mirada crítica sobre la societat contemporània. Tot plegat per convidar-nos a deixar d'exigir-nos, aprendre a deixar anar i també alliberar-nos de la saturació diària, per exemple, de tasques o d'estímuls. De tot això parlem amb Alexis Racionero. Alexis, benvingut, com està?
1: Hola, molt bé.
0: Escolti, per què ens agrada tant complicar-nos la vida?
1: Perquè ens han fet així. Perquè som màquines de complicar-nos, perquè diguéssim que d'alguna manera valorem el que és complicat i li traiem importància a allò que és simple, no? Jo que he estat professor de cinema molts anys a l'ESCAC, això és com la base de les pel·lícules, no? Que si el protagonista té molta dificultat en aconseguir allò que vol, veiem la pel·lícula, però si és molt fàcil perdem l'interès, no? Pues a la nostra vida fem una cosa similar.
0: Per tant, ens agrada tenir el nostre particular viatge de l'heroi, no? Podríem dir.
1: Bueno, tant de bo. O sigui, el viatge a l'heroi del que vaig escriure fa un temps i que és un llibre que s'està reeditant molt i que interessa és perquè jo crec que va també en aquest camí d'ajudar-nos a no complicar-nos la vida, perquè el viatge de l'heroi ens parla de, pues, com de lo que parla el meu amic Francesc Miralles, de l'ikigai, no? D'agafar les regnes de la teva vida i buscar una mica la teva crida a l'aventura i estar amb allò que veritablement t'agrada i pel que has vingut, no? El que passa és que això, diguéssim que per aconseguir-ho, quan ho aconsegueixes et deixarà de complicar la vida i estaràs molt bé, però per arribar-hi t'has de complicar molt.
0: Clar, suposo que en un món tan sobreestimulat, no, com dèiem, és difícil no complicar-nos la vida, perquè vivim constantment rebent estímuls per totes bandes o generant-nos tasques nosaltres mateixos.
1: Sí, jo parlo molt a les meves sessions de ioga i meditació de que vivim amb la ment difosa, no? O sigui, això pel que deies, perquè tenim tants estímuls que estem amb una ment que està, pues, completament difosa, que no està enfocada, que no està atenta al que passa, i això ens complica molt la vida, perquè són tants estímuls que això, que no podem enfocar-nos en el que estem vivint o adonant-nos de què és el que ens està passant, no? I llavors entrem en aquesta cadena d'hiperactivitat, d'estímuls múltiples que ens arrosseguen, no? I això és el que a poc ens va complicant.
0: Ara comentava que a vegades no ens enfoquem en el que estem vivint. Moltes vegades potser ens marquem objectius que fins i tot arribem a assolir, però un cop tenim aquests reptes potser no ens acabem de sentir bé del tot o feliços, no? Perquè no hem acabat de gaudir potser del camí, del procés.
1: Sí, un problema és aquest. I l'altre, bueno, parlava de ment difosa, però més que difosa és dispersa, no? Que quan tenim objectius, el que acostuma a passar és que no en tenim un, és que en tenim diversos i alhora. I llavors el tenir diferents i al mateix temps, doncs pot passar una, la frustració de no arribar a aconseguir-los tots, i per tant el que aconsegueixes potser ja no té tant valor, perquè com en altres tres has fallat, doncs ja sembla que no és suficient, i després pues, també el que deies, no? que el propi objectiu aconseguit, doncs li traiem la importància perquè tot va massa de pressa, no? Perquè n'has aconseguit un i ja has d'anar pel següent, no? I en fi, jo no sóc un gran model. De fet, he escrit aquest llibre per tractar de corregir-me, no? Jo també amb el ioga dic que faig ioga per aguantar-me a mi. I aquí jo sóc una persona que estic escrivint darrerament dos llibres a l'any. I potser això és massa, no? Que dius, bueno, tinc moltes coses a dir i a explicar i sóc actiu, però a vegades també m'he de limitar, no? De dir, bueno, una cosa darrere l'altra, no?
0: Crec que moltes de les persones que ens estiguin escoltant es poden sentir perfectament identificades, no?, amb aquesta idea de saturar-nos sense voler d'objectius, de reptes, i que al final no acabin de sortir bé les coses. Pot ser que ens faci por el fet de no fer res?
1: Sí, ens fa pànic. O sigui, és un dels problemes, no?, que, mira, jo quan em parlen de i quines pràctiques podem fer i què podem aprendre i no sé què, i jo que he escrit llibres també de meditació i així, i sé que la meditació pot espantar perquè em sé un repte difícil de tancar els ulls i uf, que complicat, i la ment en blanc. Jo crec que la base és aprendre a badar, una cosa tan simple com badar, que és una forma de no fer res que té molt valor, perquè el que no ens n'adonem és que la nostra productivitat, la nostra atenció i el nostre cervell funciona millor si li has donat un reset, una desconnexió, que si el tens permanentment desconnectat. I no és una qüestió de durant el dia faig i a la nit dormo. No, és que dormir és una altra història. Però en el moment de producció o d'estar, si ets capaç de desconnectar 5 minuts cada 3 hores i no fer res, després el que facis tindrà molta més plenitud, no? Hi ha un símil molt, molt bo i fàcil, que és la respiració, no? Jo quan he d'ensenyar a respirar, pues no sé, tinc clients grans també que poden tenir ja dificultats, i clar, un busca una bona inhalació, busca tenir una bona respiració i poder inhalar i carregar-se d'aire. I la qüestió és, per tenir una bona inhalació, has de saber exhalar. O sigui, només després d'una gran exhalació, deixar anar, buidar del tot i estar en buit, llavors pots tenir una gran inhalació, experiència i ser, no?
0: Això que sembla tan fàcil, així dit, però que a l'hora de veritat a vegades sí, no ens en sortim del tot, eh? De fet, vostè el llibre parla de pràctiques com el zen japonès, el budisme... Com ens poden ajudar a viure de manera senzilla, conscient?
1: Bueno, la veritat és que, a veure, tant el zen com el taoisme xinès, com fins i tot pues, la kenosis cristiana, que ens parla del buidar-nos de nosaltres mateixos, vull dir, tot són idees i conceptes que ens porten cap a entendre que, una, el no fer té molt valor... Dos, el buit és un espai fèrtil, que això també ho diu el mindfulness, on, des d'on podem iniciar moltes coses. Una altra cosa que també diuen i que s'està dient per tot arreu és la necessitat del silenci, el valor que té el silenci. No? Hi ha un llibre de Gelinka que parla del silenci i se n'han anat escrivint diferents per aquesta història de que vivim a la societat del soroll, no? L'era del ruido, i parlem del ruido o del soroll mental, no només les obres que hi ha pel carrer, no? Llavors, bueno, pues aquestes disciplines ens donen aquestes pautes del silenci, el buit, el deixar de fer, l'escoltar la natura, el viure en el present. El zen també ens parla d'una cosa que ens costa moltíssim, que és this is it, això és el que és. I no és el esto es lo que hay, com resignat. No, és deixa de muntar-te la pel·lícula que t'estàs muntant, que ens la muntem tots, i mira de veure la realitat sense el teu filtre peliculero.
0: Alexis, abans d'acabar sí que volíem preguntar-li també per l'ego, que té el seu espai en aquest llibre, no? Vostè parla de desfer-se de l'ego. Quin paper juga en tot això que m'ha explicat? Com ens governa?
1: Mira, Sri Aurobindo diu que per poder veure t'has de treure del centre de la imatge, i estem en l'era també del narcisisme, no? Des de les xarxes ens posem davant de la imatge, ens fem protagonistes i ens mostrem com un personatge, no? Llavors, aquest personatge normalment és l'ego, a vegades també en tenim d'altres, eh? Però l'ego és com el protagonista de la nostra pel·lícula de la vida. I no és que sigui dolent, el que passa és que moltes vegades ens governa ell, o sigui, no ens donem compte de cap a on l'ego ens porta. Llavors, la qüestió no és tant matar-lo, sinó conèixer-lo, tenir-lo controlat, i, bueno, i quan t'està portant allà on no vols, per exemple, complicar-te la vida, doncs dir-li, mira, pues ara no toca, i posar-li límits. El que passa és que per arribar a això, primer has de parar, has de deixar d'estar dispers, i t'has de poder enfocar i donar-te en compte, no? I a partir d'aquí comences a treballar amb el teu ego, no?
0: El arte de no complicarse la vida és el llibre que ha escrit Alexis Racionero, editat per ARPA, del qual avui hem pogut fer un tastet. Alexis, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres i per totes aquestes reflexions.
1: De res, un plaer.
0: Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Concha Perramon.
2: Palomar és, sens dubte, una de les obres més personals d'Italo Calvino. El llibre ressegueix les meditacions d'un protagonista el nom del qual ja és fortament simbòlic, ja que fa referència al famós observatori astronòmic de Mount Palomar, subratllant així la seva naturalesa d'observador infatigable. L'obra s'estructura en 27 relats o meditacions en què el personatge intenta desxifrar l'univers a partir de l'escrutini de detalls concrets. Palomar fixa la mirada en objectes i fenòmens quotidians, el moviment de les ones, el vol dels ocells, el cel o la varietat dels formatges, i s'endinsa en geografies tan dispars com el Japó o Mèxic. El seu mètode d'observació se sustenta en la construcció d'un model, la seva verificació empírica i l'aplicació dels ajustaments necessaris perquè el model i la realitat acabin coincidint. Tanmateix, Palomar descobreix amb perplexitat que l'acte de mirar és en ell mateix una tasca infinita e inabastable. Aquesta impossibilitat es fa palesa en el relat La lectura d'una ona, on el protagonista intenta aïllar una sola ona per comprendre'n la gènesi, el trencament i el ritme. Ben aviat s'adona que cap ona no és un ens autònom, sinó que depèn del vent, de la topografia, del fons marí i d'una interdependència constant amb la resta del mar. Aquesta observació funciona com una poderosa metàfora del pensament modern. El desig humà d'analitzar i fragmentar el món topa inevitablement amb una realitat complexa, contínua i indivisible. Malgrat les frustracions, Palomar no desisteix en la seva recerca, tot i que acaba concloent que no podem conèixer res exterior a nosaltres passant per sobre de nosaltres mateixos, perquè l'univers és el mirall on podem contemplar només allò que hem après a conèixer dins nostre. Amb aquesta reflexió, Calvino posa de manifest la naturalesa de l'acte de mirar, els límits del llenguatge i la insuficiència de cada intent per descriure el món. Escrit només un any abans de la seva mort, els estudiosos consideren aquest llibre com un veritable comiat narratiu, un camí de meditació sobre el món i la fràgil condició humana.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també a les aplicacions iVoox i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem d'aquí just una setmana, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long in this neighborhood, is it?
2: Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Rolling? Okay, here we go. Yeah. One, two, three, four.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: És dimecres, dia 3 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap donarem tots els detalls de la novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut de Sant Andreu de la Barca. Activitats que arrencaran el dia 8 i finalitzaran el diumenge 14 de juny. En parlarem amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, sobre la celebració d'aquesta nova edició de la Fira del Vi, que arriba, per cert, amb moltes novetats. I avui també ens farem ressò de la policia local de Sant Andreu de la Barca, que acull aquests dies una formació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. També parlarem de la festa del passaport Edonauta, que tindrà lloc aquest dissabte al Parc Central, la segona edició d'aquesta festa adreçada per als infants de la ciutat. I avui també parlarem dels diferents actes del Dia de l'Orgull, que s'allargaran fins al dia 4 de juliol. Salutacions a Jordi Emiliano, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'activitat econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència de Pla de Valles com és Sabadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys. Aquest any, Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí. Està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història que volem i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, copsar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana de, del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que, no, que venen sense alcohol, no?, tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxol de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil del dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant doncs, adaptar-nos, no?, ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar doncs el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?

0: proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans, de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat, també posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes, perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
1: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
0: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta, perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
1: Regidor, també a la part gastronòmica, que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que una mica també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no? Cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
0: De fet, per arrodonir la informació del diumenge, hi ha proposta de vermut, molt vermut, però també hi haurà cava, hi haurà vi, més quantitat, i cervesa artesana. O sigui, sempre busquem que el públic que estigui a aquesta hora, que és una hora de menjar, de vermut, doncs tingui tota l'oferta possible disponible.
1: El sistema per comprar o per gaudir d'aquests vins, d'aquests cellers, el sistema de fitxes, com és també habitual, i la copa serigrafiada, no?
0: Sí, correcte. És el model que ja tenim implementat a totes les fires que fem, i aquest any també aquí a Sant Andreu. Compra de fitxes individuals o per volum, però bueno, al mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
1: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
1: Juan Pérez.
0: Doncs sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
1: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també les xarxes socials de la

0: Zona municipal.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'Infosap.
0: Anem amb d'altres informacions. La policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit aquest dimecres una formació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. Ha liderat aquesta jornada Javier Gómez, sergent de la policia local de Sant Andreu de la Barca i també instructor de la unitat canina de Sant Andreu i president de l'Associació de Guies Canins. Hi ha estat present el nostre company Joel Carrasco.
2: La policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una jornada formativa sobre la creació d'unitats canines, la introducció a la figura del guia caní i el paper d'aquestes unitats com a eina de policia de proximitat. La sessió ha comptat amb la presència d'agents de diferents cossos policials locals interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit, com de Mallorca, Sabadell, Girona, Sant Feliu de Llobregat, entre d'altres. Javier Gómez, sergent de la policia local de Sant Andreu, instructor de la unitat canina de la ciutat i president de l'Associació de Guies Canins, assegura que l'objectiu d'aquest curs és la col·laboració entre cossos per crear unitats canines.
3: Doncs al final és poder ajudar a col·laborar amb altres policies locals a fer la creació de la unitat canina i a tenir una unitat canina com a policia de proximitat.
4: Vostè abans explicava la presentació que porta des del 2010, si no m'equivoco, treballant amb gossos.
3: Sí, correcte, portem des de 2010 que van crear la unitat, van començar amb un gos i bueno, fins al dia d'avui que tenim 4 gossos.
4: Com ha estat la resposta de tenir una unitat canina a Sant Andreu de la Barca? Com és el dia a dia? Què fan els gossos?
3: Doncs la veritat que la resposta ha sigut molt bona, d'aquí que vaig començar només un guia i avui som 2 guies. I la resposta és molt bona perquè al final fem detecció al carrer, anem també als centres escolars a fer doncs, exhibicions, a presentar els gossos, a explicar com s'han de cuidar, fem una mica també de que han d'adoptar gossos perquè els nostres gossos la majoria són adoptats i llavors la resposta ha sigut molt bona.
4: Ens explicaves que hi havia diferents tipus de gossos. Avui ens ha visitat una patrulla de Girona que ve amb un gos.
3: Sí, un gos de teràpia que l'utilitzen per fer teràpies, no? Al final amb el professional que toqui, si hi ha un professional, un psicòleg, si és de psicomotricitat, doncs porten el gos i al final el professional li diu al guia què ha de fer i com ha d'ajudar el gos. I va molt bé per poder fer aquest treball.
4: Com funciona per adquirir un gos? Quin és el procediment? Us el donen ja ensinistrat? L'heu de sinistrar vosaltres? D'on venen?
3: No, els gossos, bueno, si s'ha adoptat, llavors es truquen o l'últim gos que s'ha subit un rottweiler doncs van informar a través d'un amic i a partir d'aquí els formem nosaltres. Comença la socialització, comença un treball al carrer, comença diguem, a l'escola del gos a fer el treball de camp, que és la detecció, l'obediència i sobretot el saber estar.
4: Quant triga un gos en aprendre i poder ser funcional i que portis al carrer i que funcioni?
3: En que estigui operatiu totalment, un any i mig. O sigui, comença la detecció en 3 mesos, però en agafar l'operativitat total, un any i 2 mesos o més o menys.
4: Quins aspectes creus que seran més útils per a la nostra ciutat d'aquesta xerrada d'avui, que veiem que la sala del Consell Plenari està bastant plena?
3: Doncs al final col·laborar, enfortir vincles amb altres policies locals, doncs altres policies locals com, o policies com Girona, Guàrdia Urbana de Barcelona, que també està aquí, de Lleida, de Mallorca, doncs que expliquin les seves problemàtiques o què han trobat i com han resolt i poder també rebre un aprenentatge de tot això.
4: Respecte a la detecció i localització, quins coneixements o tècniques esperes que els agents adquireixin avui?
3: Avui no ens centrem tant en tècniques perquè en 4 hores no dona temps, sinó en donar-los la informació de com crear la unitat, com han de treballar, com haurien de treballar i com han de tenir els gossos.
4: I objectius concrets que li agradaria que s'emportessin?
3: Doncs bueno, saber treballar amb els gossos, com la funcionalitat que tenen, però també com han de tenir el gos i com han d'estar amb el gos.
4: Vostè porta ja un temps treballant amb gossos. És agraït treballar amb un gos?
3: A mi m'agrada molt. Llavors, sempre havia volgut treballar amb gossos i per mi és molt gratificant. És veritat que jo marxo de treballar i continuo amb el gos i haig de continuar la seva formació i haig de continuar amb els seus cuidados i vaig de vacances i el gos se'n va amb mi. Llavors, no desconnectes mai. O t'agrada o millor no fiquis aquí, perquè al final t'ha d'agradar molt els animals.
4: És a dir, si t'assignen un gos, el gos és teu 24 hores?
3: Sí, aquí el gos sempre, per fer vincle, va amb el seu guia, i està sempre 24 hores, 365 dies a l'any, amb el seu guia. Llavors, és una implicació total, t'ha d'agradar, no només ho has de fer perquè queda bonic o t'agradi una mica, no, t'ha d'agradar molt estar amb els gossos.
4: Per acabar, si vols fer una valoració de com està funcionant la patrulla canina aquí a Sant Andreu de la Barca, quina resposta està tenint, i vostè com a cap de la unitat, quines conclusions treu de la resposta?
3: Doncs estem molt contents amb la unitat canina. La veritat és que la resposta és molt bona, és molt efectiva. Hem fet bastantes detencions per salut pública, fem, bueno, els parcs, tot això, el treball amb els gossos, i la resposta és molt bona, així que la veritat és que estem molt contents.
4: Des del seu punt de vista, per acabar, quin és el principal valor que pot aportar aquesta formació pel futur de la unitat canina d'aquí, de la nostra ciutat?
3: Doncs al final és l'aprenentatge de policia de proximitat i el de teràpies, ja que venen altres unitats que fan teràpies, veure com treballen aquestes teràpies, veure com ho fan i rebre aquesta informació per poder evolucionar nosaltres com a unitat canina també.
2: Durant el curs, els participants han rebut formació teòrica i pràctica en detecció i localització, així com en informació sobre la legislació relacionada amb la creació d'unitats canines. També s'ha aprofundit en les funcions que poden desenvolupar aquests equips en la prevenció, la proximitat amb la ciutadania i el suport de les actuacions policials. La iniciativa ha estat organitzada per entitats especialitzades en el sector amb l'objectiu de fomentar la professionalització i l'intercanvi d'experiències entre policies locals. El formador Daniel Corral, intendent de la Policia Municipal de Sabadell, afirma la importància d'aquest curs.
5: És important perquè les unitats canines cada vegada són més importants a les policies municipals o policies locals. Aleshores, s'han d'assentar les bases de com crear les unitats canines, què poden aportar, quins problemes poden tenir i com podem solucionar-ho. I tenir un lloc per poder explicar les experiències que tenen diferents policies locals és una bona eina per després no cometre els mateixos errors que hem comès.
4: Quins són els principals reptes de muntar una unitat canina?
5: És saber ajustar el volum o la dimensió de la pròpia unitat i el sistema de gestió de la unitat, perquè hi ha diferents sistemes de gestió. Podem crear una unitat totalment a càrrec de l'Ajuntament, amb una gestió compartida amb la gent, o fins i tot fer-ho per entitats de seguretat privada. Aleshores, ajustar aquesta unitat a la dimensió del municipi, a les necessitats reals del municipi, és bàsic.
4: Quin tipus d'unitats hi ha, de gossos, de tipus d'unitats canines?
5: De gossos, principalment, hi ha... Bueno, a les policies locals, parlem. Hi ha dos tipus. El típic gos que tothom coneix, que detecta substàncies estupefaents, però ara també estem incorporant, per exemple, a Sabadell, gossos que donen una vessant més assistencial, d'acompanyament a víctimes. Donem xerrades també a les escoles, els utilitzem per obtenir informació, perquè la gent, quan està amb gossos, es relaxa i normalment explica moltes més coses que ho explicaria directament si només estigués parlant amb una gent.
4: A veure, això ens pots ficar un exemple pràctic perquè la gent es faci una idea de... Perquè, clar, que expliquis més coses davant d'un gos, això com...
5: Sí, normalment, per exemple, on es pot utilitzar és quan tenim víctimes, per exemple, una dona que ve a denunciar amb el seu fill. Normalment les víctimes venen molt nervioses, i a més si tenen el seu fill allà, que també el fill es posa nerviós perquè la seva mare està nerviosa, si nosaltres introduïm un gos al nen, el mateix nen, inclús la mare, simplement acariciant el gos, el nen es relaxa, la mare es relaxa, per tant la tensió que hi ha allà en el moment baixa molt i es poden obrir més. Per això diem que traiem més informació, perquè la gent es relaxa quan està en un gos que explica més coses.
4: Com és la responsabilitat, com és de gran la responsabilitat que té un policia que decideix introduir-se en una unitat canina? Perquè ens explicava en Javier que quan entres en una unitat canina el gos passa a ser teu 24/7.
5: Sí, així és. Sí, sí. A no ser que sigui una unitat pròpia que pertanyi a l'administració, però això serien les policies molt, molt grans, normalment el gos és propietat de la gent guia. I jo el veig com un fill. Jo entenc el gos que és com un fill. El teu fill és el teu fill i són 24 hores al dia. El fill està bé, tu estàs bé. El fill està malat, tu et preocupes. L'has d'alimentar, l'has de cuidar, l'has de netejar i li has de donar un estat de benestar important, com si fos un fill.
4: Com està evolucionant la tendència de gent que vulgui ficar-se en aquest món dels gossos dins de la policia?
5: Doncs cada vegada hi ha més demanda, cada vegada hi ha més persones, més companys de la policia que, primer, per una banda, es volen crear més unitats canines, i com això genera demanda, també els propis agents també volen tenir i pertanyen a unitats canines.
4: Com s'escull un gos perquè entri dins d'una patrulla canina? Ens explicaves abans en una fulla de PowerPoint que han de ser un seguit de requisits, però hi havia una que era com conductual. Ens pots explicar una mica com s'escull?
5: Els gossos els ensinistren des de molt petits. Aleshores, els mateixos guies veuen si al gos li agrada jugar. Si al gos li agrada jugar, perquè al final no és una feina. Nosaltres venim a treballar i ho veiem com una feina. El gos el veu com un joc. Aleshores, si és un gos que és inquiet, que li agrada jugar, que no té una vessant agressiva, doncs aleshores aquest gos, al final, si acaba olorant les substàncies, és un gos perfecte perquè estarà jugant en comptes de treballar.
4: Algun altre aspecte? També comentaves que no fos agressiu.
5: Sí, el tema de que no fos agressiu és... Nosaltres som una administració, tenim una eina que és el gos, per tant, quan nosaltres sortim al carrer, nosaltres no tenim gossos de, com es diu, d'intervenció, vale? Els gossos nostres són de substàncies estupefaents. Un gos d'intervenció és un gos que porta morrions especials perquè puguin fer impacte, vale? És un gos d'intervencions, diguem-ne, complexes, vale? On ja poden haver agressions, etc. Nosaltres, la funció policial és assistencial i de suport a les víctimes, o de detecció de substàncies estupefaents. Aleshores, els gossos en aquests àmbits no han de ser agressius. Per tant, hem d'evitar tenir gossos agressius per fer aquestes feines. En canvi, per les altres, potser sí.
4: Clar, les patrulles canines, m'imagino que se li dona sortida a molts gossos que no poden tenir una llar perquè s'han d'adoptar i tenen un perfil que no, a lo millor no són petits i no són...
5: Encara que sigui així, sí que és cert que hi ha moltes que busquen algun gos que sigui de raça, que tingui pedigrí, però nosaltres el que fem també és anar a llocs on ja tenen gossos, vale, que han estat abandonats, vale, i se'ls agafa petits. És simplement això, el requisit és que siguin petits, joves, per entendre'ns. Aleshores, veiem com evoluciona i com va evolucionant durant el temps, vale, i li donem una segona oportunitat.
2: Així, la policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una formació específica sobre unitats canines on s'han apropat agents de diversos municipis.
1: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important la celebració d'enguany, sempre, però sobretot enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTB friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que se sumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas els instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny, doncs, la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació, que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest espai ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes de, per violència masclista de, del mes anterior, i és un espai on, on a més doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista, i que en concret en aquest mes doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen de, del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final de, del passaport aeronauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de la coeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit doncs les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí, sí. Perquè com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges doncs que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs perquè segur que els hi remouen moltes coses aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats,
1: sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no? I que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses doncs acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca amb doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la Biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas doncs no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el casal de la gent gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs també una tarda de cinema en la projecció de Love is Strange al casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drag. I bé, al final doncs el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser doncs d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz. Serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any s'assuma al calendari d'activitats, i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa, que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que, si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs de visibilitzar doncs aquest arrelament dels espais, no? De reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, però que és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte. Un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI diversitat efectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant, perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establiments LGTBI Friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització, hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs amb el dimecres 1 de juliol, projecció del documental Dolores Guapa. Serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz. I després ja anem, podem dir que l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny també a la nostra biblioteca Guastoses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central, l'esplanada del Mercat Setmanal, en aquesta ocasió la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'orgull organitzat juntament amb l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i que com sempre és un dia ple de festivitat però també de reivindicació, doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'Agrupació Cultural Guastoses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de dracs que ja desvetllaran en tot cas l'Agrupació de Joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat doncs hi haurà un servei de punt lila, doncs perquè també les visitants o de la festa doncs es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'Agrupació de Joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de Famílies i Joves Trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca reactiva els horts urbans municipals i sortejarà 54 parcel·les destinades a l'autoconsum i a l'agricultura ecològica després d'anys d'abandonament. El termini de les sol·licituds finalitza el proper dilluns 8 de juny. En té més detalls Joel Carrasco.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha reactivat els horts urbans municipals amb el sorteig de 54 parcel·les destinades a la ciutadania. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar l'autoconsum, promoure hàbits sostenibles i impulsar l'agricultura ecològica entre els veïns i veïnes del municipi. Els espais, situats a dalt del barri de la Colònia, permetran als participants conrear productes de temporada per a ús propi. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ens explica per què han decidit tornar a impulsar aquesta iniciativa.
3: Perquè, bueno, per demanda de la ciutadania, hem rebut moltes peticions i vam considerar, pues, que havíem de donar atenció i reactivar els horts urbans.
2: Quin és l'objectiu principal dels horts urbans ecològics de Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs, bueno, com ja he comentat, és donar sortida a les peticions de la ciutadania i que la gent, pues, pugui utilitzar-los per autoconsum de forma ecològica.
2: Quantes parcel·les es posaran a disposició de la ciutadania?
3: 54 parcel·les, es faran per sorteig i seran la meitat per la gent menor de 65 anys i l'altra meitat per majors de 65 i majors de 65. I en el cas de que un grup quedi 8 i de l'altre hi hagi més demanda, pues es passaria el sorteig amb aquestes per donar atenció, pues, a totes les peticions que puguem.
2: On es troben perquè la gent s'ubiqui?
3: Pues a la part alta de la colònia, on ja estaven fa uns anys. Ara s'arranjaran, s'arreglaran abans de donar-los i bueno, sí, on estaven de tota la vida.
2: Ens comentes que aquests horts estan destinats a l'autoconsum i al cultiu ecològic. Quines normes o criteris ambientals hauran de seguir les persones usuàries que adquireixin aquests horts?
3: Doncs les normes, bueno, les mínimes de convivència, de respecte i de cura de l'entorn. Hauran de cuidar, evidentment, la seva parcel·la, però l'entorn que l'envoltarà també. Normes bàsiques de civisme.
2: També un dels aspectes destacats és el tema de l'estalvi d'aigua, no? Funciona per reg de degoteig. Com es treballarà la sostenibilitat en aquests espais?
3: Sí, doncs sí, l'Ajuntament disposarà del comptador i l'aigua serà gratuïta per a aquestes persones i hauran, això sí, de tenir un reg controlat per goteig per evitar el malbaratament de l'aigua.
2: Qui pot optar aquest hort urbà?
3: Tothom que visqui aquí a Sant Andreu, com a mínim 5 anys, hauran d'estar censats aquí i si no estan aquests 5 últims, hauran de ser 5 anys durant els 10 últims anys. I només es concedirà una parcel·la per família, per nucli familiar.
2: D'acord, o sigui que no pot tenir l'avi i el net una parcel·la.
3: No, perquè el que volem és estendre el més possible aquesta possibilitat a tot el municipi. Si una família de 3 membres vol en un hort, no pot ser. Hem de repartir aquest recurs que tenim.
2: Quant dura aquesta concessió?
3: 4 anys. 4 anys i de forma ininterrompida i després d'aquests 4 anys es tornaria a fer un altre sorteig.
2: A banda de que serveixin per cultivar, aquests horts també tenen una vessant social educativa. Quin paper juga la convivència i la cohesió de la ciutat el fet de tenir un espai on durant 4 anys pots tenir un hort?
3: Home, doncs pots això, fer una mica d'arrels, de convivència i de conèixer gent, i és un espai que poden conviure persones de diferents edats, no? Amb la qual també ens pot donar allà un espai de convivència i d'intercanvi d'experiències.
2: Perquè actualment, quin és el perfil de gent que heu tingut fins ara, que té un hort?
3: Qui més ho ha demanat és gent de mitjana edat i gent jubilada. Però també hem tingut gent jove que està interessada en el cultiu ecològic i l'autoconsum, no? O sigui, que penso que pot ser una molt bona experiència.
2: Quan parleu de productes de quilòmetre zero, productes d'autoconsum, quin tipus de productes neixen en aquests horts perquè la gent també se'n faci una idea?
3: Bueno, pues qualsevol, jo què sé, tubèrculs, vegetals, arbres no, evidentment, perquè no dona temps a que creixi un arbre.
2: Hortalisses, bàsicament.
3: Sí, hortalisses, petites fruites, que siguin així de terra, no?, tipus arbustiva.
2: Les persones adjudicatòries rebran algun tipus de formació, assessorament, algun tipus d'indicació?
3: Sí, sí, perquè el que volem fer és que sigui un tipus d'hort ecològic i aquelles persones que no sàpiguen quin tipus d'adob han de fer servir, pues ens podran consultar.
2: La idea és que sigui ecològic. Què vol dir ecològic? Quina diferència hi ha entre un hort normal i un hort ecològic?
3: Que no utilitzi pesticides que contaminin el sol, que sigui algú que sigui biològic. Però el que volem és això, és evitar la contaminació i ser sostenibles.
2: Quin missatge enviaria doncs, a aquelles persones que mai han tingut un hort però que poden estar interessades en participar-hi?
3: Home, pues que no ho dubtin, que s'apuntin, perquè tenen fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, per inscriure-s'hi i si dubten, pues que ho facin, que ho intentin, que ho provin, perquè penso que pot ser una experiència enriquidora.
2: Com a regidora de Sant Andreu de la Barca, què representa per vostè el fet que una ciutat tingui un espai així natural on a més, no sigui propietat de ningú en concret, sinó que pugui anar rotant i la ciutadania pugui gaudir d'un espai on practicar la sostenibilitat i tenir unes hortalisses pròpies?
3: Sí, home, doncs, a mi com a regidora i membre d'aquest equip de govern sempre hem dit que per nosaltres és un orgull poder oferir els serveis que la ciutat demanda. Perquè a més és això que ens ho han demanat molt, sobretot gent que ve al ple o a les audiències públiques o que et paren pel carrer, t'ho diuen, ostres, seria un espai molt maco i tornar-ho a fer, i hem pensat que seria molt bo. O sigui, que penso que és un orgull per nosaltres poder fer aquest servei a la ciutadania.
2: Heu pensat algun cop o teniu la voluntat de que aquestes parcel·les s'ampliïn a més?
3: Teníem pensat i fins i tot canviar-les de lloc, no? Perquè... però això ja seria més a futur, perquè allà a la muntanya poder hi ha gent que li costa d'arribar, tot i que tenim el bus a demanda, però sí que hem pensat d'apropar-los, si podem, més a prop del nucli urbà, però encara no podem confirmar-ho.
2: Mm-hmm. Bueno, finalment, recordar, si vols, els terminis, com es pot fer la inscripció per optar a aquestes parcel·les?
3: Sí, la inscripció es pot fer via la web de l'Ajuntament o apropar-se a la UAC. Si tenen qualsevol dubte de com fer el procediment, també poden trucar en última instància al Departament de Medi Ambient, a la tercera planta, ens trobem. I bueno, es fa això, la inscripció per la web i fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, que és dilluns.
2: Amb aquesta iniciativa, Sant Andreu de la Barca recupera un espai de convivència i sostenibilitat al servei de la ciutadania. Els nous horts urbans volen convertir-se de nou en un punt de trobada per fomentar l'agricultura ecològica i els hàbits saludables.
1: I aquest dissabte, el Parc Central acull la segona edició de la Festa del Passaport Edonauta, amb activitats per als infants. El Parc Central acollirà la festa de col·lenda del passaport Edonauta. Serà el dia 6 de juny. Per parlar d'aquesta festa tenim Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, repeteix lo de l'any passat, no? El fi de festa, la festa del projecte i del passaport Edonauta, la col·lenda del curs. L'any passat va anar molt bé al Parc Central i aquest any es torna a repetir.
4: Repetim, però molt millor, perquè les expectatives són molt més altes. Doncs sí, mira, tindrem jocs tradicionals, tindrem jocs dinamitzats pels monitors dels patis oberts, jocs d'aigua, que seran espais de joc i experimentació vivencial amb aigua, i també un taller artístic de pintura vertical. I tot això perquè aquesta festa d'Edonauta va destinada principalment, és la cloenda del curs per l'alumnat que ha participat en aquest projecte, que recordem que són l'alumnat de segon i tercer de primària. Però és obert a tothom, a tota la ciutadania. És a dir, que sigui la festa de cloenda d'aquest alumnat no vol dir que sigui una festa, que no sigui una festa oberta per tothom i que la pugui gaudir qualsevol infant i qualsevol família.
1: Per tant, tothom pot gaudir d'aquesta festa, que serà el dia 6 de juny.
4: Exacte, el 6 de juny, de 10 a 1, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants, tinguin l'edat que tinguin, perquè trobaran espais per gaudir i passar-s'ho d'allò més bé. Hem fet un petit repàs de les activitats que ja tenim programades, però aprofitem i fem una crida a totes les entitats a que participin, igual que l'any passat, que de fet n'esperem moltes més, perquè vinguin a la festa, perquè preparin i participin doncs, una activitat, un taller, que els puguin donar a conèixer, que es facin visibles a la ciutat. I escolta'm, sempre va bé, perquè allà hi ha moltíssimes famílies, molts infants, i sempre és un moment de xarxa, de comunitat, en el que moltes vegades hi ha alguna família o algun infant que acaba formant part posteriorment d'alguna d'aquestes entitats. Per tant, és un moment molt xulo de compartir que fa, doncs, això, com deia, xarxa, comunitat i convivència.
1: Aquesta xarxa, aquesta comunitat, aquelles famílies que encara no el coneguin, què és exactament el passaport edonauta? Perquè diu molt amb el que ha comentat ara, el fet de xarxa, de comunitat, família, també.
4: El passaport edonauta és un projecte que tenim emmarcat dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que consisteix en promoure activitats fora escola entre l'alumnat, principalment, de segon i tercer de primària. I això ho fem vehiculant, o sigui, mitjançant un passaport físic, que allà, doncs, els infants poden anar segellant totes les activitats que durant l'any oferim. Les ofereix l'Ajuntament, però són activitats realment compartides i planificades conjuntament amb les entitats del municipi. Recordem que són activitats gratuïtes i accessibles per tothom. Per tant, hi ha realment aquest foment social de fer activitat. Recordem que el lleure educa i tot això es tradueix en oportunitats d'aprenentatge pels nostres infants de la ciutat.
1: Per tant, aquí la importància de les entitats, de les escoles, no? Dels equipaments municipals també, on es desenvolupen aquestes activitats.
4: Exacte, aquí tots els agents són importants, començant per les entitats que són molt sovint les grans protagonistes, també de les activitats que dissenyen les nostres tècniques del pla educatiu, perquè també aquí entra, per exemple, el Cine Xic, que el fem cada mes habitual periòdicament, i també dels centres educatius, que són al final els agents que ens ajuden a promoure aquestes activitats i anar fent el recordatori de que els infants de tant en tant treguin el passaport, que s'encarreguin de veure si encara el tenen, bé, preguntant si durant aquell mes han fet alguna activitat o no. És una manera de generar aquesta expectativa i ganes de poder participar en activitats fora escola.
1: A la festa del dia 6 de juny no cal una prescripció prèvia ni una inscripció prèvia, simplement és el 6 de juny anar al Parc Central i a gaudir de les activitats. Serà de 10 a 1.
4: Exacte, 6 de juny, de 10 a 1, tothom pot venir, no cal inscripció prèvia. Recordem que les entitats poden contactar amb el Pla Educatiu, a plaeducatiuentorn@sabarca.cat, per dir, hola, volem participar i dissenyar aquesta activitat o aquest taller. I sobretot, nens i nenes de segon i tercer de primària, recordeu que han de portar el passaport edonauta i que no pateixin, perquè si durant l'any no han pogut acabar el passaport, no l'han pogut acabar de segellar, aquest és el gran dia perquè puguin finalitzar el seu passaport i al final de la festa, igual que l'any passat, hi hauran sorpreses pels infants que hagin acabat tot el passaport.
1: Doncs això serà el dia 6 de juny, evidentment, a Ràdio Sant Andreu hi serà també aquell dia, com va ser l'any passat, activitats gratuïtes, 6 de juny, al Parc Central, festa de cloenda del passaport edonauta. En seguirem parlant sobre aquesta festa. Anna Serra, regidora d'Educació, Infants i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a tu, Jordi, us esperem.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen al Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert Abril?
2: 60 i pico, sí. Estic en procés de crear una mena de graella per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet a la primera part del que farem avui tractarem de la segon programa dedicat a la guerra de les Malvines, i el primer parlem justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgullés moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Ja està en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta.
2: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per antiguitat i per...
3: Jo vaig fent, jo vaig venir.
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per petar la xerrada.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I d'això va molt bé. Adrià Hernando, benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre, i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? I pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, al 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la joiania que sent al Chaco, no? Lluint a casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extras a la plataforma de Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi,
2: sí,
0: extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, ens fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a l'escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les tres categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí,
0: clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundíssim
2: tant. No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos.
0: Nostos.
2: D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és, bàsicament, donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... Seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens

0: un parell de cops l'any, i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
1: En els nostres directes, eh? Carai, carai. Això pot passar un altre cop. Poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
0: Tenen no vull dir res, coses, Sergio.
1: Val la pena, coses. Fer-se Patreon. Sí, eh? Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
0: Jo sóc Patreon de les portes de... Patreon gratuït. També serveix, però no et dona res. L'únic que pot seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
1: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, pues ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, la Guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la Guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
2: Sí.
1: Ho sabia.
2: podria haver guanyat, sí. Clar.
1: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
0: Exacte. No.
2: De fet, malgrat l'avantatge anava al britànic, que ja han comentat.
0: O sigui, quin canvi.
2: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques. Mm-hmm.
1: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
2: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
1: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans van commocionar la societat americana anys abans i per fer justament per això el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
2: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
1: Oh!
2: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar a amenaçar de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
0: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
2: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fragates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano amb una xifra de baixes

0: aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
1: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser, amb tot l'honor dels britànics, després cultivat, després de dècades i dècades, i tot aquest imaginari comú, com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada?
0: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Ja són les defenses...
1: poden enganxar.
0: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ja ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Porto Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Etendard. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
2: Clar. I com va ser la guerra sobre el terreny?
0: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I ja haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina doncs, va perdre moltes oportunitats de contraatacar. No? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia. No?
1: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
0: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, Techador, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra.
2: Oh, sí.
0: Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. O sigui, estàs allà morint de fam i hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Això per als argentins era molt dur, això.
0: Per
2: als argentins era molt dur.
0: Havia de ser. Mm-hmm. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al bell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
0: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres. A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
1: I francesos...
0: Bueno, a part de francesos, no?
1: Que si aquests tercers són francesos...
0: O anglesos, allà...
1: No. Fatal. En fi. Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
0: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
0: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la comunitat europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina. I
1: com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
0: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
1: Home, bomba! No, clar. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea, recordem que fins l'any 92 no serà la Unió Europea, el Tractat de Maastricht, tot això, i justament doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
0: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Vinga, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
1: Clar.
0: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però,
1: sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu, què volies? És lo que tienes.
0: Un movimiento muy sexy.
1: Tot això, aquest era King Africa.
2: Has posat la segona cançó de King Africa o no?
0: Bomba, movimiento muy sexy.
1: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
1: Hagués entrat King Africa
0: segur. Ja, jo tinc un altre estil.
1: Sí,
2: absolutament.
0: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: Ja està bé.
0: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt. Però cadascú...
0: Cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso la música amb molta cura.
1: Molt bé. Ja, sí, senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden... Però,
0: vaja. Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
1: Exacte.
2: La democràcia.
0: Per algú surten bé, per la resta del món no.
1: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
0: Bé, als Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscú va fer pues, el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
0: Pesquers.
1: Clar, és que...
0: Estaven pescant.
1: És que, clar, és jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
0: És com... Sí, imagina't.
1: O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units...
0: Què feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips acratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre acratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierdes.
1: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
2: ah, sí?
1: Que tampoc, sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
2: En els partits?
1: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia, o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
1: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reaccionen internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa, què diu?
0: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina. Es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
0: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexoset, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
4: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
5: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvinas.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvinas, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado.
2: Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però...
1: Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
0: No sé, 3, no perquè no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
3: Ha entrat molt bé,
0: efectivament ha entrat.
3: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat i m'ha dit, ara va.
3: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado hacer esta broma, era obligado.
3: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
3: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
3: Para de barallar-vos.
1: Estàs tranquil en los dos, pues venga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar.
3: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de... i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així.
3: Sí, sí,
1: barregen...
3: Sí.
1: En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hòstia, imagina't que, tio, te llistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvinas. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'ho hi ha a Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser... Jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Que es coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Que deu haver un pub. No hi caben tots al pub.
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocat... Henry, t'ha tocat Malvinas. Què?
0: No era Malvinas?
1: Maldives, no Malvinas, Falklands, ah!
0: Bé, hem de continuar el programa, no sé com ho farem.
3: No.
1: Perdó.
3: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí.
3: Ha fet
0: un monòleg, eh? Sí, això és un tall, eh?
3: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar. El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent si ens independitza? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair, aquell meravellós primer ministre britànic, va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
3: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció, la recuperació i tractament del personal, així com exercir un control previ a la reincorporació a la vida civil. Entre mitjans de juny i els primers dies de juliol del 82, milers d'excombatents van tornar. L'ordre especial OE número 759/82 per a l'hospitalització, evacuació i suport de la recuperació integral dels ferits i malalts del 25 de maig del 82 va reglamentar l'organització. La van seguir altres ordres que van disposar la creació d'aquests centres. I principalment buscaven efectuar un examen psicològic i físic i classificar el personal. Cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
0: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals com de seguida o no de seguida o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
1: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
3: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
1: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la cosa i a sobre, pel maltractament que reps, t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
3: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
1: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sostinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua.
0: Estaquear.
1: Pues, és que és una paraula que...
0: És argentina, no?
1: Estaquear, sí. No sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai, i que per menjar un tros de xai, sí, el van fer estaquear també.
3: És que els hi van dir que no es mengessin, sí, els xais.
1: Exacte.
3: Els hi van dir,
1: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges... El mateix conscript també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo en un bassal durant diverses hores.
4: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
5: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Carai, carai, ja ho pots ben dir, recta final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui, entre d'altres, ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: Jo la conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que escoltes molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, pesat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja, no. Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: Jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, eh?
2: No, és veritat. Has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats. Terrible. El panorama que li va quedar al soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida bé després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó, perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bé, bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més que... glorifiquen la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense novetat al front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenya la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no té una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties. I jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-los, aneu al front perquè la som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents, sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
1: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte menor. Que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni ens anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa,
0: gairebé tancar
1: aquest programa, fent menció a un home del qual no hem parlat, perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix, com a mínim, ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que fins i tot en la pitjor situació de totes encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí, jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació. Però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació. Que
0: és una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament... és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les Portes d'Otra.
1: El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adrià ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 3 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem del conveni entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i CaixaBank i Banc de Sabadell per facilitar finançament a emprenedors i petites empreses. Entrevistarem el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i també a la tècnica d'assessorament d'emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Però avui també tindrem altres qüestions. Parlarem d'esports, parlarem del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que celebra la festa de fi de temporada aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Avui entrevistarem el president del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Lauro Arranz. També entrevistarem a la santandreuenca Irene Tena, ballarina coreògrafa. Ja ho avançàvem aquest dimarts en el programa del Via Directa. Ha aconseguit 3 premis Max gràcies a la obra No i la seva companyia La Venidera. Millor intèrpret femenina de dansa, millor coreografia i millor espectacle de dansa per No. Avui escoltarem les paraules d'Irene Tena, que ens parlarà de quines sensacions ha tingut després d'haver aconseguit aquesta important fita d'aconseguir 3 premis Max. I avui també parlarem d'altres qüestions en aquest Via Directa. Tindrem també l'espai dels companys de la xarxa ràdio del Dial Interior i altres informacions. Comencem.
2: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
3: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
1: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, perquè és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis.
3: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica per qui no ho sàpiga, no? Que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions doncs, avantatjoses, no? de finançament. En aquest cas, la regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones doncs, emprenedores no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no?, impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica doncs, a casa nostra. No? A principi de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
1: És important aquesta col·laboració público-privada.
3: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest match i ajudar, no?, els emprenedors, no?
1: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
3: Sí.
4: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar doncs, amb el suport del servei d'emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just doncs, tenim altres situacions i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs dos han necessitat finançament i per tant doncs, han aconseguit aquest finançament.
1: Per tant, els requisits per aquest conveni o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors sí. de l'Ajuntament de Sant Andreu de la sí. Barca, i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
4: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa doncs, serà un projecte de futur i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran. Però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis i per tant el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci fins i tot, i llavors nosaltres doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
1: A més d'aquests requisits n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment
4: aquests... Sí, estem parlant de que aquí doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
1: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament
4: sí.
1: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys
4: sí.
1: a molta gent, a moltes persones a iniciar el seu negoci.
4: Sí, sí, sí. La veritat és que bueno, amb els anys està evolucionant i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari doncs, s'ha reduït una miqueta. En temes de que potser amb la capitalització de l'atur doncs, ja solventa la necessitat de finançament o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
3: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser, doncs, emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones, doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no?, doncs ja tenim aquells diners, no?, sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
4: Sí.
3: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després, a l'hora de realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes i als pocs mesos, doncs, haguem de tancar-les, no?, amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no?, a nivell purament personal, no?, tot el que suposa, no? Llavors és molt

0: ja posem llum a la foscor, no?
1: Sí,
0: certa manera.
1: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys i una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin doncs, continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia i que a través doncs, de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci doncs, la tenim. Vale? Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil doncs no fan aquest assentament. També tenim doncs, un anàlisi i realment doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
0: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
1: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí és cert que bueno, ara tenim doncs, empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot doncs, una agència de col·locació entre famílies, cuidadores i treballadores de la llar, o tenim una xurreria, sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre d'auditius, botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
0: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
1: És una de les coses que es treballa, clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea doncs, és per poder guanyar diners, con lo qual què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
0: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
2: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen al mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent

0: i emprendre a saber que existeixen aquests instruments, no, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast, i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
1: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entre vosaltres, i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
2: Clar, perquè moltes vegades sí, que ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els hi diem, d'acord, ara els pressupostos, fem-nos realitat, mirem números, no només és, bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no és viable el negoci, i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
1: I que a Sant Andreu de la Barca tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar, també, qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria, i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
0: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit parlem de l'atletisme. En el Via Directa, el nostre company Joel Carrasco ha parlat amb el president del Club de l'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Laura Ranz, arran de la festa de fi de curs que realitzaran aquest divendres en el Teatre Núria Espert.
4: El Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca viurà el divendres 5 de juny una de les cites més especials de l'any, i ho faran després d'exhaurir totes les places disponibles per al sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert. L'entitat aconsegueix així omplir de gom a gom l'espai en una vetllada que servirà per reunir esportistes, famílies, entrenadors i col·laboradors en un ambient festiu i de celebració. El president del Club d'Atletisme, Lauro Arranz, celebra que han omplert el Teatre Núria Espert.
5: Hem omplert.
4: No queda ni una butaca.
5: En res. O sigui, el teatre està, tot el que és la platea està ple, que és el nostre objectiu, no? O sigui, no podem, no tenim més puesto per ficar, no? O sigui, podríem posar, jo què sé, no? A fora
4: una pantalla,
5: però ja no és plan, no? I el sopar és un sopar de socis, llavors sí, també ho tenim ple, hem hagut de parar, i ja està, fins aquí hem arribat, o sigui, bé, la veritat és que és supercontents.
4: També li hem preguntat què representa pel club i per ell mateix aquest sopar de final de temporada.
5: És el final, o sigui, deixar d'entrenar, deixar de ser entrenadors, atletes, president, junta, i fer un sopar de cluenda de temporada, no? És fer les coses d'una manera diferent i premiar la gent perquè ha estat l'esforç que ha estat tota la temporada.
4: Perquè els entrenaments quan van acabar?
5: No, els entrenaments acaben al juliol. O sigui, realment la temporada acaba al juliol, que és quan comencen, quan es fan els campionats de Catalunya, d'Espanya, pista a l'aire lliure. El que passa que, bueno, al juliol, si tothom està fent competicions, si estan fent campionats, hi ha gent que fa a fora el campionat d'Espanya, doncs, bueno, és millor fer-ho ara, que després, que molta gent també se van de vacances, s'acaben els col·legis, o sigui, és complicat, millor fer-ho ara.
4: Doncs abans de parlar de futur, quin balanç fa d'aquesta temporada a nivell esportiu i humà, i sobretot expliques una miqueta com ha sigut enguany aquesta temporada?
5: Una temporada, com sempre, amb altibaixos, sobretot hem tingut campions de Catalunya, hem tingut campions d'Espanya, queda la temporada de l'aire lliure, que fins a el que tu comentava, fins al juliol no sabrem realment si tenim més medalles, més rècords, Però l'important de tot és la cultura de l'esforç, o sigui, els hàbits que agafen els nostres atletes, la cultura de l'esforç, el que la superació, que no fa falta aconseguir una marca, o sigui, aconseguir una medalla, sinó només millorar una miqueta la teva marca, això ja és, és un triomf per ells. Llavors, a nivell humà, això, el que tingui uns hàbits saludables, de menjar, d'entrenar, d'higiene, inclús, i aquesta cultura de l'esforç que cada vegada es perd més, o sigui, cada vegada no està ficada en la nostra societat. Llavors, això d'aquí...
4: Clar, l'atletisme trenca una mica amb això, no?
5: Sí, o sigui, al final, el que guanyes, o sigui, no fa falta guanyar el remés, o sigui, tu has de fer el millor que tu puguis. Si hi ha un millor, doncs, bueno, pues l'aplaudeix, se'l felicita i ja està. Però si tu aconsegueixes millorar un segon, o sigui, és un triomf, això és l'important.
4: I parlant una miqueta del club, en quin estat es troba actualment, les categories altes, les categories baixes, els que són més crius i sobretot els que són disputen les màximes categories?
5: Bueno, al final, és que tenim de tot, tenim de gent de 5 anys fins em sembla que hi ha algú de 70 anys, o sigui, que està en el grup de salut. O sigui, en aquest sentit, són molt transversals, no? Els petits és una escola, només és que aprenguin a jugant, aprenguin el que és l'atletisme. Després tenim ja la franja dels 14, 20 i algo, que són gent que ja està més especialitzada en alguna prova i ja va més a buscar buscar medalles, a buscar campionats, finals i tot això. I després tenim una gran massa de puretes, com jo, que aquests són aquí, van a fer esport, però... Bueno, hem fet, al final hem obert dos línies més, teníem dos línies, hem obert dos línies més perquè la demanda és tan gran que no donava l'abast. Podríem obrir més, el que passa que ja no tenim ni entrenadors, ni espais, ni temps per fer-ho, no? O sigui, tenim des dels 5 fins als 70. Està obert a tothom.
4: Doncs, quins han estat els principals èxits o moments més especials que s'ha viscut en el club aquesta temporada?
5: A nivell individual han tingut subcampions d'Espanya, campions de Catalunya, però sobretot aquest any, per primera vegada en la història del club, hem pogut fer la Lliga Catalana, participar a la Lliga Catalana. És a dir, hem tingut els suficients atletes per cobrir totes les proves, totes les disciplines de l'atletisme i participar en la Lliga. Això no s'havia fet mai. O sigui, vol dir que cada vegada tenim més atletes, que ja no són petits, sinó que són més grans i continuen a l'atletisme.
4: És a dir, podem afirmar que el club d'atletisme de Sant Andreu de la Barca van creixent?
5: Iran, cada vegada més. I no solament creixent, sinó que cada vegada l'edat de que es retiren, diguem, no? Cada vegada és més alta. És a dir, abans els 18, 20, teníem pocs. Cada vegada tenim més gent de 18, 20, 23 que continuen a l'atletisme a un altre nivell, però que continuen.
4: Quines necessitats actuals té el club en actualment per seguir millorant? Ens estàs comentant que el club cada vegada té més massa social. Quines necessitats necessitaria el club per afrontar això?
5: Això està mal dir-ho, però en principi un espai propi, un espai propi, no? de poder entrenar, de poder gestionar més horaris. Ara com ara estem a la Guàrdia Civil, tenim unes limitacions i l'ideal seria una nova instal·lació, una nova pista que puguem tindre molta més franja horària per poder treballar.
4: Perquè clar, quan pensem en altres esports, sigui futbol, bàsquet, handbol, són esports que necessiten alguna cosa de material. L'atletisme, a part de les cames, la pista, hi ha algun material més que es necessiti?
5: Home, si pensem, per exemple, a les tanques, necessitem una sèrie de tanques. Si és a l'alçada, doncs, una colchoneta, o sigui, la perxa, doncs, un carril, O sigui, tot això sembla que és una tonteria, però necessitem aquests espais, no? Un fossar de sorra per poder fer els salts de triple o de lluny de longitud. I després, com tots els esports, ja no solament es corre, sinó que és la preparació física. Necessitem peces, artilugis per fer força, per fer mobilitat, per fer coordinació, i tot això, doncs, bueno, necessitem un espai on tindre'l i on poder fer-lo servir.
4: Perquè m'imagino perquè per entrenar l'atletisme no només es corre, no?
5: No, corres una part. Però després, o sigui, molta gent té ficat al cap de que l'atletisme es corre, no. És saltar, és tindre força, coordinació, o sigui, tu conté, per exemple, que amb un el salt de perxa és coordinació, força, tècnica, o sigui, és, a part de córrer i de velocitat, no? Alçada igual, o sigui, són moltes més coses. Abans necessitem treballar tot. La força, la coordinació, l'elasticitat, és tècnica al final, a part de córrer, eh?
4: Aquest 5 de juny es farà el sopar especial de final de temporada. Heu demanat en les vostres xarxes socials omplir el teatre i demostrar la gran família que sou. Quin ambient espereu viure aquella nit? Què busqueu amb aquest gran sopar?
5: A veure, l'ambient ha de ser de festa. De festa, el que comentava, de cluenda de temporada, d'una mica de relaxació, de premiar els que han aconseguit rècords, encara que després puguin aconseguir rècords als campionats. És una mica sortir de la rutina de l'entrenament i fer una cosa diferent, no? A part, esperem donar noves notícies i notícies que siguin bones pel futur de l'entitat.
4: Qui vulgui saber-les, que s'acosti, oi?
5: Seria l'ideal.
4: També hem vist que hi haurà màgia, entrega de premis, sorpreses i DJ amb pica-pica final. Què heu volgut transmetre en un format tan festiu i sobretot transversal on la gent segur que no s'avorrirà?
5: No, realment, o sigui, això ho fèiem cada any fem una mena de sopar, ho fèiem a les barbacoes. Aquest any, que és una, ja et dic, és especial per la notícia que donarem o que esperem donar, ho hem fet aquest format més íntim, més amb un lloc una mica més seriós, encara que sigui, el que has dit, hi haurà DJ, hi haurà el MAC, hi haurà entrega de premis, reconeixement als segons quines atletes que han aconseguit rècords, i bueno, jo crec que serà maco i, a més, volem donar aquesta força que tenim com a club, no? Com a omplir el teatre i donar a entendre que, ostres, que som una família gran i en creixement.
4: I que necessita un espai propi, com comentaves. Exacte.
5: Un gran espai.
4: L'entrega de premis sempre és un moment molt emotiu. Ens pots explicar alguns? Quins mèrits o valors voleu reconèixer?
5: A veure, hi ha una entrega de diplomes als que han aconseguit rècords del club, vale? Però sobretot hi ha una entrega de premis que ens fa molta il·lusió, i ja fa anys que es fan, que són uns premis que s'escolleixen entre els mateixos companys. O sigui, amb cada categoria, o sigui, els alevins, infantils, tal, entre els companys escolleixen el millor atleta que aquesta temporada ha sigut per companyerisme, no perquè ha guanyat, sinó per companyerisme, per implicació, per existència, esforç, per tot, no? Per la superació. I llavors es voten entre ells. Llavors és molt bonic aquest premi, perquè no és un premi que l'has aconseguit per guanyar, sinó per el grup, per integrat amb el grup, per fer aquesta integració, no? Aquest companyerisme. I és molt, molt emotiu, o sigui, realment.
4: En aquest sentit, quin paper tenen les famílies, els voluntaris, els entrenadors, no només en el dia a dia del club, sinó en la confecció d'esdeveniments com aquest que esperem que s'ompli el teatre, no l'espero.
5: Mira, el que són les famílies, i que jo com a pare d'ex-esportistes, o sigui, les famílies són principals, o sigui, són treure moltes hores del teu lleure per portar competicions, per portar-los a entrenament, recollir-los, a vegades animar-los, suportar els plors, suportar les decepcions, com a família, o sigui, això és superimportant i s'ha d'estar molt agraït a les famílies. Els voluntaris... Fem tres curses a l'any aquí al poble, la cursa de primavera, la cursa de tardor, la sísmica Reis. Sense ells seria impossible, o sigui, fer aquestes esdeveniments que mobilitzem, pues, a prop de 100 voluntaris amb aquestes curses. Vulguis o no, això és que vol dir que tenim una massa social forta al darrere que ens apoya, no? I sense elles no podíem fer res. I llavors, bueno, només puc dir que estic molt orgullós de tot això, tant de les famílies com dels atletes, dels entrenadors, dels voluntaris. Tot això és la força d'un club.
4: Doncs així el Club d'Atletisme omple de gom a gom i fa sold out pel sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert.
1: Això serà aquest divendres en el Teatre Núria Espert, la festa de fi de temporada del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit parlem d'altres qüestions. Ho avançàvem ahir dimarts en el programa del Via Directa. Irene Tena, la ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, aconseguia el passat dilluns 3 premis a Max gràcies a l'obra No, amb la seva companyia La Venidera. Millor artista femenina de dansa, millor coreografia i millor espectacle de dansa. Finalment van aconseguir aquests 3 premis a Max i avui entrevistem a Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, la Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
6: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
1: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
6: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent No, i no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
1: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
6: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir, i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment, i m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb la Menidera, i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
1: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de la Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés, i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
6: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total, i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
1: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
6: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia, i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han no sé, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... no sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
1: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
6: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era l'espectacle, el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Venidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
1: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat, en aquest cas, com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
6: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
1: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
6: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
1: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
6: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
1: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
6: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família, així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
1: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
6: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? Que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
1: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venidera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit. No? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
6: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
1: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
6: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble, sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com una, com un art molt, molt important i molt present, i això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
1: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
6: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria doncs, a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa ser estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues, comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I bueno, això quan realment ens reunim tots, i bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres, si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere, que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques, per això, eh? Per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim 2 conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre sí. De Beethoven.
0: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està també està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte el nivell de les conferències... És, bueno, menys no pot ser. I que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix 160 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària. Però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina, perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A la Sala Gran.
1: Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies. Exacte. Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6, sí. Fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta... Si la respon, hi haurà cua. El 12 de gener tindrem...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'aula de Sant Joan Universitari i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron. I com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Exacte. A 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura. I l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva, que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement, l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula d'extensió universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al Casal de la Gent Gran, tenim un despatxet allà, i ens pots trobar allà.
1: Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria
3: Espera. Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte d'Instagram, també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-289052.
0: 631-289052. 9052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada, va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apunti. No sé en aquest moment...
3: Tenim 32 persones, va, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros perquè és una visita guiada
1: i amb autocar,
3: a l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Pagant. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
1: Aquí.
0: Un altre objectiu, per aconseguir.
2: Efectivament.
0: Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava doncs a caminar, l'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí doncs gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el via directe en l'espai del dial interior amb els companys de la xarxa ràdio.
5: Ja a l'interior, l'emissora que busques és dins teu.
6: Benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com està, Ramon?
7: Molt bé.
6: Grande. I avui tenim plat únic.
7: Sí. Avui plat únic i plat fondo.
6: A veure, què tenim? Què tenim?
7: Avui farem un mosaic de passatges, contes i frases en fondària amb el senyor Guillem Gallifa.
6: Uah, que grande. El tenim a l'estudi, ja. Guillem, benvingut.
8: Encantat d'estar aquí de nou, ja sóc un clàssic, no?
6: Ets un clàssic,
8: un feligrès ja del programa.
6: Absolutament, un devot. En Guillem és escriptor, monologuista, comunicador... Recentment has publicat dues novel·les...
8: Tinc molt temps lliure, com pots comprovar.
6: Espectacular, perquè dos de cop, a la deriva, o en castellà, és en castellà, llengua castellana?
8: A la deriva és en castellà i estic en procés de traduir-ho al català.
6: Val, i després Senderos de Éxodo.
8: Íntegrament en castellà, perquè és un llenguatge amb el que em trobo més còmode escrivint.
6: Uh-huh. I recentment també has guanyat un premi.
8: Un premi, bueno, un premi, escolta, això és la meva rampa ja...
6: Estàs on fire,
8: a Hollywood.
6: Sí. Estàs on fire. El primer premi literari de Sant Jordi de Vic.
8: Ah, efectivament, el primer concurs literari de narrativa, en aquest cas de relats.
6: Amb relats.
8: De la ciutat de Vic, sí.
6: Que gran, eh? Doncs sigues benvingut. Avui tenim aquí una mena de popurri, com quan vens tu solen fer
8: habitualment.
6: Mescolança. De passatges, veig que portes aquí diversos llibres. Com funciona això? Agafem un passatge d'un llibre, com es diu això? Ho anem alternant amb frases. Sembla bé?
8: Fem-ho així, improvisat, espontani.
6: Ai, per una frase, per un passatge.
8: Sempre per un passatge, va. Doncs mira, he portat aquí un llibre que és excepcional.
6: Com es diu,
8: el llibre? Increïble. Es diu Ascesi, uh-huh. I és del senyor Nikos Kazantzakis,
6: okay.
8: Que és conegut sobretot per Zorba el Griego.
6: Ah,
8: Que fins i tot, si no recordo malament, hi ha una pel·lícula.
9: Sí, una pel·lícula.
8: Eh? Sí?
9: Pel·lí, boníssima.
8: Doncs aquest llibre és molt curt. Mira, aquí té 100 pàgines justes, justíssimes. Mm-hmm. És molt curt, però és una inspiració, Sergi. Jo no puc deixar de recomanar-lo. Increïble, jo me'l llegeixo com a mínim una vegada a l'any.
9: Llibre de capçalera.
8: Sí, llibre de capçalera, absolut. El peregrinatge de l'ànima des de la ignorància fins a la plenitud. Una mica té reminiscència, recorda una mica La nit fosca de l'ànima.
9: Sí, sí, sí, sí.
8: De Sant Joan de la Creu. Mm-hmm. Però jo no sé si dir-te que fins i tot aquest el supera.
9: Uau.
8: I sé que són paraules majores,
9: pues sí.
8: Però la veritat és que és un llibre que recomano a tothom, a més és molt curtet, i a mi aquí en aquest cas sí que em va arribar en català, traducció de Montserrat Camps Gaset.
9: Uh-huh.
8: I et sembla que agafem algun dels paràgrafs que vaig marcar perquè em van sorprendre, no?
9: El que et sembli.
8: Mira, aquí en trobem un que diu així. Diu, estima el perill. Què és el més difícil? Doncs això és el que vull. Quin és el camí que cal prendre? La pujada més i més escarpada. També és el camí que prenc jo. Segueix-me.
9: Uau. Home, si et vols convertir en un bon escalador, no vagis a escalar, no sé, la Creu de Gurb.
8: No, clar.
9: No avançaràs gaire. No
8: avançaràs gaire. Però fins i tot és, a mi el que més em va cridar l'atenció és aquesta actitud. Mm. Perquè normalment fugim. Fugim de les pors, fugim de les dificultats. I aquesta fugida, que ens sembla que ens salvaguarda d'alguna cosa, és la que ens fa més miserables. Quan un pren la resolució, tingui èxit o fracàs, això és irrellevant. Però quan un pren la resolució de dir, això és el més difícil, això és el més desagradable, això és el més dur i això és el que em fa més por, porta'm per aquest camí. Mm. La sola decisió d'actitud, independentment, insisteixo, del resultat, és extremadament empoderadora.
9: Absolutament. No? Em recordo una mica l'esperit artúric, no? L'Artur que, en vez de... quan volia travessar un pont i es va trobar el cavaller negre, no?, que era l'Ancelot, i aquell no deixava passar ningú, i era un cavaller molt, molt potent, no? I el rei Artur, en vez d'anar a fer la volta 300 quilòmetres més enllà per creuar el riu, no? Diu, no, jo lluitaré amb tu i vull travessar a l'altra banda, no? És com si fos d'alguna manera el límit, que llavors el fet de transcendir-lo, desenvolupant al màxim els seus recursos, fa que allò que abans era un límit i un obstacle i un problema ara sigui bagatge.
8: I una benedicció, també, no? Que moltes vegades no, hi ha aquest tema de que jutgem les adversitats i sovint, no diré sempre, perquè potser no és sempre, però sovint, un cop travessades, es revelen com a benedicció, no?
9: Absolutament.
8: I aquí hi ha aquest paral·lelisme amb el que dèiem de La nit fosca de l'ànima, de Sant Joan de la Creu, que en un moment determinat, en el peregrinatge de l'ànima, a la pròpia obra de Sant Joan, diu que fue atravesado por un penetrante rayo de oscuridad.
9: Uh-huh.
8: Y que este rayo de oscuridad dejó el alma en un estado de desesperación e impotencia. Quan al final, spoiler, val, si algú vol llegir La nit fosca de l'ànima, que talli un moment, o que faci oídos sordos, quan al final l'ànima arriba al seu contacte amb Déu, se n'adona que aquell raig era de llum. Però l'ànima, la seva ignorància, el percebia com si fos foscor.
9: Que bo.
8: Clar, sí, és una guia gairebé, no?, gairebé regular de vida. Quantes vegades jutgem una cosa com una dificultat de la qual fora millor desfer-nos-en, i al final pot ser l'experiència més lluminosa. No,
9: absolutament.
8: Posteriori.
9: Si preguntéssim als nostres oients ara mateix, només experiències que a la llarg de la teva vida han sigut doloroses, han sigut traumàtiques, han sigut incòmodes, ho faries? Què creus que diria la gent?
8: Ah, jo no tinc manera de saber-ho.
9: Què diries tu?
8: Jo la majoria no. Uh-huh. La majoria no, perquè moltes m'han fet o més empàtic, o més humil, o més madur. Insisteixo, la majoria. Potser no és una regla universal, però sí que es compleix amb una regularitat bastant freqüent.
9: Estem d'acord. Molt bé, fem una frase?
8: Vinga.
9: Mira, tinc
8: el
9: aquí...
8: trivial
9: aquí
8: de la

0: Jo firmo Anthony de Mello.
1: I el Blai?
2: Doncs Anthony de Mello. Sí, sí, però tot Blai també hagués pogut dir-ho tranquil·lament.
0: Hagués pogut ser, perfectament. Sí.
2: Què en penseu d'aquesta frase?
0: És així, efectivament, és així. M'hem anat recordat una altra d'en Robert Fisher que diu patim perquè ens resistim a acceptar que l'únic important és l'amor.
2: Que bonic.
0: I si fa, no fa, amb línies diferents, però acaba dient el mateix. Perquè si agafes amor i vida i els concepts com a sinònims, et resisteixes a acceptar l'amor, et resisteixes a acceptar les coses tal qual són, i en dos casos hi ha un frec de l'ego. No? Aquest ego que diu, no, les coses haurien de ser d'aquesta manera, i jo ho tinc claríssim. I llavors ve, agafant el primer passatge que hem llegit de Cesi, llavors ve el patiment a dir-te, no, has d'anar una mica més enllà d'això, i adonar-te que les coses ja estan bé tal com són i que és el teu judici el que està equivocat. I bueno, tots ho vivim, ho hem viscut d'adolescents i ho seguim vivint ara, no fotem. No tenim tant, experiències que és, això no hauria d'haver passat, això hauria de ser una altra manera. De fer l'Anthony de Mello, en un llibre que es diu Peligros y oportunidades de la realidad, en parla molt sovint d'això. Diu, tu, aquí, el primer que hem d'acceptar és que som tots dictadors. Aquí, vull dir, amb tota la calma, que ningú es pensi que és una ànima caritativa. Diu, en el fons, de dins nostre, que tenim també la part lluminosa, però sempre hi ha un dictador que és el que creu com han de ser les coses i que si les coses fossin com ell diu, tot aniria millor. Mm-hmm. Llavors, el primer pas del creixement personal és aquest dictador començar-te a qüestionar i no donar-li tanta bola.
2: Sí, i seria interessant, abans d'acceptar que tots tenim un dictador, veure'l. Perquè, clar, moltes vegades, quan no el veus, ni te n'adones. Molta gent va assenyalant els altres com a dictadors, però no es veu el dictador que porta dins.
0: Ni de lo que presumes.
2: Però quan veus el teu i l'abraces, és quan ets capaç d'abraçar el dictador que tens a davant. Com a mínim, no abraçar-lo en el sentit de permissivitat, sinó de comprensió. I llavors, si podem, li pararem els peus, evidentment, però si no, ho farem de sempre tot, facis el que facis, des d'una comprensió molt diferent, si no el comprens, que llavors apareix la ira, l'odi, la ràbia, i és un Cristo com un piano.
0: Funciona totalment així, i mira, just ahir mateix em parlava amb una amiga, que, bueno, amb la relació amb la seva exparella, i em deia, que li posava límits, però des d'una posició de molt ressentiment, i dic, si tu consideres que ho has de fer, dic, fes-ho, perquè l'activitat en si ja ho sabem, l'activitat externa no és significativa de res. Dic, però per què no proves de fer-ho veient una persona que està desesperada, que està espantada, i que en tot cas actua des de la ignorància? I li pots posar el límit igual, però fer-ho des d'una desidentificació amb tots aquests sentiments reactius que tens cap a ell. No?
2: Absolutament, i el primer favor te'l fas a tu, perquè conviure amb estats de ràbia, de ressentiment, d'odi, de mal rotllo, és un desastre, perquè tu hi vius amb aquests estats, el que dones, tu dones, no? En canvi, poder viure des del perdó, des de la comprensió, des de l'amor, aquests estats també t'inunden a tu, per tant, és preferible 100%.
0: I que implica aquesta guerra, entre cometes, constant amb un mateix, no? Com diu la Laia Noguera, que aquí tenia un altre llibre que sortirà en un altre programa,
2: bien.
0: Diu, he de lluitar contra mi. Diu, si no, em boicotejo.
2: Interessant.
0: Una mica paradoxal. Avancem.
2: Vinga,
0: amb Cesi.
2: Cesi.
0: Salvatore dei Nicos, cosa ens oquis. Diu així, el següent paràgraf. Diu, no ets lliure. Desenes de milers de mans invisibles t'agafen les mans i les fan bellugar. Diu, quan estàs enutjat, la ira d'un avantpassat escumeja a la teva boca. Quan estimes, un antic habitant de les cavernes bramula. Diu, quan dorms, s'obren les tombes en la memòria i el teu cap s'omple d'espectres.
2: Uau! Uau! Vaya temazo acaba d'obrir el Nicos.
0: I amb sis línies, eh?
2: I amb sis línies.
0: Col·lega.
2: Què en penses tu?
0: Clar, hi ha el tema de la interdependència. I és un tema que la concepció i la certesa de que som interdependents, sota l'eslògan del neoliberalisme, l'estem perdent d'una forma molt perillosa, molt perillosa. No els típics eslògans del tardocapitalisme, no? Tot depèn de tu, tu pots tot, si no és cosa teva... Bueno, això té un límit, té un límit. I això on es veu? Per mi on es veu d'una forma més clara? Amb el sistema econòmic. Perquè sembla que l'acumulació desaforada no té res a veure amb la pobresa. És a dir, una cosa es desvincula de l'altra quan estan íntimament entrelligades. I aleshores aquí hem eliminat la dimensió ètica de l'economia. Hi ha gent que té unes quantitats obscenes de diners i ningú els senyala amb el dit com causants de pobresa. Al contrari, jo cada cop veig més gent, hòstia, com més millor, quina sort que té, i fins i tot els admira com si fossin un Einstein o un Gandhi. quan el, simplement el que han fet és despullar-se d'ètica i acumular tot el que podien al marge de qualsevol consideració. I aquí el veiem molt, aquesta interdependència. Tots som interdependents. Si tu acumules infinitament més del necessari, tu estàs, potser no ho veus directament, però tu estàs sent còmplice de la pobresa a una altra part del món. Mm-hmm. I jo crec que això s'està

0: Està perdent d'una forma perillosa.
1: Sí, jo no sé tant si potser la solució estaria en una sèrie de mesures evitant aquesta acumulació. Jo veig més aviat que la solució, si és que n'hi ha, perquè penso que més que solució és una conseqüència natural del nostre procés evolutiu, seria que les persones a nivell íntim, a nivell intern, de mica en mica anéssim pues, adonant-nos de que en essència som amor. I quan nosaltres ens vivim com amor, llavors l'acumular ja no forma part de l'equació. Però, clar, mentre l'ésser humà, sigui egoista per naturalesa, el sistema econòmic que més se li escau, com un mitjó, a més, com unes sabates del seu número, és el capitalisme tal qual el coneixem.
0: És el capitalisme, però, clar, aquí recordo aquella frase de Confuci que diu: hi ha tres maneres d'aprendre. Diu, per comprensió, diu la més estranya. Diu, per imitació, diu la més fàcil. Mm-hmm. Diu, i per experiència, diu, la més habitual. Uh-huh. Llavors, què passa? Que tota aquesta gent, tu els hi parles de gent que avui no ha menjat i els hi sona com quelcom abstracte.
1: De xino.
0: Sí. Exacte. Llavors, clar, toca la més habitual. Uh-huh. Jo llavors dic, vés un mes al Congo, perquè t'asseguro que seràs incapaç de ser un multimilionari. Uh-huh. Vés un mes al Congo, passa gana tu, conviu amb gent que passa gana, i això que sembla tan abstracte, que sembla gairebé de caire hollywoodiense, uh-huh, això serà una experiència. Viuràs el que és la mancança, la carència, el desamor de passar gana, perquè hi ha un sentiment de no sentir-te estimat per ningú, de no ser sostingut ni per la terra ni pels teus altres germans humans, que deu ser increïble. Jo no l'he viscut, però sí que me la puc imaginar. Llavors, clar, potser han de veure el tràngol amarg de l'experiència.
1: Jo soc molt fan de la primera via, per això, potser no caldria ni tassos
0: clar,
1: del Congo.
0: S'ha d'estar molt atent.
1: Ho sé, però a triar no cal viure la mateixa experiència si tu ets capaç d'endollar-te el que és essencial en tu i adonar-te que en essència no hi ha cap diferència amb la persona que tens a davant. Llavors et desperta una comprensió, una empatia, una sensibilitat que no fa falta anar a passar gana perquè entens i comprens profundament el que passa a l'altra persona. I si això fos una constant a la nostra societat o quelcom més habitual, més freqüent, ja no hi haurien aquestes desigualtats.
0: No hi serien. I mira, no. Això em recorda un conte de Gandhi, que és excepcional, és una anècdota real. Diu que va un dia una mare amb un nen i li diu, Gandhi, sisplau, digue-li al meu fill que deixi de menjar sucre. Diu, perquè està obès, està en procés ja de desenvolupar diabetis. I Gandhi li diu, torna d'aquí 15 dies. I la mare, estranyada, marxa amb el fill, però no li fa cas, i torna al cap de 15 dies. Torna al cap de 15 dies i Gandhi agafa el nano, el mira fixament i amb molta convicció li diu, fill meu, deixa de menjar sucre. I bueno, la mare estranyada diu, bueno, li dona les gràcies a Gandhi i li diu, però escolta, diu, per què m'has fet esperar 15 dies, no? I Gandhi li diu, bueno, diu, perquè fa 15 dies jo també menjava sucre.
1: Espectacular.
0: Clar, no? Si no prové de l'experiència pròpia, què li vols anar a dir a alguna persona?
1: No, tampoc serà creïble.
0: I això és una crítica implícita al sistema escolar,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Sí, ho sé, ho sé. Sé que sempre hi ha un rerefons d'aquest tipus quan parles, però sí, de fet és la millor manera, no, l'experiència personal, perquè si no per molt que comprenguis,
0: però és fraudulent, és una ensenyança fraudulenta, sí, la que no prové, sí, del que tu has integrat és...
1: Sí, estem d'acord. Escolta, fem una altra frase?
0: Som-hi.
1: Va, vinga, a veure, en tenim diverses. Aquesta m'encanta. Diu, perdonar és alliberar a un presoner i descobrir que el presoner eres tu. Qui va dir això? A, el conde de Monte Cristo. B, Ava Gardner. C, Louis Hay.
0: Home, aquesta ens l'ha posat més difícil, Ramon?
1: Home, el conde de Montecristi ja us dic ara que no. Un tio que es passa tota la novel·la intentant venjar-se d'algú...
0: Bueno, però poder va ser una revelació final pels que no l'hem llegit.
1: Però la novel·la no surt,
0: això. Ah, aquesta revelació no surt, val. Bueno, jo posaré Louis Hay.
2: Jo Louis Hay anava a dir també.
0: Sí, vinga.
1: Ah, exacte, Louis Hay. Sí, senyor.
0: Vamos, el todo por el todo.
1: Acertada. Què penseu d'aquesta frase?
0: Molt certa, o sigui, tan certa com difícil a vegades de portar a la pràctica,
1: Que estem en una incultura del perdó, també, Hem viscut a la cultura del Clint Eastwood, te la fan, i tu la multiplicaràs, la tornaràs multiplicada per 30, no? Però en realitat és el que dèiem abans, és a dir, tu convius amb aquests estats de rancúnia, de ressentiment, de mal rotllo, l'estan menjant amb patates, és a dir, el primer que li convé o li interessaria viure en el perdó és per deixar anar tots aquests mals companys de viatge, series tu, perquè tu eres un presoner d'aquests estats.
0: Sí. Ara, difícil, difícil. Recordo un documental que es diu Human, si no l'heu vist us el recomano moltíssim, està gratuït a YouTube, és un fons negre, i durant 2-3 minuts persones de tot el món t'expliquen una anècdota de la seva vida. I hi ha anècdotes bastant colpidores, i una, probablement la que ho és més, almenys per mi, és un home que està pres cadena perpètua per haver matat una dona i un nen. I llavors ell explica, estic aquí, cadena perpètua, aquí no m'estima ningú. També explica d'on li venia la violència. Clar, ell va créixer ja en un entorn on el seu pare el pagava, el maltractava. I, bueno, i explica que va conèixer una dona. Una dona que li va ensenyar què era estimar. I, diu aquest home des de la presó, diu, i justament va ser l'Agnès, diu, l'àvia i la mare del nen i la dona que jo vaig matar, que em va donar la meva millor lliçó d'amor. O sigui, és una dona que li maten la dona i el net i va a la presó a ensenyar-li a l'assassí què és estimar. I clar, quan diu això, en aquest pres li comencen a caure llàgrimes, però... I clar, això és impressionant, no? Perquè, hòstia, fins i tot en aquestes circumstàncies és possible perdonar.
1: Per tant, aquella idea de que hi ha coses que no tenen perdó es desmunta quan veus que hi ha gent que ha perdonat aquestes coses. M'encanta el motiu principal pel qual perdonar que donava el Daniel Lumera, que és un personatge molt interessant, italià, que ha muntat l'Institut del Perdó a Itàlia, que ajuda moltíssima gent a viure aquests processos de deixar anar totes aquestes incomoditats internes, i diu, no, si al final el principal per què perdonar està en la mateixa paraula catalana. Per donar.
0: I en anglès, que és forgive.
1: Exacte. Vull dir que és un acte d'amor incondicional. No, no hi ha un per què. És simplement, des d'una profunda comprensió, una profunda connexió amb el que ets, pues simplement abraçar la persona que en un moment donat et va perjudicar. No? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Tenim temps per un altre passatge, molt ràpidament, abans d'anar al conte.
0: Doncs va, un de ben breu, a veure si el trobo... Va, ben curt. Diu, no és Déu qui ens salvarà. Diu, nosaltres salvarem Déu.
1: Uau.
0: Diu, com? Diu, lluitant, creant i transformant la matèria en esperit.
1: Uala, espiritualitzar la matèria. Meravellosa, aquesta.
0: Perquè tot el llibre gira entorn a aquesta idea, que és com revolucionària. El subtítol d'Ascesis és Salvatores Dei. És a dir, els salvadors de Déu.
1: Que bonic.
0: I clar, és molt èpica, no?, la narrativa de Kazantzakis, perquè diu, no, nosaltres no som aquí xaiets. Diu, Déu ens necessita. Parteix d'aquesta... Diu, Déu ens necessita. Diu, i si no lluitem nosaltres per transformar-nos en ell, diu, el deixem perdut.
1: Que bo. Que diferent de la mirada, potser catòlica, i d'altres tradicions espirituals, des del meu punt de vista, mal interpretades, altra cosa és l'origen, d'ubicar Déu fora de tu. Com una cosa que no té res a veure amb tu.
0: No, bueno, ja està la dualitat, no?
1: Claro, ja l'hem parida, perquè si jo ubico Déu fora de mi, ja sentir-me aquesta divinitat que és en mi ja no és possible.
0: No és possible. Clar, llavors aquí es comença, a partir d'aquesta premissa, un llarg peregrinatge, que si no tingués aquesta idea motriu, te'l podries estalviar.
1: Absolutament.
0: No? El peregrinatge de jo sóc un ego, he d'arribar a Déu, i comences a fer... Que potser és necessari, el viatge, que ja entraríem...
1: Aquest és un altre tema.
0: Entraríem en un altre tema.
1: Sí, sí.
0: Però potser si fem servir la primera guia, la menys utilitzada de Confuci, que és entendre per comprensió, i canviar aquestes idees que són el motor de tot el que fem, potser tu... Agafem una drecera.
1: Pues no estaria gens malament. Mira, ara tenim 10 minutets llargs.
0: 10 minuts? No hi ha un altre trivial, rapidet? No?
1: Fem un altre trivial, va, fem un altre trivial. Sí, vinga, va, vinga, trivial. Per exemple, diu... No vaig venir aquí per encaixar. Vaig venir aquí per ser jo mateixa. Ojo, pista, és una dona.
0: Ah,
1: l'únic problema és que les tres possibilitats són dones, però bueno. A. Anita Morjani. B. Alaska. C. Isabel Ayuso.
0: Anita Morjani, no?
1: Sí. Bueno, Alaska té una cançó que estaré en aquesta línia, eh?
0: Sí, no sé. A quién le... No?
1: Porta lo que yo haga. Anita Morjani.
0: Excepcional, Morir para ser yo. La novel·la que explica com va arribar... Bueno, un càncer politumoral, pesava 4 grams, va tenir l'experiència extracorporal...
1: Va molt la pena.
0: Increïble.
1: Sí. Què en penseu d'aquesta frase?
0: Bueno, que esperem no haver d'arribar a les seves circumstàncies per poder-la...
1: No, per integrar, no?
0: Sí.
1: Però, clar... Però
0: sí,
1: ostres, a mi sempre em dona la sensació de que en realitat no és possible no encaixar. És a dir, quan tu t'adones que sense tu el món estaria incomplet, t'adones que, i quan dic el món dic l'univers, que si faltessis tu faltaria algú. És impossible no encaixar. Altra cosa és voler encaixar en una sèrie de normes, una sèrie de convencions que entre tots com a societat cutre, també t'he de dir, ens hem imposat, no? Però quan tu t'adones que tu encaixes sempre, perquè tu formes part del que és, per tant, tu ets, aquesta frase es fa realitat.
0: Sí, i a mi sempre em recorda una frase que la dic amb certa regularitat ja en aquest programa, de George Bernard Shaw, que deia: el trist de la condició humana és que tots som monarques però tots estem fora del nostre reial.
1: Sí, és brutal, aquesta.
0: Llavors, clar, sí que hi ha pors, clar, hi ha moltes pors, perquè clar, llavors un es veu obligat, si un pren la determinació de ser qui genuïnament és, clar, es trobarà amb l'estatus quo, amb els formalismes, amb totes les pors dels altres que d'alguna manera se li tiraran a sobre.
1: Totalment.
0: Però és que, esclar, llavors és quan un posa la balança, no? Diu, què em surt més a compte? Val la pena viure una vida inautèntica? Val la pena? Jo crec que més d'hora que tard un se n'adona que no.
1: Sí.
0: I que si has de pagar el preu amb certes comoditats, això, però és que arriba un punt que l'abisme et mira i et demana, escolta, saltes o no saltes?
1: Sí, també hi havia Gurdjieff que deia que un ha d'aprendre, sé la paraula en castellà, a ser ladino. És a dir, que tu potser sents que no encaixes en el sistema que ens hem construït, però pots adaptar-te fàcilment.
0: Fer-ho veure,
1: sí, exacte.
0: Perquè
1: a vegades no interessa, més que res per simplificar-te la vida.
0: Sí,
1: i tu pots
0: anar
1: fent el teu camí, el teu procés, aportant el que tens d'autenticitat, però en moments donats saber moure't amb cintura, en certa manera.
0: Necessària.
1: Ara sí, anem a la secció de compte amb el conte, amb el mateix Guillem Gallifa.
0: Som-hi. Doncs som-hi. Mira, curiosament, Sergi, ja saps que el conte estava preparat d'entrada i parla sobre el perdó.
1: Oh, que
0: ha
1: sigut
0: un dels temes recurrents
1: del
0: llarg del programa. És un conte que està dins de Conversaciones con Dios, el primer volum de Neil Donald Walsh, un llibre hiper recomanable.
1: Que també hi ha una pel·lícula.
0: Que és La vida de l'autor, bastant colpidora. I diu així, el conte. Diu, hi havia una vegada una petita ànima que li va dir a Déu: ja sé qui sóc. I Déu li va respondre, diu, meravellós, diu, qui ets? La petita ànima va respondre: sóc la llum. Déu va somriure amb amplitud, va dir: efectivament, ets la llum. La petita ànima estava feliç i va dir: ostres, això és fantàstic. Però poc després ja no li va resultar suficient saber qui era. Sentia certa inquietud i volia experimentar-ho. Déu li va dir: però si tu ja ets la llum. I l'ànima va replicar, diu, sí. Diu, però vull saber què és experimentar-ho. Aleshores, va dir, mira, no hi ha res més que sigui la llum, li va dir Déu. No he creat altra cosa que allò que ets. No hi ha una manera simple d'experimentar que allò ets, perquè no hi ha res que no siguis. Com? Va preguntar l'ànima.
1: Com?
0: Em dijo usted, una mica confosa. Diu, pensa-ho d'aquesta manera. Ets com una vela, com una espelma en el sol. Ja estàs allà, juntament amb altres milions i milions de veles que totes juntes constitueixen el sol. Si tu no hi fossis, faltaria una espurna d'aquesta totalitat. Diu, home, va dir l'ànima, però tu ets Déu. Se t'ha d'acudir alguna cosa perquè jo aconsegueixi experimentar-ho. Déu va somriure. Va dir, sí, he pensat alguna cosa. He pensat en crear la foscor. La foscor, diu, i això què és? Diu l'ànima. Diu, és allò que tu no ets. Diu, tindré por de la foscor? Va dir l'ànima. Diu, només si ho decideixes. Ah, va exclamar l'ànima, ja sentint-se una mica millor. Què farem? Diu, crearé alguna cosa que no ets tu, és a dir, la foscor, i així tu podràs experimentar qui ets. Hi ha alguna cosa que t'agradaria experimentar de la infinitud que tu ets? I l'ànima va respondre, sí, diu, m'agradaria experimentar el perdó. De què es tracta? Doncs bé, va dir Déu, tinc un petit inconvenient. Diu, no hi ha ningú a qui perdonar. Ningú? Va dir la petita ànima, que amb prou feina s'ho podia creure. Diu, ningú, va dir Déu. Tot allò que he creat és perfecte. No hi ha ni una sola ànima a la creació que sigui menys perfecta que tu. I li diu, mira al teu voltant. Llavors la petita ànima va mirar el regne d'ànimes i les va veure totes tan lluminoses i tan perfectes com ella. Aleshores, què puc fer? Va replicar. I una petita ànima, voluntariosa, es va aixecar la mà d'entre la multitud. I li va dir, jo, si vols jo, et puc ajudar. Tu, va dir la petita ànima, ets un ser d'absoluta perfecció. Diu, què podries fer que frenés tant la teva vibració que es tornés en obscuritat i en densitat? Diu, com ho podries fer i per què hauries de fer-ho? I aleshores l'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, li va dir, diu, molt fàcil, i ho faré perquè t'estimo. Diu, ah, diu la petita ànima, diu, i què faràs? Què faràs? Com ho farem? I l'altra ànima, la voluntariosa, li diu, mira, diu, farem una cosa. Diu, tant tu com jo encarnarem. Diu, agafarem un cos i al fer-ho ens oblidarem de qui som. Llavors, diu, jo et faré alguna cosa a tu perquè tu em puguis perdonar i experimentar, no només saber, sinó també experimentar que ets el perdó absolut. I l'ànima diu, ostres, diu, moltes gràcies, diu, t'estic molt agraït per aquest favor que em fas. Diu, doncs bé, som-hi i sabràs què passarà. Diu, no. Diu, jo també m'oblidaré de tot. Però ara, abans de que emprenguem aquest viatge, recorda una cosa. Diu, quina? Diu l'ànima, tot eixerida. I l'ànima amiga, l'ànima voluntariosa, diu, quan et faci el pitjor que et puguis imaginar, quan t'agradeixi, quan et mati, quan et torturi i quan sigui hostil amb tu, en recorda de qui sóc.
1: Buah. Buah. Espectacular. És preciós, eh? No coneixia.
0: És increïble. És increïble. No? L'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, el que dèiem al principi i el que assenyalava el primer passatge, no? Tancant una mica el cercle de casa en Zaquis, que a vegades aquelles experiències que jutgem com a més negatives són les majors benediccions si un s'aventura, si un pren l'actitud de voler aprendre d'elles.
1: És que, esclar, si tu ets pur amor, si tu ets pur amor, com t'adones que ets amor si no has viscut ni experimentat res que no sigui amor? És impossible.
0: Has d'emprendre el viatge. Per això, per exemple, si agafem el context cristià, no, Sant Ignasi de Loyola, el capità militar, Sant Francesc d'Assís, un noble dado a todos los vicios. Tots, en alguna manera, com deia el propi Sant Francesc d'Assís, deia, bueno, diu, tot pecador té un futur i tot sant té un passat. Llavors, tots hem d'experimentar la gamma per arribar a la llum. Hem de transitar el peregrinatge de la dualitat, de la gamma, etc.
1: Absolutament. De fet, m'ha vingut al cap la figura de Judas.
0: L'Iscariot.
1: Sí, que des de perspectiva pues catòlica es veu com el malo, no? El malo de la pel·lícula, i entrem en aquesta dualitat que dèiem ara, però des d'aquesta mirada, Judas fa un gran servei.
0: De fet, hi ha textos de caire més gnòstic, però cristians, que diuen que era precisament el deixeble preferit de Jesús.
1: Que bueno. Doncs, Guillem, tenim un parell o tres de minutets més. Tenim un altre passatge d'aquests tan xulos que portes.
0: Un altre passatge?
1: Vinga, va, dale.
0: Dos minuts, a veure.
1: Perdona, aquest conte que has llegit, com es titula?
0: La petita ànima i el sol.
1: La petita ànima i el sol.
0: Sí, de fet, va ser tan significatiu quan Neil Donald Walsh el va donar a conèixer, ja existia, a través de Conversaciones con Dios, que ara s'ha editat ja només el llibre.
1: Va.
0: Suposo que l'han allargat una mica, però tu ja pots comprar el conte de la petita ànima i el sol, independent de Conversaciones con Dios, que de totes maneres jo el recomano.
1: Jo l'he trobat deliciós, la veritat és aquesta.
0: Va, doncs per seguir amb aquesta línia, Nikos Kazantzakis ens adverteix. Sigues sempre inquiet, descontent, indòcil. Si un costum comporta comoditat, arrenca'l. El pecat més gran és la satisfacció.
1: Uau. És a dir, el qüestionament permanent, que és l'única manera d'evolucionar de forma permanent.
0: És l'única manera. I, de fet, si agafem Freud, que jo ara fa poc vaig acabar Más allá del principio del placer, que ell revisa els seus impulsos de vida i de mort, Eros i Tánatos, ell arriba a la conclusió que buscar el plaer és buscar la mort. Perquè, clar, el plaer què és? Relaxació. I l'estat de màxima relaxació quin és?
1: La mort.
0: La mort, efectivament. Mm-hmm. Llavors, estar viu és estar constant lluita, atenció, saps? En constant contracorrent, en certa manera. Això és estar viu. No? I bueno, té cert paral·lelisme amb aquest passatge de Kazantzakis.
1: Superinteressant. Fem una altra frase? Tenim un parell de minutets. Vinga, va, última frase.
0: Vinga,
1: trivial.
0: El pote de 2.000 euros.
1: Pip. La frase diu així. Només en el silenci d'una ment que observa sense jutjar pot sorgir una verdadera comprensió. Opcions. A. Jorge Javier Vázquez. Algú que no jutja mai. B. Arthur Schopenhauer. C. Jiddu Krishnamurti.
0: Bueno, jo crec que farem aposta doble amb en Ramon, no? Bueno, no ho sé, jo aposto fort per Krishnamurti.
2: Jo igual.
0: I podria haver sorpresa, però...
1: Krishnamurti. Tot i que Schopenhauer...
0: Podria arribar.
1: Té unes arrels...
0: Sí, més va estudiar molt el budisme.
1: Sí. Però sí, va dir Krishnamurti. Em sembla una reflexió brutal, aquesta. Clar, si hi ha judici no pot haver-hi comprensió. Perquè quedes amb la teva ristra d'idees preconcebudes, d'opinions, de creences, i clar, la comprensió requereix un buidatge previ.
0: I ell fa servir una expressió que a mi em sembla molt precisa, que en diu alerta passividad.
1: Wow.
0: La mena d'estar en alerta passividad. Sí. És a dir, oberta, el que passi, però alerta.
1: Sí, potser l'estat que més s'apropa a aquesta capacitat és la presència.
0: La presència. Sí, hi ha alerta i hi ha passivitat.
1: Exacte.
0: Simultàniament.
1: Exacte. Mm-hmm. Que bé, Guillem, moltíssimes gràcies.
0: Encantat d'estar aquí, com sempre.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. La mesura que busques és dins teu.

0: El dia a l'interior, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio, que també escoltem aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, se canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir un mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superant les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica...
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor... tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva... el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costar, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i... Potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, això us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Bé, Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picada mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido us va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansa?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: A més, aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític. Doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha de treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
2: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá!

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui dimecres comptem amb un nou espai del K-Pop History. Serà a partir de les 9 del vespre, una hora abans. Recordeu que tindrem Urban Top Music amb DJ Beca. Un avançament del que podrem escoltar avui a partir de les 9, el K-Pop History.
2: Annyeonghaseyo, K-Popers. Chanun Kim Chunso imnida. Soc en Kim Chunso. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 279 de K-Pop History. En aquí farem un resum del Santiago Music Award celebrat a inicis d'aquest any i també aprofitarem per presentar alguna estrena. En aquest cas serà el càrrec de les sis noies que formen IVE, IVO en coreà, que havien debutat a Corea el 1 de desembre del 2021 i al Japó ho van fer el 9 d'octubre del 2022. De fet, ja havíem escoltat anteriorment el seu prellançament, en aquest cas el tema Bang Bang, el 9 de febrer del 2026, que és el prellançament del seu àlbum Revive, que es va treure posteriorment el 23 de febrer. Ara escoltarem el single principal d'aquest nou àlbum, en aquest cas és el tema Black Hole. És un pop d'estil potent, molt de la safe. Recordem, per exemple, temes com Ayam o Rebel Heart. El tema comença amb una estructura lògica, però més endavant incorpora canvis que sorprenen. A més, la producció reforça la tornada cada cop més cap amunt. El tema ja va guanyar un Show Champion el 4 de març. Actualment porten més de 21 milions de reproduccions ja acumulats en 3 mesos. Escoltem la novetat de la Saif, Black Hole.

0: Ja ho sabeu, què pop a History, avui a partir de les 9 del vespre d'aquest dimecres, una hora abans, Urban Top Music, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Nosaltres li posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també, com no, més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.

0: És dimecres, dia 3 de juny. Comencem una nova edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Avui a l'InfoSap donarem tots els detalls de la novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut de Sant Andreu de la Barca. Activitats que arrencaran el dia 8 i finalitzaran el diumenge 14 de juny. En parlarem amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, sobre la celebració d'aquesta nova edició de la Fira del Vi, que arriba, per cert, amb moltes novetats. I avui també ens farem ressò de la policia local de Sant Andreu de la Barca, que acull aquests dies una formació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. També parlarem de la festa del passaport Edonauta, que tindrà lloc aquest dissabte al Parc Central, la segona edició d'aquesta festa adreçada per als infants de la ciutat. I avui també parlarem dels diferents actes del Dia de l'Orgull, que s'allargaran fins al dia 4 de juliol. Salutacions a Jordi Emiliano, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Comencem una nova edició de l'InfoSap.
1: A l'InfoSap t'expliquem les notícies.

0: La Fira del Vi de Sant Andreu de la Barca creix amb més activitats, espais d'ombra i una aposta per a la cultura vitivinícola. La novena edició de la Fira del Vi i la tercera del Vermut tindrà lloc del 8 al 14 de juny amb una vintena de cellers, gastronomia local i una setmana d'activitats dedicades a la divulgació del món del vi. Com a novetat, la Fira del Vi del Vermut comptarà per primera vegada també amb vins i vermuts sense alcohol. I és que Sant Andreu de la Barca ja es prepara per viure una nova edició d'una de les cites gastronòmiques i enològiques més consolidades de la comarca. Del 8 al 14 de juny, la ciutat acollirà la novena edició de la Fira del Vi, tercer del Vermut, una proposta que combinarà tastos, gastronomia, activitats culturals i divulgatives, així com la participació de més d'una vintena de cellers de diferents denominacions d'origen. Enguany, la DO Pla de Bages és la DO protagonista d'aquesta Fira del Vi i del Vermut. N'hem parlat amb Juan Pérez, president de l'associació Rubins de Sant Andreu de la Barca, i també amb Miquel Àngel Abril, regidor d'Activitat Econòmica a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, en principi, la novetat d'aquest any és que no serà una fira només de dos dies o de tres o quatre com a edicions anteriors, sinó que serà tota una setmana dedicada al vi i a la cultura del vi. És tota una setmana completa en activitats molt, molt lligades, en aquest cas, a una DO en particular, que és la DO Pla de Valles, però bueno, sempre l'aposta de diversitat i proximitat al reste de cellers estarà present en les dues fires.
0: Una Fira del Vi que arrenca el dilluns, dia 8, i fins divendres, amb diferents activitats, tastos de vins i també novetats.
1: Sí, correcte. Començarem el dilluns en una taula de debat o rodona per parlar una miqueta del món del vi i en particular d'aquesta DO, amb gent de la DO. S'acompanyarà el vicepresident de la DO en concret i més persones destacades d'aquest àmbit. I després continuarem, com sempre, en un tas molt, molt exclusiu, molt especial, en el celler Exhibis, dirigit per Joan Soler, una eminència en el món del vi, i continuarem en un tas per parelles divertit que animarà una miqueta entre setmana tota la fira, i després una degustació popular en l'Espai d'Igualtat, que volem també que estigui present a la nostra fira, i acabarà el divendres en un celler de referència del Pla de Valles, com és Abadal, per ja escalfar de tot la proposta de fira del dissabte i del diumenge.
0: En aquesta Fira del Vi sempre s'intenta buscar una DO que sigui protagonista. Hem tingut, per exemple, la DO Alella que vam tenir fa uns anys, aquest any Pla de Bages. Per què heu escollit aquesta DO i quines característiques tindria?
1: Sí, està escollida perquè és una DO que està molt a prop nostra. La capital d'aquesta DO és Manresa, i al voltant de Manresa sempre hi ha hagut aquest esperit vinícola de sempre. És una DO amb molta història, en cellers que són mil·lenaris, i gaudirem d'un parell d'ells. Exhibis en concret és de més de 1000 anys de fundació, i té molta història, que volem, i cultura que volem comunicar a lo largo d'aquesta setmana, no?
0: Setmana del Vi, també la tercera edició de la Fira del Vermut, que serà diumenge. Miquel Àngel Abril, com a regidor d'Activitat Econòmica, què suposa per Sant Andreu de la Barca acollir ja la novena edició de la Fira del Vi i la tercera Fira del Vermut? Podem dir que són ja dues activitats molt consolidades, no?
2: Doncs suposa un orgull, no?, per la ciutat, i una alegria comprovar i veure, no?, constar que tenim ja la novena edició, com bé dius, de la Fira del Vi, llavors hiperconsolidada. No només és un esdeveniment important a Sant Andreu de la Barca, sinó que coneixem de primera mà que també és un pol d'atracció per altres persones d'arreu de la comarca i fins i tot de fora, que s'apropen ja cada cop que tenim una nova edició de la Fira del Vi. I en aquest cas també la tercera edició de la Fira del Vermut, que pensem que és un format doncs també per que facilita, no?, les sinergies, no?, entre el dissabte i el diumenge, i un format que fins i tot s'està replicant arreu, o sigui que és una bona aposta i que funciona, i en aquest sentit doncs molt contents i expectants, no?, i il·lusionats d'aquesta nova edició, d'aquesta setmana, no?, perquè al final és una setmana sencera plena d'activitats. Com a novetat, ja ho comentava també el Juan, no només enfocat en la degustació o el consum d'alcohol directament, sinó també propostes d'activitats al voltant de la divulgació, de la cultura del vi, que al final penso que consolida i dona una potència també diferent el que és la dimensió de la setmana del vi.
0: Segurament aquest és el tret diferencial, no només concentrar-ho en un dia, en una fira on hi ha la presència de diferents cellers, sinó que durant la setmana hi ha aquestes activitats que es parla sobretot de i promoure la cultura del vi, no?
2: Sí, evidentment la cultura del vi va més enllà de la part de, merament de la degustació, que evidentment és el colofó i és el gran plaer, però també el fet d'obrir-nos a parlar-ne, no?, sobre la cultura, la divulgació, els aspectes al voltant del món del vi, que són molt complexos i molt rics, i també obrir, per què no, oportunitats per degustar propostes que venen sense alcohol, no? Tant en la part de vins com en la part de vermuts també del diumenge, tindrem propostes sense alcohol, perquè també hi ha un nínxo de mercat que ho està demanant, i penso que és de rebut integrar també aquestes sensibilitats dintre de la proposta que fem integral de la Setmana del Vi.
0: Fins i tot un any més també tindrem una zona infantil perquè els nens i nenes puguin estar entretinguts, no?, en diferents activitats.
2: Sí, hem integrat al final l'espai infantil el dissabte, va ser una iniciativa que vam començar a fer unes edicions i que va tenir una molt bona resposta, i aquest any també tindrem aquest espai infantil, també dinamitzat. Tindrem també espectacles de màgies o activitats al voltant també de la fira, no?, per públic més infantil o adult, però estarà dinamitzat. Tindrem més zones d'ombra, aquest any és una novetat important. Tindrem més de 150 metres quadrats de zones d'ombra. També amb un canvi d'horari, començarà el dissabte la Fira del Vi a les 7, en lloc de les 6, intentant adaptar-nos, no? Ens adaptem a la climatologia i intentant facilitar el gaudi de tothom, no?, pel fet de protegir-nos, no?, de la radiació solar, no?, i de la calor.
0: Hem parlat de les activitats prèvies, ens centrem ara dissabte i diumenge, dissabte, novena edició de la Fira del Vi, a l'esplanada del Mercat Setmanal, Juan Pérez, com a president de l'Associació Rovins. 21 cellers aquest any, una de les novetats, si jo apuntava el regidor, el fet d'aquesta oferta de vins sense alcohol, per tant, una fira pensada per tot tipus de públic.
1: Sí, correcte, és un complement perquè tothom pugui estar i gaudir de la gastronomia i de la fira. Sí, 20 cellers més aquest de sense alcohol, i sempre busquem proximitat, cellers molt coneguts, de molt propers a nosaltres, com Ramon Canals, Jan León, Canals Simoner, i els que he dit abans de Pla de Valles, Colbaix, Abadal, Exhibis, però també busquem productors de Rioja, de Ribera, Verdejos, de tot, hi ha una miqueta de tot. La fira, el compromís és que sigui per tothom, no? A més, com novetat també, posarem a disposició dels assistents 2.500 portacopes perquè els primers que arribin doncs tinguin aquesta facilitat per posar la copa no tenir-la a sobre, sinó posar-la colgada. També hem posat més taules, més espai d'ombra, més carpes, més cosetes per el confort, que nosaltres és el que busquem sempre a les fires.
0: Això serà dissabte. Diumenge tindrem la Fira del Vermut amb la mateixa dinàmica, on també hi haurà presència de la part gastronòmica tant dissabte com diumenge.
1: Sí, correcte. El dissabte hi haurà 5 restauradors locals, el diumenge 4, s'ha ampliat una miqueta l'oferta perquè l'any passat ja van tenir en compte això. També s'ha ampliat l'horari, que és fins a les 4 de la tarda, de 11 a 4 de la tarda, perquè vam veure que la gent tenia necessitat de fer bueno, aquest hora extra, i nosaltres pues, ho hem recollit. Sembla que són 11 o 12 productors, perquè s'ha afegit Padró a última hora, i també la proposta d'un vermut sense alcohol, que és una novetat, i bueno, de tota la península, més que Catalunya, hi haurà cellers de vermut.
0: Regidor, també a la part gastronòmica que fèiem referència, gastronomia local, gastronomia de Sant Andreu de la Barca, que un any més també hi participa.
2: Sí, tenim la presència de la gastronomia local. Com apuntava en Juan, justament a la Fira del Vermut el diumenge tenim una gastro més, una zona de gastro més, perquè amb aquesta dinàmica que sempre expliquem, no?, cada cop que tenim un esdeveniment fem una enquesta, recollim el feedback, les valoracions, i a partir d'aquí és quan sempre reajustem per la propera edició d'aquell esdeveniment, doncs amb les millores, incorporant les millores que hem recollit. Llavors, com apuntava en Juan, de l'any passat vam sortir una sèrie d'oportunitats de millora que aquest any hem implementat, sempre amb la idea de fer-ho cada cop millor.
1: De fet, per arrodonir la informació del diumenge,

0: mateix preu, que són 3 euros la degustació de vi o cava, o vermut, o cervesa, i 3,50 la restauració, que, bueno, que així aconseguirem unes tapes, una proposta doncs, més acordes a la nostra oferta de vi i de cava.
1: Finalment, un missatge adreçat a que tothom gaudeixi d'aquesta Fira del Vi del 8 al 14 de juny a Sant Andreu de Barca, amb totes aquestes activitats prèvies, que cal inscripció prèvia, això hem de recordar, en el programa ja apareix el telèfon o com es poden fer les inscripcions, però de cara, sobretot dissabte, diumenge, una crida, en aquest cas, a la ciutadania que participi. Regidor.
2: Convido a tothom, a totes i a tots, a fer una immersió en el programa de les activitats d'enguany, d'aquesta edició de la Fira del Vi del Vermut, a convidar a tothom que conegui, no només a Sant Andreu de la Barca, sinó també a explicar a fora que tenim aquesta proposta de la setmana sencera d'activitats amb el colofó del dissabte i el diumenge, i ens veiem en algun moment d'aquesta setmana i gaudirem plegats d'una copa.
1: Juan Pérez.
0: Doncs sí, el mateix, és un dia de festa, la fira, les dues fires i les activitats prèvies. Nosaltres tenim molt bona salut a l'associació, tenim més de 3.000 socis i farem una crida super, super cordial i de participació als nostres voluntaris i als nostres associats perquè vinguin a participar.
1: Del 8 al 14 de juny, Sant Andreu de la Barca viurà la novena edició de la Fira del Vi i la tercera edició de la Fira del Vermut. Tota la informació sobre les diferents activitats a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, així com també a les xarxes socials de l'emissora municipal.
3: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: Anem amb d'altres informacions. La policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit aquest dimecres una formació sobre unitats canines per agents de diversos municipis. Ha liderat aquesta jornada Javier Gómez, sergent de la policia local de Sant Andreu de la Barca i també instructor de la unitat canina de Sant Andreu i president de l'associació de guies canins. Hi ha estat present el nostre company Joel Carrasco.
4: La policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una jornada formativa sobre la creació d'unitats canines, la introducció a la figura del guia caní i el paper d'aquestes unitats com a eina de policia de proximitat. La sessió ha comptat amb la presència d'agents de diferents cossos policials locals interessats a ampliar els seus coneixements en aquest àmbit, com de Mallorca, Sabadell, Girona, Sant Feliu de Llobregat, entre d'altres. Javier Gómez, sergent de la policia local de Sant Andreu, instructor de la unitat canina de la ciutat i president de l'associació de guies canins, assegura que l'objectiu d'aquest curs és la col·laboració entre cossos per crear unitats canines.
5: Doncs al final és poder ajudar a col·laborar amb altres policies locals a fer la creació de la unitat canina i a tenir una unitat canina com a policia de proximitat.
6: Vostè abans explicava la presentació que porta des del 2010, si no m'equivoco, treballant amb gossos.
5: Sí, correcte, portem des de 2010 que van crear la unitat, van començar amb un gos i bueno, fins al dia d'avui que tenim 4 gossos.
6: Com ha estat la resposta de tenir una unitat canina a Sant Andreu de la Barca? Com és el dia a dia? Què fan els gossos?
5: Doncs la veritat que la resposta ha sigut molt bona, d'aquí que vaig començar només un guia i avui som dos guies. I la resposta és molt bona perquè al final fem detecció al carrer, anem també als centres escolars a fer doncs, exhibicions, a presentar els gossos, a explicar com s'han de cuidar, fem una mica també de que han d'adoptar gossos perquè els nostres gossos la majoria són adoptats i llavors la resposta ha sigut molt bona.
6: Ens explicaves que hi havia diferents tipus de gossos. Avui ens ha visitat una patrulla de Girona que ve amb un gos.
5: Sí, un gos de teràpia que l'utilitzen per fer teràpies, no? Al final amb el professional que toqui, si hi ha un professional, un psicòleg, si és de psicomotricitat, doncs porten el gos i al final el professional li diu al guia què ha de fer i com ha d'ajudar el gos. I va molt bé per poder fer aquest treball.
6: Com funciona per adquirir un gos? Quin és el procediment? Us el donen ja ensinistrat? L'heu de sinistrar vosaltres? D'on venen?
5: No, els gossos, bueno, si s'ha adoptat, llavors es truquen o l'últim gos que s'ha sigut un rottweiler ens van informar a través d'un amic i a partir d'aquí els formem nosaltres. Comença la socialització, comença un treball al carrer, comença a, diguem, a l'escola del gos a fer el treball de camp, que és la detecció, l'obediència i sobretot el saber estar.
6: Quan triga un gos en aprendre i poguessi funcionar i que et portis al carrer i que funcioni?
5: En que estigui operatiu totalment, un any i mig. O sigui, comença la detecció en 3 mesos, però en agafar l'operativitat total, un any

0: dos mesos o més o menys.
1: Quins aspectes creus que seran més útils per la nostra ciutat d'aquesta xerrada d'avui, que veiem que la sala del Consell Plenari està bastant plena?
0: Doncs al final col·laborar, enfortir vincles amb altres policies locals, doncs altres policies locals com, o policies com Girona, Guàrdia Urbana de Barcelona, que també està aquí, de Lleida, de Mallorca, doncs que expliquin les seves problemàtiques o què han trobat i com han resolt, i poder també rebre un aprenentatge de tot això.
1: Respecte a la detecció i localització, quins coneixements o tècniques esperes que els agents adquireixin avui?
0: Avui no ens centrem tant en tècniques, perquè en 4 hores no dona temps, sinó en donar-los la informació de com crear la unitat, com han de treballar, com haurien de treballar i com han de tenir els gossos.
1: I objectius concrets que li agradaria que s'emportessin?
0: Doncs bueno, saber treballar amb els gossos, com la funcionalitat que tenen, però també com han de tenir el gos i com han d'estar amb el gos.
1: Vostè porta ja un temps treballant amb gossos. És agraït treballar amb un gos?
0: A mi m'agrada molt. Llavors, sempre havia volgut treballar amb gossos i per mi és molt gratificant. És veritat que jo marxo de treballar i continuo amb el gos i haig de continuar la seva formació i haig de continuar amb els seus cuidados i vaig de vacances i el gos se'n va amb mi. Llavors, no desconnectes mai. O t'agrada o millor no fiquis aquí, perquè al final t'ha d'agradar molt els animals.
1: És a dir, si t'assignen un gos, el gos és teu 24 hores?
0: Sí, aquí el gos sempre, per fer vincle, va amb el seu guia. I està sempre 24 hores, 365 dies a l'any, amb el seu guia. Llavors, és una implicació total. T'ha d'agradar. No només ho has de fer perquè queda bonic o t'agradi una mica, no. T'ha d'agradar molt estar amb els gossos.
1: Per acabar, si vols fer una valoració de com està funcionant la patrulla canina aquí a Sant Andreu de la Barca, quina resposta està tenint, i vostè com a cap de la unitat, quines conclusions treu de la resposta?
0: Doncs estem molt contents amb la unitat canina. La veritat és que la resposta és molt bona, és molt efectiva. Hem fet bastantes detencions per salut pública, fem, bueno, els parcs, tot això, el treballem amb els gossos, i la resposta és molt bona, així que la veritat és que estem molt contents.
1: Des del seu punt de vista, per acabar, quin és el principal valor que pot aportar aquesta formació pel futur de la unitat canina d'aquí, de la nostra ciutat?
0: Doncs al final és l'aprenentatge de policia de proximitat i el de teràpies, ja que venen altres unitats que fan teràpies, veure com treballen aquestes teràpies, veure com ho fan i rebre aquesta informació per poder evolucionar nosaltres com a unitat canina també.
2: Durant el curs, els participants han rebut formació teòrica i pràctica en detecció i localització, així com en informació sobre la legislació relacionada amb la creació d'unitats canines. També s'ha aprofundit en les funcions que poden desenvolupar aquests equips en la prevenció, la proximitat amb la ciutadania i el suport de les actuacions policials. La iniciativa ha estat organitzada per entitats especialitzades en el sector amb l'objectiu de fomentar la professionalització i l'intercanvi d'experiències entre policies locals. El formador Daniel Corral, intendent de la Policia Municipal de Sabadell, afirma la importància d'aquest curs.
3: És important perquè les unitats canines cada vegada són més importants a les policies municipals o policies locals. Aleshores, s'han de sentar les bases de com crear les unitats canines, què poden aportar, quins problemes poden tenir i com podem solucionar-ho. I tenir un lloc per poder explicar les experiències que tenen diferents policies locals és una bona eina per després no cometre els mateixos errors que hem comès.
1: Quins són els principals reptes de muntar una unitat canina?
3: És saber ajustar el volum o la dimensió de la pròpia unitat i el sistema de gestió de la unitat, perquè hi ha diferents sistemes de gestió. Podem crear una unitat totalment a càrrec de l'Ajuntament, amb una gestió compartida amb la gent, o fins i tot fer-ho per entitats de seguretat privada. Aleshores, ajustar aquesta unitat a la dimensió del municipi, a les necessitats reals del municipi, és bàsic.
1: Quin tipus d'unitats hi ha, de gossos, de tipus d'unitats canines?
3: De gossos, principalment, hi ha, bueno, a les policies locals, parlem, hi ha dos tipus. El típic gos que tothom coneix, que detecta substàncies estupefaents, però ara també estem incorporant, per exemple, a Sabadell, gossos que donen una vessant més assistencial, d'acompanyament a víctimes. Donem xerrades també a les escoles, els utilitzem per obtenir informació, perquè la gent, quan està amb gossos, es relaxa i normalment explica moltes més coses que ho explicaria directament si només estigués parlant amb amb un agent.
1: A veure, això ens pots ficar un exemple pràctic perquè la gent es faci una idea de... perquè, clar, que expliquis més coses davant d'un gos, això com...
3: Sí, normalment, per exemple, on es pot utilitzar és quan tenim víctimes, per exemple, una dona que ve a denunciar amb el seu fill, normalment les víctimes venen molt nervioses i, a més, si tenen el seu fill allà, que també el fill es posa nerviós perquè la seva mare està nerviosa, si nosaltres introduïm un gos al nen, el mateix nen, inclús la mare, simplement acariciant el gos, el nen es relaxa, la mare es relaxa, per tant la tensió que hi ha allà en el moment baixa molt i es poden obrir més. Per això diem que traiem més informació perquè la gent es relaxa quan està en un gos i explica més coses.
1: Com és la responsabilitat? Com és de gran la responsabilitat que té un policia que decideix introduir-se en una unitat canina? Perquè ens explicava en Javier que quan entres en una unitat canina el gos passa a ser teu 24/7.
3: Sí, així és. Sí, sí. A no ser que sigui una unitat pròpia que pertanyi a l'administració, però això serien les policies molt, molt grans, normalment el gos és propietat de la gent guia. I jo el veig com un fill. Jo entenc el gos que és com un fill. El teu fill és el teu fill i són 24 hores al dia. El fill està bé, tu estàs bé. El fill està malalt, tu et preocupes. L'has d'alimentar, l'has de cuidar, l'has de netejar i li has de donar un estat de benestar important, com si fos un fill.
1: Com està evolucionant la tendència de gent que vulgui ficar-se en aquest món dels gossos dins de la policia?
3: Doncs cada vegada hi ha més demanda, cada vegada hi ha més persones, més companys de la policia que, primer, per una banda, es volen crear més unitats canines i, com això genera demanda, també els propis agents també volen tenir i pertànyer a unitats canines.
1: Com s'escull un gos perquè entri dins d'una patrulla canina? Ens explicaves abans en una fulla de PowerPoint que han de seguir un seguit de requisits, però hi havia una que era com conductual. Ens pots explicar una mica com s'escull?
3: Els gossos els ensinistren des de molt petits. Aleshores, els mateixos guies veuen si al gos li agrada jugar. Si al gos li agrada jugar, perquè al final no és una feina. Nosaltres venim a treballar i ho veiem com una feina. El gos el veu com un joc. Aleshores, si és un gos que és inquiet, que li agrada jugar, que no té una vessant agressiva, doncs aleshores aquest gos, al final, si acaba olorant les substàncies, és un gos perfecte perquè estarà jugant en comptes de treballar.
1: Algun altre aspecte? També comentaves que no fos agressiu.
3: Sí, el tema de que no fos agressiu és... Nosaltres som una administració, tenim una eina que és el gos, per tant, quan nosaltres sortim al carrer, nosaltres no tenim gossos de, com es diu, d'intervenció, vale? Els gossos nostres són de substàncies estupefaents. Un gos d'intervenció és un gos que porta morrions especials perquè puguin fer impacte, vale? És un gos d'intervencions, diguem-ne, complexes, vale? On ja poden haver agressions, etc. Nosaltres la funció policial és assistencial i de suport a les víctimes o de detecció de substàncies estupefaents. Aleshores, els gossos en aquests àmbits no han de ser agressius. Per tant, hem d'evitar tenir gossos agressius per fer aquestes feines. En canvi, per les altres, potser sí.
1: Clar, les patrulles canines, m'imagino que se li dona sortida a molts gossos que no poden tenir una llar perquè s'han d'adoptar i tenen un perfil que no, a lo millor no són petits i no són...
3: Encara que sigui així, sí que és cert que hi ha moltes que busquen algun gos que sigui de raça, que tingui pedigrí, però nosaltres el que fem també és anar a llocs on ja tenen gossos, vale, que han estat abandonats, vale, i se'ls agafa petits. Petits, és simplement això, el requisit és que siguin petits, joves, per entendre'm. Aleshores, veiem com evoluciona i com va evolucionant durant el temps, vale? I li donem una segona oportunitat.
2: Així, la policia local de Sant Andreu de la Barca ha acollit una formació específica sobre unitats canines on s'han apropat agents de diversos municipis.
4: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca a l'InfoSap.

0: Sant Andreu de la Barca es prepara per viure unes setmanes plenes de reivindicació, cultura i diversitat amb la celebració del Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI+. Sota el lema de Sant Andreu brilla amb orgull, la ciutat ha programat una desena d'activitats per sensibilitzar, visibilitzar i també defensar els drets d'aquest col·lectiu. Avui ens acompanya Javier Romero, que és el regidor de LGTBI a Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Bé, moltes activitats amb motiu del Dia de l'Orgull. L'acte central serà el dia 4 de juliol, però abans tenim moltes activitats prèvies, diverses. Principal objectiu de la celebració del Dia de l'Orgull a Sant Andreu de la Barca?
1: Doncs, com cada any i sempre, el motiu principal de celebrar aquest tipus d'activitats és, doncs, visibilitzar la lluita pels drets del col·lectiu LGTBI+. En concret, aquí a Sant Andreu de la Barca, doncs, mostrar que som una ciutat compromesa amb les reivindicacions d'aquest col·lectiu i que Sant Andreu és una ciutat, doncs, orgullosa de la seva gent.
0: Aquest any s'ha escollit com a lema Sant Andreu brilla amb orgull. D'on sorgeix aquest lema?
1: Doncs sorgeix d'una taula participativa amb les entitats que col·laboraran en el programa d'activitats. Des de la regidoria d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, doncs, de manera periòdica convoquem aquestes taules participatives per, doncs, treballar els eixos temàtics o els dies commemoratius del calendari anual, ja sigui el 8M, ja sigui el 25N o, com en aquest cas, el 28J. I en aquests espais, doncs, es delibera amb quina mirada es vol treballar el programa d'activitats en concret.
0: En quina mirada s'ha mirat aquest any, aquest 2026?
1: Doncs penso que en mostrar, com deia, Sant Andreu com una ciutat on les polítiques LGTBI cada cop més transversalitzen el nostre municipi. Llavors, amb aquesta mirada holística, doncs aquesta brillantor, no? Al final, per mi, aquest programa d'activitats treballa sobretot aquesta mirada transversal de no només la feina que es fa des de l'Ajuntament o des de les polítiques municipals i del treball conjunt amb les entitats, sinó que penso que aquest programa en concret té un toc molt enfocat, doncs, al comerç local, que són punts també de vida, de teixit veïnal, no?, al final de la nostra ciutat, i que s'han sumat doncs, a les propostes que portem en aquest programa.
0: De fet, el comerç, com apunta, important en la celebració d'enguany, sempre, sobretot enguany, amb aquesta campanya d'establiments LGTBI friendly. En què consisteix aquesta campanya?
1: Doncs consisteix en que els comerços que s'assumaran a aquesta campanya lluiran en els seus vidres una identificació de que és un establiment LGTBI friendly, que per tant qualsevol persona del col·lectiu LGTBI pugui sentir que en aquell establiment serà respectat o respectada i que es pot adreçar si té alguna qüestió, si en algun moment se sent vulnerat o vulnerada, allà trobaran un espai de cura.
0: Important, i això ja és habitual, aquesta informació que també es dona als instituts de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas als instituts de secundària i batxillerat de Sant Andreu de la Barca, també comptaran amb punts d'informació.
1: Doncs sí, al llarg del mes de juny doncs la regidoria de Feminisme, Igualtat i LGTBI s'adreça als centres educatius de la ciutat per fer aquests punts d'informació que el que volem és que les joves, doncs, s'apropin, comparteixin amb nosaltres els seus neguits davant aquestes qüestions i continuar, doncs, sensibilitzant les nostres joves en aquest tipus de reivindicacions.
0: Un dels primers actes és el 4 de juny, dijous, a l'Espai Ciutadà contra la violència masclista i també LGTBI-fòbica, a la plaça de l'Ajuntament. En aquesta ocasió els convidats són els castellers de la DROC.
1: Doncs sí, com cada primer dijous de mes, doncs celebrem aquest espai ciutadà davant la porta de l'Ajuntament a les 6 de la tarda per recordar tristament les víctimes per violència masclista del mes anterior, i és un espai on a més, doncs, aprofitem per intentar reivindicar i visibilitzar totes les formes que pot prendre la violència masclista i que en concret en aquest mes, doncs, també fem un èmfasi en aquelles violències versades cap al col·lectiu LGTBI, perquè al final són violències masclistes, igual nodreixen del mateix punt, que és el patriarcat, i aquí han tingut els castells de la droga bé, doncs, ser els protagonistes d'aquest espai.
0: Abans parlàvem dels instituts de Sant Andreu de la Barca, però també hi ha una activitat adreçada als més petits. Serà el dissabte 6 de juny, aprofitant de la festa final del passaport aeronauta, hi ha una activitat, en aquest cas, adreçada a infants de 0 a 12 anys.
1: Doncs sí, perquè al final com intento inculcar és que les polítiques d'igualtat han de ser transversals a diferents sectors, a diferents etapes del cicle de vida, i en aquest sentit la nostra infància ha de ser una infància criada des de l'ecoeducació, l'educació en valors, no? I en aquest sentit, doncs, les polítiques d'igualtat i les polítiques d'educació sempre han anat molt lligades de la mà, i doncs participarem en aquesta festa de cloenda d'aquesta edició d'aquest curs Passaport Aeronauta, doncs sent-hi presents, doncs, per treballar aquesta educació en valors amb els nostres infants.
0: I important començar des de ben petits, no?
1: Sempre, sempre, sí, sí. Perquè, com dic, al final, bueno, serà la ciutadania del demà, no? I és important que aquesta ciutadania es formi des del respecte a la diversitat, i, bueno, és un públic que sempre és molt agraït, la veritat.
0: Passem al dimarts 16 de juny, on tindrem Cinefòrum, i ho tindrem a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a partir de les 5 de la tarda.
1: Doncs sí, aquest Cinefòrum el duem a terme a càrrec de Drac Màgic, i és el Cinefòrum anomenat Gosadies, on es projectaran tres curtmetratges en clau LGTBI, no?, que tracten temàtiques diverses i molt interessants, de fet, així que convidem a tothom que sigui amant del cinema i dels curtmetratges, doncs, que s'apropi aquest dimarts a les 5 de la tarda, doncs, perquè segur que els hi remouen moltes coses, aquestes tres peces.
0: Serà el dimarts 16 de juny. Passem davant de la Biblioteca Aigüestoses, del Centre Cultural Aigüestoses, on també està ubicada la ràdio, perquè el divendres 19 de juny tindrem una carpa informativa al matí, i després tindrem el dijous 25 de juny una activitat que s'inclou aquest any, que és la penjada de la bandera LGTBI+, en el Centre Cultural Aigüestoses. Per tant, a més que la biblioteca també acollirà altres activitats.
1: Sí,
0: no?
1: Bueno, és que també és quelcom del que ens hem de sentir molt, molt orgulloses, que aquestes polítiques impregnin diferents equipaments municipals, no?, i que diferents serveis també s'assumin a aquest programa d'activitats. En concret, la Biblioteca Aigüestoses, doncs, acollirà diversos actes, des d'un racó bibliogràfic de llibres de temàtica LGTBI durant tot el mes, i després d'altres que comentarem, i com bé dius, doncs el proper dijous 25 de juny farem per primer cop la penjada al balcó a la biblioteca, amb, doncs, tots els serveis que integren l'edifici del Centre Cultural Aigüestoses, com és l'Espai Jove, la biblioteca, Ràdio Sant Andreu i l'Escola de Música Municipal.
0: No ens oblidem que el dilluns 22 de juny, a partir de les 10, tenim un programa especial a Ràdio Sant Andreu, com és habitual, també.
1: Doncs sí, sempre agraïdes de que a Ràdio Sant Andreu participeu activament de les nostres campanyes a la regidoria d'Igualtat, i en aquest cas, doncs, no desvetllarem gaires coses, però la nostra tècnica LGTBI, la de Maris López, doncs va conduir aquest programa de ràdio de neurodivergències LGTBI, que segur que serà molt interessant.
0: Doncs interessant, i recomanem, evidentment, que escoltin aquest programa, que ja el tenim enregistrat. De moment no podem explicar gran cosa, per no dir res, perquè ho escoltin el dia 22. Més actes. Divendres 26 de juny tindrem la penjada institucional de la pancarta davant de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, i després tindrem un acte cinema al casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany, i també tindrem un acte a l'Espai Jove. Per tant, gent gran, joves, tornen a estar units per un mateix objectiu.
1: Exacte, perquè és la qüestió, com dic, al final aquestes polítiques LGTBI també impregnen diferents etapes del cicle de vida, i nosaltres supercontentes de que tant l'Espai Jove amb les polítiques de joventut com el Casal de la Gent Gran s'assumin a activitats del nostre programa de l'Orgull. En aquest sentit tindrem diversos, però tindrem doncs, també una tarda de cinema en la projecció de l'Office Strange al Casal, tindrem un taller de maquillatge drag amb la drag queen Barda Petarda, que ara està també molt en boca perquè està participant del concurs Regias del Drac, i bé, al final doncs, el que volem és un plantell d'activitats de diferents temàtiques, ja siguin audiovisuals, ja siguin immersives, ja siguin de formació, que puguin ser doncs, d'interès per a la nostra comunitat.
0: Tindrem teatre a càrrec del Centro Cultural Andaluz, serà el dissabte 27 de juny amb l'obra Con M de Mujer.
1: Doncs sí, el Centro Cultural Andaluz aquest any se suma al calendari d'activitats i nosaltres encantades d'acollir el programa amb aquest festival de dansa que el que vol és retre homenatge a aquelles grans artistes de la història que si bé potser no formaven part directa del col·lectiu LGTBI, algunes sí, han estat doncs, de gran influència pel folclore i la història del nostre col·lectiu, i al final és una manera també doncs, de visibilitzar doncs, aquest arrelament dels espais, no? de reunió, els espais de creació, els espais de convivència del col·lectiu LGTBI lligats a la música, a l'art del nostre país.
0: De cara als més petits, també dues activitats. Diumenge 28 de juny, pintar la bandera de l'Arc de Sant Martí, que serà a la plaça Font de la Roda al matí, a la tarda, a les 6 de la tarda, i després el dilluns 29 de juny tindrem una hora del conte a la Biblioteca Aigües Toses amb un conte molt recomanable, que és Ara em dic Joana, que es va publicar fa uns anys, perquè és molt interessant i que també reivindica el Dia de l'Orgull.
1: Doncs sí, ara tornem a adreçar-nos a la nostra comunitat més jove. La primera activitat que comentaves, la pintada de la bandera, es farà càrrec de Transversal, que és important posar en valor, que és una comunitat formada pel grup de famílies d'infants i joves trans de la nostra ciutat, i que no podem estar més encantades de que participin en aquest calendari d'activitats, doncs perquè bé, o sigui, són famílies de la nostra ciutat i que estem encantats de que s'organitzin i que treballin també en la visibilitat d'aquestes reivindicacions, la veritat. I després, com comentes, tindrem aquesta hora del conte, un altre cop la biblioteca se suma al programa d'activitats, i també doncs encantades.
0: Parlem abans, gent gran, gent jove, infants, i ara com tractar aquesta qüestió de LGTBI+, a les empreses. Per tant, una novetat, jo crec que aquest any, un webinar, en aquest cas, de sensibilització LGTBI i diversitat afectiva a l'empresa. Important també parlar sobre aquestes qüestions dins de les empreses, no?
1: Doncs sí, superimportant, perquè
0: és on passem la majoria del temps diari, no?
1: Sí, com comentava abans, crec que aquest programa està molt impregnat per aquesta mirada cap al teixit comercial i empresarial de la nostra ciutat. Primer, amb la campanya d'establiments LGTBI Friendly, però també amb aquest webinar de sensibilització, hem de tenir en compte que des de fa uns anys les empreses de més de 50 treballadors estan obligats per normativa a tenir un pla LGTBI pels seus treballadors i treballadores, i per tant el que volem és potenciar el compliment d'aquests plans doncs, amb aquestes formacions que duem a terme en aquest cas.
0: Serà a Escoles Velles, dimarts 30 de juny, 11:15, 10:30 del matí. I acabem doncs, amb el dimecres 1 de juliol, projecció del documental Dolores Guapa, serà a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, a càrrec del Centro Cultural Andaluz, i després ja anem, podem dir que l'acte central, que serà el dissabte 4 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, aquí podem dir la gran festa, no?
1: Sí, però abans de començar a parlar d'això ens queda pendent parlar de la inauguració de l'exposició que organitza l'Agrupació de Joves el proper dijous 25 de juny, també a la nostra biblioteca Aigües Toses. Presentaran l'exposició anomenada Desviars, que és una exposició on es visibilitzen creacions artístiques d'artistes que tracten temàtiques del col·lectiu LGTBI, que serà molt interessant, que us convidem a tots, totes i totis a venir a aquesta inauguració. Podem assistir a la penjada de la bandera al balcó de la biblioteca i després iniciar aquesta exposició, que estarà fixa a la biblioteca fins al dia 31 de juliol.
0: Doncs important, aquesta exposició, no ens l'oblidem. Dissabte 4 de juliol, 7 de la tarda, l'acte central a l'esplanada del Mercat Setmanal. En aquesta ocasió, la gran festa.
1: Sí, bueno, ja és una tradició al calendari del nostre municipi, l'acte central de l'Orgull, organitzat juntament amb l'Agrupació de Joves de Sant Andreu de la Barca, i que, com sempre, és un dia ple de festivitat, però també de reivindicació. Doncs la tradicional rua reivindicativa pels carrers de la ciutat amb la barca de l'agrupació, amb lectura de manifest, amb diverses actuacions d'entitats com els Castellers de la Droga un altre cop, o l'Agrupació Cultural Aigües Toses. Després tindrem un espai a l'esplanada on poder sopar totes juntes mentre gaudim d'un potentíssim show de drags que ja desvetllaran, en tot cas, l'Agrupació de Joves, però que ja avanço que serà ben potent. Després, festa amb PDs, i no oblidem que durant tota l'activitat, doncs, hi haurà un servei de punt lila, doncs, perquè també les visitants de la festa, doncs, es puguin adreçar, i que compta amb la col·laboració de moltes entitats, com dic, no només l'Agrupació de Joves, sinó que també col·laborarà l'Esplai Pingüí, els Castellers, els Gegants i un altre cop l'entitat transversal de famílies i joves trans de la ciutat.
0: Doncs totes aquestes activitats amb un objectiu, que Sant Andreu brilli amb orgull, no?
1: Exacte.
0: Doncs Javi Romero, regidor de LGTBI a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos. Seguirem parlant d'aquestes activitats a mesura que es vagin desenvolupant, i també en farem seguiment com és habitual, i que vagi molt bé.
1: Moltíssimes gràcies.

0: L'actualitat de Sant Andreu de la Barca, a l'InfoSap.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca reactiva els horts urbans municipals i sortejarà 54 parcel·les destinades a l'autoconsum i a l'agricultura ecològica després d'anys d'abandonament. El termini de les sol·licituds finalitza el proper dilluns 8 de juny. En té més detalls Joel Carrasco.
2: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha reactivat els horts urbans municipals amb el sorteig de 54 parcel·les destinades a la ciutadania. Aquesta iniciativa té com a objectiu fomentar l'autoconsum, promoure hàbits sostenibles i impulsar l'agricultura ecològica entre els veïns i veïnes del municipi. Els espais, situats a dalt del barri de la Colònia, permetran als participants conrear productes de temporada per a ús propi. La regidora de Medi Ambient, Mònica Julià, ens explica per què han decidit tornar a impulsar aquesta iniciativa.
3: Perquè, bueno, per demanda de la ciutadania, hem rebut moltes peticions i vam considerar, pues, que havíem de donar atenció i reactivar els horts urbans.
2: Quin és l'objectiu principal dels horts urbans ecològics de Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs, bueno, com ja he comentat, és donar sortida a les peticions de la ciutadania i que la gent, pues, pugui utilitzar-los per autoconsum de forma ecològica.
2: Quantes parcel·les es posaran a disposició de la ciutadania?
3: 54 parcel·les es faran per sorteig i seran la meitat per la gent menor de 65 anys i l'altra meitat per majors de 65 i majors de 65. I en el cas de que un grup quedi 8 i de l'altre hi hagi més demanda, pues es passaria el sorteig amb aquestes per donar atenció, pues, a totes les peticions que puguem.
2: On es troben perquè la gent s'ubiqui?
3: Pues a la part alta de la colònia, on ja estaven fa uns anys. Ara s'arranjaran, s'arreglaran abans de donar-los i bueno, sí, on estaven de tota la vida.
2: Ens comentes que aquests horts estan destinats a l'autoconsum i al cultiu ecològic. Quines normes o criteris ambientals hauran de seguir les persones usuàries que adquireixin aquests horts?
3: Doncs les normes, bueno, les mínimes de convivència, de respecte i de cura de l'entorn. Hauran de cuidar, evidentment, la seva parcel·la, però l'entorn que l'envoltarà també. Uh-huh. Normes bàsiques de civisme.
2: També un dels aspectes destacats és el tema de l'estalvi d'aigua, no? Funciona per reg de degoteig. Com es treballarà la sostenibilitat en aquests espais?
3: Sí, doncs sí, l'Ajuntament disposarà del comptador i l'aigua serà gratuïta per a aquestes persones i hauran, això sí, de tenir un reg controlat per goteig per evitar el malbaratament de l'aigua.
2: Uh-huh. Qui pot optar a aquest hort urbà?
3: Tothom que visqui aquí a Sant Andreu, com a mínim 5 anys, hauran d'estar censats aquí i si no estan aquests 5 últims, hauran de ser 5 anys durant els 10 últims anys. Uh-huh. I només es concedirà una parcel·la per família, per nucli familiar.
2: D'acord, o sigui que no pot tenir l'avi i el net una parcel·la.
3: No, perquè el que volem és estendre el més possible aquesta possibilitat a tot el municipi. Si una família de 3 membres vol en un hort, no pot ser. Hem de repartir aquest recurs que tenim.
2: Quant dura aquesta concessió?
3: 4 anys. 4 anys i de forma ininterrompida i després d'aquests 4 anys es tornaria a fer un altre sorteig.
2: Uh-huh. A banda de que serveixin per cultivar, aquests horts també tenen una vessant social educativa. Quin paper juga la convivència i la cohesió de la ciutat el fet de tenir un espai on durant 4 anys pots tenir un hort?
3: Home, doncs pots això, fer una mica d'arrels de convivència i de conèixer gent, i és un espai que poden conviure persones de diferents edats, no? Amb la qual també ens pot donar allà un espai de convivència i d'intercanvi d'experiències.
2: Perquè actualment, quin és el perfil de gent que heu tingut fins ara, que té un hort?
3: Qui més ho ha demanat és gent de mitjana edat i gent jubilada. Però també hem tingut gent jove que està interessada en el cultiu ecològic i l'autoconsum, no? I, uh-huh. O sigui, que penso que pot ser una molt bona experiència.
2: Quan parleu de productes de quilòmetre zero, productes d'autoconsum, quin tipus de productes neixen en aquests horts perquè la gent també se'n faci una idea?
3: Bueno, pues qualsevol, jo què sé, tubèrculs, vegetals, arbres no, evidentment, perquè no dona temps a que creixi un arbre.
2: Hortalisses, bàsicament.
3: Sí, hortalisses, petites fruites, que siguin així de terra, no?, tipus arbustiva.
2: Uh-huh. Les persones adjudicatòries rebran algun tipus de formació, assessorament, algun tipus d'indicació
3: Sí, sí, perquè el que volem fer és que sigui un tipus d'hort ecològic i aquelles persones que no sàpiguen quin tipus d'adob han de fer servir, pues ens podran consultar.
2: Uh-huh. La idea és que sigui ecològic. Què vol dir ecològic? Quina diferència entre un hort normal i un hort ecològic?
3: Que no utilitzi pesticides que contaminin el sol. Que sigui algú que sigui biològic. Uh-huh. I, per el que volem és això, és evitar la contaminació i ser sostenibles.
2: Quin missatge enviaria doncs, a aquelles persones que mai han tingut un hort però que poden estar interessades en participar-hi?
3: Home, pues que no ho dubtin, que s'apuntin, perquè tenen fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, per inscriure-s'hi i si dubten, pues que ho facin, que ho intentin, que ho provin, perquè penso que pot ser una experiència enriquidora.
2: Com a regidora de Sant Andreu de la Barca, què representa per vostè el fet que una ciutat tingui un espai així natural on a més no sigui propietat de ningú en concret, sinó que pugui anar rotant i la ciutadania pugui gaudir d'un espai on practicar la sostenibilitat i tenir unes hortalisses pròpies?
3: Sí, home, pues, a mi com a regidora i membre d'aquest equip de govern sempre hem dit que per nosaltres és un orgull poder oferir els serveis que la ciutat demanda. Perquè a més és això que ens ho han demanat molt, sobretot gent que ve al ple o a les audiències públiques o que et paren pel carrer, t'ho diuen, ostres, seria un espai molt maco i tornar-ho a fer, i hem pensat que seria molt bo. O sigui, que penso que és un orgull per nosaltres poder fer aquest servei a la ciutadania.
2: Mm-hmm. Heu pensat algun cop o teniu la voluntat de que aquestes parcel·les s'ampliïn a més?
3: Teníem pensat i fins i tot canviar-les de lloc, no? Perquè... però això ja seria més a futur, perquè allà a la muntanya poder hi ha gent que li costa d'arribar, tot i que tenim el bus a demanda, però sí que hem pensat d'apropar-los, si podem, més a prop del nucli urbà, però encara no podem confirmar-ho.
2: Mm-hmm. Bueno, finalment, recordar, si vols, els terminis, com es pot fer la inscripció per optar a aquestes parcel·les?
3: Sí, la inscripció es pot fer via la web de l'Ajuntament o apropar-se a la UAC. Si tenen qualsevol dubte de com fer el procediment, també poden trucar en última instància al Departament de Medi Ambient, a la tercera planta, ens trobem. I bueno, es fa això, la inscripció per la web i fins al dia 8 de juny, el 8 inclòs, que és dilluns.
2: Amb aquesta iniciativa, Sant Andreu de la Barca recupera un espai de convivència i sostenibilitat al servei de la ciutadania. Els nous horts urbans volen convertir-se de nou en un punt de trobada per fomentar l'agricultura ecològica i els hàbits saludables.
1: I aquest dissabte, el Parc Central acull la segona edició de la Festa del Passaport Edonauta, amb activitats per als infants. El Parc Central acollirà la festa de col·lenda del passaport Edonauta. Serà el dia 6 de juny. Per parlar d'aquesta festa tenim Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, repeteix lo de l'any passat, no? El fi de festa, la festa del projecte i del passaport Edonauta, la col·lenda del curs. L'any passat va anar molt bé al Parc Central i aquest any es torna a repetir.
4: Repetim, però molt millor, perquè les expectatives són molt més altes. Doncs sí, mira, tindrem jocs tradicionals, tindrem jocs dinamitzats pels monitors dels patis oberts, jocs d'aigua, que seran espais de joc i experimentació vivencial amb aigua, i també un taller artístic de pintura vertical. I tot això perquè aquesta festa d'Edonauta va destinada principalment, és la cloenda del curs per l'alumnat que ha participat en aquest projecte, que recordem que són l'alumnat de segon i tercer de primària. Però és obert a tothom, a tota la ciutadania. És a dir, que sigui la festa de cloenda d'aquest alumnat no vol dir que sigui una festa, que no sigui una festa oberta per tothom i que la pugui gaudir qualsevol infant i qualsevol família.
1: Per tant, tothom pot gaudir d'aquesta festa, que serà el dia 6 de juny.
4: Exacte, el 6 de juny, de 10 a 1, convidem a totes les famílies a venir amb els seus infants, tinguin l'edat que tinguin, perquè trobaran espais per gaudir i passar-s'ho d'allò més bé. Hem fet un petit repàs de les activitats que ja tenim programades, però aprofitem i fem una crida a totes les entitats a que participin, igual que l'any passat, que de fet n'esperem moltes més, perquè vinguin a la festa, perquè preparin i participin doncs, una activitat, un taller, que els puguin donar a conèixer, que es facin visibles a la ciutat. I escolta'm, sempre va bé, perquè allà hi ha moltíssimes famílies, molts infants, i sempre és un moment de xarxa, de comunitat, en el que moltes vegades hi ha alguna família o algun infant que acaba formant part posteriorment d'alguna d'aquestes entitats. Per tant, és un moment molt xulo de compartir que fa, doncs, això, com deia, xarxa, comunitat i convivència.
1: Aquesta xarxa, aquesta comunitat, aquelles famílies que encara no el coneguin, què és exactament el passaport edonauta? Perquè diu molt amb el que ha comentat ara, el fet de xarxa, de comunitat, família, també.
4: El passaport edonauta és un projecte que tenim emmarcat dintre del Pla Educatiu d'Entorn, que consisteix en promoure activitats fora escola entre l'alumnat, principalment, de segon i tercer de primària. I això ho fem vehiculant, o sigui, mitjançant un passaport físic, que allà, doncs, els infants poden anar segellant totes les activitats que durant l'any oferim. Les ofereix l'Ajuntament, però són activitats realment compartides i planificades conjuntament amb les entitats del municipi. Recordem que són activitats gratuïtes i accessibles per tothom. Per tant, hi ha realment aquest foment social de fer activitat. Recordem que el lleure educa i tot això es tradueix en oportunitats d'aprenentatge pels nostres infants de la ciutat.
1: Per tant, aquí la importància de les entitats, de les escoles, no? Dels equipaments municipals també, on es desenvolupen aquestes activitats.
4: Exacte, aquí tots els agents són importants, començant per les entitats que són molt sovint les grans protagonistes, també de les activitats que dissenyen les nostres tècniques del pla educatiu, perquè també aquí entra, per exemple, el Cinet Xic, que el fem cada mes habitual periòdicament, i també dels centres educatius, que són al final els agents que ens ajuden a promoure aquestes activitats i anar fent el recordatori de que els infants de tant en tant treguin el passaport, que s'encarreguin de veure si encara el tenen, bé, preguntant si durant aquell mes han fet alguna activitat o no. És una manera de generar aquesta expectativa i ganes de poder participar en activitats fora escola.
1: A la festa del dia 6 de juny no cal una prescripció prèvia ni una inscripció prèvia, simplement és el 6 de juny anar al Parc Central i a gaudir de les activitats. Serà de 10 a 1.
4: Exacte, 6 de juny, de 10 a 1, tothom pot venir, no cal inscripció prèvia. Recordem que les entitats poden contactar amb el Pla Educatiu a plaeducatiuentorn@sabarca.cat per dir hola, volem participar i dissenyar aquesta activitat o aquest taller. I sobretot, nens i nenes de segon i tercer de primària, recordeu que han de portar el passaport edonauta i que no pateixin, perquè si durant l'any no han pogut acabar el passaport, no l'han pogut acabar de segellar, aquest és el gran dia perquè puguin finalitzar el seu passaport i al final de la festa, igual que l'any passat, hi hauran sorpreses pels infants que hagin acabat tot el passaport.
1: Doncs això serà el dia 6 de juny, evidentment, a Ràdio Sant Andreu hi serà també aquell dia, com va ser l'any passat, activitats gratuïtes, 6 de juny, al Parc Central, festa de cloenda del passaport edonauta. En seguirem parlant sobre aquesta festa. Anna Serra, regidora d'Educació, Infància i Famílies, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies a tu, Jordi, us esperem.
1: I amb aquesta informació posem punt i final d'aquesta edició de l'InfoSap amb l'actualitat de Sant Andreu de la Barca. Salutacions de Jordi Milian, al capdavant dels serveis informatius de Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com i a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Bueno, pues hemos llegado al final del programa de hoy. Daros las gracias a todos por seguirnos cada semana y animaros a que nos enviéis vuestras notas de audio y mensajes pidiendo vuestros temas favoritos al WhatsApp de Tom Music al 617-925-994. No os preocupéis si no habéis podido escuchar el programa de hoy, porque como es habitual colgaremos un enlace en la página oficial de Facebook en @becadj Top Music Radio San Andreu para que lo podáis escuchar donde queráis y que lo podréis descargar de forma gratuita en www.radiosanandreu.com. Lo podréis colocar en vuestros PCs, teléfonos, iPads, en fin, donde queráis, ya sabéis, y así poderlo escuchar cuando vosotros deseéis. Lo dicho, familia, un placer poder estar con vosotros una semana más. Nos vemos el miércoles que viene. Mil gracias. Vecines mil. Chao, disfruten.
1: Anion aseo K-popers. Son un Kim Jong-soo in Nida. Socan Kim Jong-soo. Cansan Nida. Muchas gracias por acompañarnos a la edición número 267 de K-pop History. Avui farem un resum de la que és la 33a edició del Santeo Music Awards. Es van celebrar al KSP Dome de Seul el 15 de febrer d'aquest 2026. Va estar presentat per Lee Chan-won, cantant de trot, i Tiffany Young, exmembre de les Son Yoshide, les Girls' Generation, amb les que havia debutat el 5 d'agost del 2007. Abans que res, farem una relació dels top 10 artists de l'any. Les Aespa, els 80s, els Boy Next Door, els Enhypen, G-Dragon, Lee Chan-won, NCT Boys, els Playf, que és un grup virtual, Seventeen i els Stray Kids. Ara sí, començarem amb els 5 nois actuals que formen Cortis, Coro Situa en Corea, que havien debutat el 18 d'agost del 2025. Han guanyat el Premi Rookie Masculí de l'any i, per tant, també els escoltarem des del seu extended play Color Outside the Lines, del 8 de setembre del 2025. Serà amb el single principal What You Want. Acumula ja més de 18 milions de reproduccions al videoclip oficial i més de 5 milions al vídeo de la performance. Escoltem el debut dels Cortis amb What You Want.

És el torn ara de les 8 noies que formen Hearts to Hearts, que havien debutat el 24 de febrer del 2025. Han guanyat, en aquest sentit, el Music Awards, el Premi Rookie de l'any femení. Les escoltarem ja amb el seu segon single digital, Style, del 18 de juny del 2025. Amb més de 51 milions de reproduccions del videoclip oficial i més de 4 milions al vídeo de la pràctica de ball, recordem les Hearts to Hearts amb Style.

Escoltarem ara el grup femení Virtual amb 6 membres i Seguie Idol, que havien debutat el 17 de desembre del 2021. Han guanyat el premi Post Generation a la categoria femenina competint amb grups reals. Recordem que també competien per al premi virtual, que en aquest cas l'ha guanyat el grup masculí Plays. Les escoltarem des de l'estand de Play Be My Light del 3 de novembre del 2025 amb el single Stargazers. Aquest tema va ser llançat prèviament el 18 de maig del 2025. El videoclip té una estètica d'anime, mentre que la música té aire de city pop amb influències funky i rap. Amb més de 2.400.000 reproduccions que acumula el videoclip oficial, escoltem les Isegie Idol amb Stargazers.

Ens trobarem ara amb els sis nois que formen WEI, que havien debutat a Corea el 6 d'octubre del 2020 i al Japó ho van fer l'11 d'agost del 2022. Són el grup real que han guanyat en aquest Santeo Music Awards el premi Post Generation en categoria masculina. Els escoltarem des de l'estand de Play The Feelings del 15 de gener del 2025 amb el single principal Not Enough.

Escoltarem ara les 5 noies que formen Artemis, que van debutar el 31 de maig del 2024 amb un nom que fa referència a la deessa grega de la caça, la natura salvatge, la lluna i la castetat. Han guanyat en aquest Santeo Music Awards el Premi Artista Emergent Femení. Les escoltarem des del single digital Burn del 4 d'abril del 2025, inclòs més endavant a l'Extended Play Club Icarus del 13 de juny del 2025. Amb gairebé 2,5 milions de reproduccions del videoclip oficial, escoltem les Artemis amb Born.

Escoltarem ara els 5 nois actuals que formen IFNE i BUN en Corea, que van debutar a Corea el 19 de setembre del 2023 i al Japó ho van fer el 5 de novembre del 2024. En aquests Sonteo Charts han guanyat el Premi Artista Emergent Masculí. Els escoltarem des del seu Extended Play Hot Mess del 10 de febrer del 2025 amb single principal del mateix títol. Aquest tema ja va guanyar només sortir un Music Bank el 21 de febrer del 2025. Amb més de 5 milions i mig acumulats de reproduccions del videoclip oficial, escoltem el Chef Ne amb Hot Mess.

És el torn d'un jove cantautor, Limousin. Actualment té 25 anys i té molts temes per bandes sonores d'aquell drames. Ja l'any passat, precisament en el Santeo Música, vos va guanyar dos premis, un per gran compositor i un altre per balada. Doncs bé, aquest 2026 també ha guanyat el premi de millor balada. Escoltarem des del single Perd on the Edge del 27 de maig del 2025. Amb més de 2.700.000 reproduccions del videoclip oficial i gairebé 1.500.000 la versió en directe, escoltem Limousin amb Bird on the Edge. 끝까지 하면은 된다는 말이 때때론 끝까지 틀리는 때도 때때론

restaurant. Ens trobarem per primer cop aquí a K-Pop History amb una banda de rock de quatre nois anomenada Lucy. El seu bateria, Xinguang, està complint actualment el seu servei militar. Ells van debutar amb aquest nom el 8 de maig del 2020 i venien del concurs Superband 2019. En aquest sentit, Music Awards han guanyat el Premi Especial Banda. Els escoltarem des de l'Extend Play Sunflower del 30 d'octubre del 2025. Serà amb el single Where's Your Love, seran un o jogó. Doncs així ens trobem a veure per primer cop amb Lucy amb aquest Where's Your Love.

Els 7 nois de BTS, que no necessiten presentació, han guanyat en el Santiago Music Awards el Premi Artista Global Popular. Recordem que estan a punt de tornar com a grup complet després de complir els seus serveis militars i ho faran amb l'àlbum Maridang previst per al 20 de març d'aquest 2026. A través d'aquest premi els recordarem des del single digital Butter, del 9 de juliol del 2021. El tema va guanyar fins a 13 números 1 en shows musicals, i a més, 2 MTV Video Music Awards, un MTV Video Music Awards al Japó, un Asia Artist Awards com a cançó de l'any, un Melon Music Awards cançó de l'any, un Mama, el 77 Music Awards com a cançó de l'any, i un Golden Disc com a cançó digital, entre molts altres. A més de 1.069 milions de reproduccions del videoclip oficial, 390 milions al vídeo de la performance i 71 milions la seva actuació al Tonight Show de Jimmy Fallon, recordem els BTS amb Butter.

Uns altres que també han guanyat premis en els Anteo Music Awards han estat els 7 nois que formen Enhypen, grup que va debutar a Corea el 30 de novembre del 2020 i al Japó ho van fer el 6 de juliol del 2021. Han guanyat concretament dos premis, un Bonsang com a artista de l'any i un Desang gran premi com a millor performance. Els escoltarem des del single àlbum Joy, del mercat japonès, del 21 de juliol del passat 2025, del que escoltarem el single Shine On Me. Amb més de 8 milions i mig de reproduccions acumulats del videoclip oficial, escoltem el Enhypen, en aquest cas per al mercat japonès, amb Shine On Me.

Un dels grans guanyadors a la majoria de premis d'aquest 2025 han estat els 8 nois que formen Stray Kids, grup que havia debutat a Corea el 25 de març del 2018 i al Japó van fer el 18 de març del 2020. En aquest Santiago Music Awards del 2026 han guanyat un total de 6 premis, 4 per millor continent artist, tant a Àfrica, Europa, Sud-amèrica com Nord-amèrica. A més, un bon sang com a artista de l'any i un de sang gran premi com a millor àlbum per Carmen, del 22 d'agost del 2025. Es recordarem amb el single principal Ceremony, que va guanyar al seu moment ja 6 números 1 en shows musicals. Amb més ja de 103 milions de reproduccions del videoclip oficial i més de 7 milions i mig al vídeo de la pràctica de ball, recordem els Stray Kids amb Ceremony.

Kwon Si-young, conegut artísticament com G-Dragon, membre i líder dels Big Bang, amb els que va debutar el 19 d'agost del 2006, ha guanyat en el Santeo Music Awards els premis Artista de l'Any, Bonsang, un altre per millor cançó, The Sun, gran premi per Home Sweet Home, acompanyat dels seus companys de grup The Young i The Sun. El tema forma part de l'àlbum Uber Mansion del 25 de febrer del 2025, però ja va sortir com a single el 22 de novembre del 2024. Entre finals del 2024 i l'inici del 2025 va guanyar 6 números 1 en charts musicals. Amb més de 83 milions de reproduccions del videoclip oficial i més de 38 milions en la seva actuació als Mama 2024, recordem G-Dragon amb Home Sweet Home.

Abans d'escoltar el darrer tema, farem un avançament de la propera edició, on farem mig i mig una selecció d'oldies K-pop de gairebé 20 anys enrere i també amb estrenes recents. Precisament, una de les que podrem escoltar en estrenes serà a càrrec de les 6 noies que formen Knife, Aibo en coreà, que havien debutat a l'1 de desembre del 2021, això a Corea, i a Japó ho van fer el 9 d'octubre del 2022. Ja a l'anterior edició havíem escoltat el single prellançament Bang Bang del 9 de febrer del 2026, que era un avançament del seu proper àlbum Revive Plus del 23 de febrer del 2026. Ja amb aquest tema Bang Bang van assolir un Perfect All Kill el 24 de gener. I així són el primer grup de noies que tenen 6 Perfect All Kill amb 6 cançons diferents. Ara, en fi, ens anem amb el single principal d'aquest nou àlbum, titulat Black Hole. És un pop d'estil potent, molt de la Jive, que recorda una mica a la Yam o a Rebel Heart. El tema comença amb una estructura lògica, però més endavant incorpora canvis que sorprenen i la producció reforça la tornada cada cop més cap amunt. Amb més de 6 milions de reproduccions del videoclip el primer dia, escoltem la novetat de la Saif amb Black Hole.

0: Hi, boys and girls. This is K-pop History with Kim Yunso.
1: Ximinà, que ens em nidà. Donem les gràcies a la Pair Ximin, que ens ajuda a recopilar informació sobre el món del K-pop i en especial de les novetats. Acabarem ara amb aquest petit resum del Santeo Music Awards amb els 8 nois que formen ATEEZ, grup que va debutar a Corea el 24 d'octubre del 2018 i al Japó el 4 de desembre del 2019. Han guanyat en aquests premis un total de 3, el World Stage, a l'artista de l'any Bonsang i millor artista de sang, gran premi. Els escoltarem des del seu Extended Play Golden Hour per fi del 13 de juny del 2025. Serà amb el single principal Lemon Drop. De fet, va ser el primer cop que van entrar al Billboard Hot 100 a la posició número 69. I a més, és el tercer grup a la història després de BTS i Stray Kids en fer-ho. El tema va ser la novena cançó més venuda de la setmana als Estats Units. I a més, l'Extended Play va debutar al número 2 al Billboard 200. Amb més de 37 milions de reproduccions del videoclip oficial i 1 milió de reproduccions del vídeo de la pràctica de ball, escoltem els ATEEZ amb Lemon Drop.

podeu recuperar i tornar a escoltar l'àudio d'aquesta edició a la pàgina web radiosantandreu.com, Ràdio de la Carta, o directament a K-Pop History Radio Sant Andreu, K-Pop History, a començar amb A, que acabem amb Y, Ràdio Sant Andreu. De moment, vengan sumida, molt de gust d'haver-vos acompanyat. Can Sanmida, gràcies per escoltar-nos. Salutacions de Kim Junso i de la Park Jimin. I fins a la propera edició de K-Pop History. Tashimandayo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 3 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem del conveni entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i CaixaBank i Banc de Sabadell per facilitar finançament a emprenedors i petites empreses. Entrevistarem el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i també a la tècnica d'assessorament d'emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Però avui també tindrem altres qüestions. Parlarem d'esports, parlarem del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que celebra la festa de fi de temporada aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Avui entrevistarem el president del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Lauro Arranz. També entrevistarem a la santandreuenca Irene Tena, ballarina coreògrafa. Ja ho avançàvem aquest dimarts en el programa del Via Directa. Ha aconseguit 3 premis Max gràcies a la obra No i la seva companyia La Venidera. Millor intèrpreta femenina de dansa, millor coreografia i millor espectacle de dansa per No. Avui escoltarem les paraules d'Irene Tena, que ens parlarà de quines sensacions ha tingut després d'haver aconseguit aquesta important fita d'aconseguir 3 premis Max. I avui també parlarem d'altres qüestions en aquest Via Directa. Tindrem també l'espai dels companys de la xarxa ràdio del Dial Interior i altres informacions. Comencem.
2: Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directe, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
3: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
1: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, perquè és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis.
3: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica per qui no ho sàpiga, no? Que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions doncs, avantatjoses, no? de finançament. En aquest cas, la regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones doncs, emprenedores, no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no?, impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica doncs, a casa nostra. No? A principis de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
1: És important aquesta col·laboració pública o privada?
3: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest match i ajudar, no?, els emprenedors, no?
1: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
3: Sí.
4: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis, i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder, doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals, bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci, i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar, doncs, amb el suport del servei d'emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just, doncs, tenim altres situacions, i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs 2 han necessitat finançament, i per tant, doncs, han aconseguit aquest finançament.
1: Per tant, els requisits per aquest conveni, o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors, sí, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la, sí, Barca, i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
4: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea, en el qual el desenvolupament del pla d'empresa, doncs, serà un projecte de futur, i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran. Però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis, i per tant el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall, doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci fins i tot, i llavors nosaltres, doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
1: A més d'aquests requisits, n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment
4: aquests... Sí, estem parlant de que aquí, doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir en concret amb el banc CaixaBank serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals, per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
1: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
4: sí,
1: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
4: sí,
1: a molta gent, a moltes persones, a iniciar el seu negoci.
4: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, amb els anys està evolucionant, i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari, doncs, s'ha reduït una miqueta, en temes de que potser amb la capitalització de l'atur, doncs, ja solventa la necessitat de finançament, o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí, és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
3: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no?, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no?, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas han passat moltes persones per aquest servei, i sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser, doncs, emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones, doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etcètera, etcètera, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no? Doncs ja tenim aquells diners, no? Sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
4: Sí.
3: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresària i tal, però després a la realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la ràdio pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també d'equilibri, no? A nivell de, pues, purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis, pues sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
1: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al servei d'emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres heu fet, no només amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar doncs un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja posem llum a la foscor, no?
4: Sí,
1: de certa manera.
4: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys... I una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci, i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin doncs continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia, i que a través doncs de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors doncs aquest seguiment de la supervivència del negoci doncs la tenim. Vale. Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan, però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important, i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil, doncs no fan aquest assentament. També tenim doncs un anàlisi, i realment doncs aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
1: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
4: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí és cert que, bueno, ara tenim doncs empreses que ofereixen formació online, que això doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot doncs una agència de col·locació entre famílies cuidadores i treballadores de la llar, o tenim la xurreria, sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre d'auditius, botiga de venda de llocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeria...

0: La idea, doncs, és per poder guanyar diners, con lo qual, què els agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
1: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
2: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no? Quines noves necessitats apareixen en el mercat o potser d'antigues que no estan prou ben cobertes, perquè també és una de les raons per les quals hi ha projectes que funcionen, no? Potser és donar un servei que sempre s'ha necessitat, però amb un nou enfocament. També m'agrada molt com espontàniament s'estan generant vendes creuades entre diferents projectes empresarials. Hi ha certs comerços, no?, que comencen a pensar, ostres, si jo venc aquí una cosa i ofereixo un descompte d'un altre tipus de comerç, no?, per exemple, que pot ser complementari al meu, doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, i que ho tenen a l'abast i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs, se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
1: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entre vosaltres i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
0: Clar, perquè moltes vegades sí, que ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els diem, d'acord, ara els pressupostos, fem-ho realitat, mirem números, no només és, no, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no és viable el negoci i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
1: I que a Sant Andreu de la Barca tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril, que també li podeu preguntar, també. Qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria, i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
2: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit parlem de l'atisme en el Via Directa. El nostre company Joel Carrasco ha parlat amb el president del Club de l'Atisme de Sant Andreu de la Barca, Laura Ranz, arran de la festa de fi de curs que realitzaran aquest divendres en el Teatre Núria Espert.
4: El Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca viurà el divendres 5 de juny una de les cites més especials de l'any i ho faran després d'exhaurir totes les places disponibles per al sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert. L'entitat aconsegueix així omplir de gom a gom l'espai en una vetllada que servirà per reunir esportistes, famílies, entrenadors i col·laboradors en un ambient festiu i de celebració. El president del Club d'Atletisme, Lauro Arranz, celebra que han omplert el Teatre Núria Espert.
5: Hem omplert l'hem omplert.
6: No queda ni una butaca.
5: En res. O sigui, el teatre està, tot el que és la platea està ple, que és el nostre objectiu, no? O sigui, no podem, no tenim

0: més puesto per ficar, no? O sigui, podríem posar, jo què sé, a fora un...
1: Una pantalla,
0: però ja no és plan, no? I el sopar és un sopar de socis, i llavors sí, també ho tenim ple, hem hagut de parar, i ja està. Fins aquí hem arribat, o sigui... Bé, la veritat és que és supercontents.
2: També li hem preguntat què representa pel club i per ell mateix aquest sopar de final de temporada.
0: És el final, o sigui, és... deixar d'entrenar, deixar de ser entrenadors, atletes, president, junta, i fer un sopar de cluenda de temporada, no? És fer les coses d'una manera diferent i premiar la gent perquè ha estat l'esforç que ha estat tota la temporada.
2: Perquè els entrenaments quan van acabar?
0: No, els entrenaments acaben al juliol. O sigui, realment la temporada acaba al juliol, que és quan comencen, quan es fan els campionats de Catalunya, d'Espanya, pista a l'aire lliure. El que passa que, bueno, al juliol, si tothom està fent competicions, si estan fent campionats, hi ha gent que fa a fora el campionat d'Espanya, doncs, bueno, és millor fer-ho ara, que després, que molta gent també se van de vacances, s'acaben els col·legis, o sigui, és complicat, millor fer-ho ara.
2: Doncs abans de parlar de futur, quin balanç fa d'aquesta temporada a nivell esportiu i humà, i sobretot expliques una miqueta com ha sigut enguany aquesta temporada?
0: Una temporada, com sempre, amb altibaixos, sobretot hem tingut campions de Catalunya, hem tingut campions d'Espanya, queda la temporada de l'aire lliure, que fins a el que tu comentava, fins al juliol no sabrem realment si tenim més medalles, més rècords, però l'important de tot és la cultura de l'esforç, o sigui, els hàbits que agafen els nostres atletes, la cultura de l'esforç, la superació, que no fa falta aconseguir una marca, o sigui, aconseguir una medalla, sinó només millorar una miqueta la teva marca, això ja és un triomf per ells. Llavors, a nivell humà, això, el que tinguin uns hàbits saludables, de menjar, d'entrenar, d'higiene, inclús, i aquesta cultura de l'esforç que cada vegada es perd més, o sigui, cada vegada no està ficada a la nostra societat. Llavors, això d'aquí...
2: Clar, l'atletisme trenca una mica amb això, no?
0: Sí, o sigui, al final, el que guanyes, o sigui, no fa falta guanyar el remés, o sigui, tu has de fer el millor que tu puguis. Si hi ha un millor, doncs, bueno, pues se l'aplaudeix, se'l felicita i ja està. Però si tu aconsegueixes millorar un segon, o sigui, és un triomf, això és l'important.
2: I parlant una miqueta del club, en quin estat es troba actualment, de les categories altes, les categories baixes, els que són més crius i sobretot els que són disputen les màximes categories?
0: Bueno, al final, és que tenim de tot, tenim de gent de 5 anys fins em sembla que hi ha algú de 70 anys, o sigui, que està en el grup de salut. O sigui, en aquest sentit, són molt transversals, no? Els petits és una escola, només és que aprenguin a jugant, aprenguin el que és l'atletisme. Després tenim ja la franja dels 14, 20 i alguna cosa, que són gent que ja està més especialitzada en alguna prova i ja va més a buscar medalles, a buscar campionats, finals i tot això. I després tenim una gran massa de puretes, com jo, que aquests són aquí, van a fer esport, però... Bueno, hem fet, al final hem obert dos línies més, teníem dues línies, hem obert dues línies més perquè la demanda és tan gran que no donava abast. Podríem obrir més, el que passa és que ja no tenim ni entrenadors, ni espais, ni temps per fer-ho, no? O sigui, tenim des dels 5 fins als 70. Està obert a tothom.
2: Doncs quins han estat els principals èxits o moments més especials que s'ha viscut en el club aquesta temporada?
0: A nivell individual han tingut subcampions d'Espanya, campions de Catalunya, però sobretot aquest any, per primera vegada en la història del club, hem pogut fer la Lliga Catalana, participar a la Lliga Catalana. És a dir, hem tingut els suficients atletes per cobrir totes les proves, totes les disciplines de l'atletisme i participar en la Lliga. Això no s'havia fet mai. O sigui, vol dir que cada vegada tenim més atletes, que ja no són petits, sinó que són més grans i continuen a l'atletisme.
2: És a dir, podem afirmar que el club d'atletisme de Sant Andreu de la Barca van creixent?
0: I tant, cada vegada més. I no solament creixent, sinó que cada vegada l'edat de que es retiren, diguem, no? Cada vegada és més alta. És a dir, abans els 18, 20, teníem pocs. Cada vegada tenim més gent de 18, 20, 23 que continuen a l'atletisme. A un altre nivell, però que continuen.
2: Quines necessitats actuals té el club en actualment per seguir millorant? Ens estàs comentant que el club cada vegada té més massa social. Quines necessitats necessitaria el club per afrontar això?
0: Això està mal dir-ho, però en principi un espai propi, un espai propi, no? de poder entrenar, de poder gestionar més horaris. Ara com ara estem a la Guàrdia Civil, tenim unes limitacions i l'ideal seria una nova instal·lació, una nova pista que puguem tindre molta més franja horària per poder treballar.
2: Perquè, clar, quan pensem en altres esports, sigui futbol, bàsquet, handbol, són esports que necessiten algú de material. L'atletisme, a part de les cames, la pista, hi ha algun material més que es necessiti?
0: Home, si pensem, per exemple, a les tanques, necessitem una sèrie de tanques. Si és a l'alçada, pues, una colchoneta, o si la perxa, pues, un carril, una... O sigui, tot això sembla que és una tonteria, però necessitem aquests espais, no? Un fossar de sorra per poder fer els salts de triple o de lluny de longitud. Uh-huh. I després, com tots els esports, ja no solament es corre, sinó que és la preparació física. Necessitem peces, artilugis per fer força, per fer mobilitat, per fer coordinació, i tot això, pues, bueno, necessitem un espai on tindre'l i on poder fer-lo servir.
2: Perquè m'imagino, perquè per entrenar l'atletisme no només es corre, no?
0: No, corres una part, però després, o sigui, molta gent té ficat al cap de que l'atletisme es corre, no? És saltar, és tindre força, coordinació, o sigui, tu conté, per exemple, que amb el salt de perxa és coordinació, força, tècnica, o sigui, és, a part de córrer i de velocitat, no? Alçada igual, o sigui... Són moltes més coses. Abans necessitem treballar tot. La força, la coordinació, l'elasticitat... és tècnica, al final. A part de córrer, eh?
2: Aquest 5 de juny es farà el sopar especial de final de temporada. Heu demanat en les vostres xarxes socials omplir el teatre i demostrar la gran família que sou. Quin ambient espereu viure aquella nit? Què busqueu amb aquest gran sopar?
0: A veure, l'ambient ha de ser de festa. De festa, el que comentava, de cluenda de temporada, d'una mica de relaxació, de premiar els que han aconseguit rècords, encara que després puguin aconseguir rècords als campionats. És una mica sortir de la rutina de l'entrenament i fer una cosa diferent, no? A part, esperem donar noves notícies i notícies que siguin bones pel futur de l'entitat.
2: Mm-hmm. Qui vulgui saber-les, que s'acosti, oi?
0: Seria l'ideal.
2: També hem vist que hi haurà màgia, entrega de premis, sorpreses i DJ amb pica-pica final. Què heu volgut transmetre en un format tan festiu i sobretot transversal, on la gent segur que no s'avorrirà?
0: No, realment, o sigui, això ho fèiem cada any fem una mena de sopar, ho fèiem a les barbacoes. Aquest any, que és una, ja et dic, és especial per la notícia que donarem o que esperem donar, ho hem fet aquest format més íntim, més amb un lloc una mica més seriós, encara que sigui el que has dit, hi haurà DJ, hi haurà el MAC, hi haurà entrega de premis, reconeixement als segons quines atletes que han aconseguit rècords, i bueno, jo crec que serà maco, i a més volem donar aquesta força que tenim com a club, no? Com a omplir el teatre i donar a entendre que som una família gran i en creixement.
2: I que necessita un espai propi, com comentaves. Exacte.
0: Un gran espai.
2: L'entrega de premis sempre és un moment molt emotiu. Ens pots explicar alguns? Quins mèrits o valors voleu reconèixer?
0: A veure, hi ha una entrega de diplomes als que han aconseguit rècords del club, vale? Però sobretot hi ha una entrega de premis que ens fa molta il·lusió, i ja fa anys que es fan, que són uns premis que s'escolleixen entre els mateixos companys. O sigui, amb cada categoria, si els alevins, infantils, tal, entre els companys escolleixen el millor atleta que aquesta temporada ha sigut per companyerisme, no perquè ha guanyat, sinó per companyerisme, per implicació, per existència, esforç, per tot, no? Per la superació. I llavors es voten entre ells. Llavors és molt bonic aquest premi, perquè no és un premi que l'has aconseguit per guanyar, sinó per el grup, per integrar-te amb el grup, per fer aquesta integració, no? Aquest companyerisme. I és molt, molt emotiu, o sigui, realment.
2: En aquest sentit, quin paper tenen les famílies, els voluntaris, els entrenadors, no només en el dia a dia del club, sinó en la confecció d'esdeveniments com aquest, que esperem que s'ompli el teatre, no l'espero.
0: Mira, el que són les famílies, és que jo com a pare d'ex-esportistes, o sigui, les famílies són principals, o sigui, són treure moltes hores del teu lleure per portar competicions, per portar-los a entrenament, recollir-los, a vegades animar-los, a suportar els plors, suportar les decepcions, com a família. O sigui, això és superimportant i s'ha d'estar molt agraït a les famílies. Els voluntaris... Fem tres curses a l'any aquí al poble, la cursa de primavera, la cursa de la tardor, la sísmica Reis. Sense ells seria impossible, o sigui, fer aquestes esdeveniments que mobilitzem pues, a prop de 100 voluntaris amb aquestes curses. Vulguis o no, això és, vol dir que tenim una massa social forta al darrere que ens apoya, no? I sense elles no podíem fer res. I llavors, bueno, només puc dir que estic molt orgullós de tot això, tant de les famílies com dels atletes, dels entrenadors, dels voluntaris. Tot això és la força d'un club.
2: Doncs així el club d'atletisme omple de gom a gom i fa sold out pel sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert.
3: Això serà aquest divendres en el Teatre Núria Espert, la festa de fi de temporada del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit parlem d'altres qüestions, ho avançàvem ahir dimarts en el programa del Via Directa. Irene Tena, la ballarina coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, aconseguia el passat dilluns 3 premis Max, gràcies a l'obra No, amb la seva companyia La Venidera. Millor artista femenina de dansa, millor coreografia i millor espectacle de dansa. Finalment van aconseguir aquests 3 premis Max i avui entrevistem a Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa, premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests 3 premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests 3 guardons que has aconseguit recentment.
4: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
3: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests 3 premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
4: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
3: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
4: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer premi que va sortir i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
3: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, veu estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests 3 premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
4: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb 3 premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb la Benidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
3: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de la Benidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
4: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... No sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de No, conèixer a tot l'equip de la peça.
3: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Benidera eres premiat com el millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
4: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia que acabaven de rebre'l i estàvem superemocionats. I de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop. I no sé, va ser molt bonic perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la Benidera. I no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
3: Però finalment el veu aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
4: Bueno, no sé, nosaltres ja estem molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre, així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
3: I d'aquest espectacle de No, continueu girant?
4: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Càdiz, al festival Càdiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No, i de viure'l i de disfrutar-lo.
3: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
4: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
3: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
4: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
3: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya Sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
4: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
3: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venidera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu de que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
4: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
3: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i les santandreuenques.
4: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble. Sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present. I això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
3: Doncs Irene Tena, tres premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests tres premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment, doncs, increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que, evidentment, també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
4: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
5: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té, diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis o 144 i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària...
0: Potser és un nom...
1: És un nom...
0: Que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents. Com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa ser estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues, comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I, bueno, això quan realment ens reunim tots. I, bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres. Si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere. Que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques. Per això, eh? Per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, sí, sí, sí que hi ha consens. Sí, no, sí, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim 2 conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí ja les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Tenint en compte... Bueno, menys no pot ser. I que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que de moment aquest any que ve la mantenim, i segueix sent 60 euros.
0: Veu començar les conferències, bueno, la primera es va fer a la Sala Gran per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina, perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A la Sala Gran.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies. Exacte. Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
1: sí.
3: Fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon, hi haurà cua.
0: El 12 de gener tindrem a...
2: A la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: Uh-huh. El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'aula de sanció universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron. I com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Exacte. A 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una, el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura. I l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular, i en concret farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
0: Programació més variada impossible, eh?
2: Impossible.
1: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
0: Aquesta és la nota, l'exclusiva, que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement, l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula de sanció universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
3: Molts dimarts estem al Casal de la Gent Gran, tenim un despatxet allà, i ens pots trobar allà.
1: Ah. Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
0: Si hi ha conferència, Teatre Núria
3: Espera. Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
0: Teniu compte d'Instagram, també?
2: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
3: el correu normal.
2: Una compte de correu.
3: I la llista de difusió.
2: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-28-9052.
0: 631-28-9052. 9052.
2: Efectivament.
0: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
1: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9 de juny. De juny. I serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau amb visita guiada, va? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apunti. No sé, en aquest moment
3: tenim 32 persones, va, que s'han apuntat. Surt han de pagar 25 euros, perquè és una visita guiada
1: i amb autocar,
3: a l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
2: I també poden venir no socis, evidentment. Pagant. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
1: Aquí.
0: Un altre objectiu, per aconseguir.
2: Efectivament.
0: Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava, doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gosell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
1: Gràcies a tu.
3: Gràcies a vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I tot seguit en el Via Directa, en l'espai del dial interior, amb els companys de la xarxa ràdio.
5: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
6: Benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Com està, Ramon?
7: Molt bé.
6: Grande. I avui tenim plat únic.
7: Sí. Avui plat únic i plat fondo.
6: A veure, què tenim? Què tenim?
7: Avui farem un mosaic de passatges, contes i frases en fondària amb el senyor Guillem Gallifa.
6: Uah, que grande. El tenim a l'estudi, ja. Guillem, benvingut.
8: Encantat d'estar aquí de nou, ja sóc un clàssic, no?
6: Ets un clàssic,
8: un feligrès ja del programa.
6: Absolutament, un devot. En Guillem és escriptor, monologuista, comunicador. Recentment has publicat dues novel·les.
8: Tinc molt temps lliure, com pots comprovar.
6: Espectacular, perquè dos de cop, a la deriva, o en castellà, és en castellà, llengua castellana?
8: A la deriva és en castellà i estic en procés de traduir-ho al català.
6: Val, i després Senderos de Éxodo.
8: Íntegrament en castellà, perquè és un llenguatge amb el que em trobo més còmode escrivint.
6: Uh-huh. I recentment també has guanyat un premi.
8: Un premi, bueno, un premi, escolta, això és la meva rampa ja...
6: Estàs on fire,
8: a Hollywood.
6: Sí. Estàs on fire. El primer premi literari de Sant Jordi de Vic.
8: Ah, efectivament, el primer concurs literari de narrativa, en aquest cas de relats.
6: Amb relats.
8: De la ciutat de Vic, sí.
6: Que grande. Doncs sigues benvingut. Avui tenim aquí una mena de popurri, com quan vens tu solen fer
8: habitualment.
6: Mescolança. De passatges, veig que portes aquí diversos llibres. Com funciona això? Agafem un passatge d'un llibre, un anem, com es diu això? Ho anem alternant amb frases. Sembla bé?
8: Fem-ho així, improvisat, espontani.
6: Ai, per una frase, per un passatge.
8: Sí, per un passatge, va. Doncs mira, he portat aquí un llibre que és excepcional.
6: Com es diu el llibre?
8: Increïble. Es diu Ascesi, uh-huh. I és del senyor Nikos Kazantzakis,
6: okay.
8: Que és conegut sobretot per Zorba el Griego.
6: Ah,
8: Que fins i tot, si no recordo malament, hi ha una pel·lícula.
6: Sí, una pel·lícula.
8: Que sí?
6: Pel·lícula boníssima.
8: Doncs aquest llibre és molt curt. Mira, aquí té 100 pàgines justes, justíssimes. Mm-hmm. És molt curt, però és una inspiració, Sergi. Jo no puc deixar de recomanar-lo. Increïble, jo me'l llegeixo com a mínim una vegada a l'any.
6: Llibre de capçalera.
8: Sí, llibre de capçalera, absolut. El peregrinatge de l'ànima des de la ignorància fins a la plenitud. Una mica té reminiscència, recorda una mica La nit fosca de l'ànima.
6: Sí, sí, sí, sí.
8: De Sant Joan de la Creu. Mm-hmm. Però jo no sé si dir-te que fins i tot aquest el supera.
6: Uau.
8: I sé que són paraules majores,
6: pues sí.
8: Però la veritat és que és un llibre que recomano a tothom, a més és molt curtet, i a mi aquí en aquest cas sí que em va arribar en català, traducció de Montserrat Camps Gaset.
6: Uh-huh.
8: I et sembla que agafem algun sí. dels paràgrafs que vaig marcar perquè em van sorprendre, no?
6: El que et sembli.
8: Mira, aquí en trobem un que diu així. Diu, estima el perill. Què és el més difícil? Doncs això és el que vull. Quin és el camí que cal prendre? La pujada més i més escarpada. També és el camí que prenc jo. Segueix-me.
6: Uau. Home, si et vols convertir en un bon escalador, no vagis a escalar, no sé, la Creu de Gurb.
8: No, clar.
6: No avançaràs gaire. No
8: avançaràs gaire. Però fins i tot és, a mi el que més em va cridar l'atenció és aquesta actitud. Mm. Perquè normalment fugim. Fugim de les pors, fugim de les dificultats. I aquesta fugida, que ens sembla que ens salvaguarda d'alguna cosa, és la que ens fa més miserables. Quan un pren la resolució, tingui èxit o fracàs, això és irrellevant. Però quan un pren la resolució de dir, això és el més difícil, això és el més desagradable, això és el més dur i això és el que em fa més por, porta'm per aquest camí. Mm. La sola decisió d'actitud, independentment, insisteixo, del resultat, és extremadament empoderadora.
6: Absolutament. No? Em recordo una mica l'esperit artúric, no? L'Artur que, en vez de... quan volia travessar un pont i es va trobar el cavaller negre, no?, que era l'Ancelot, i aquest no deixava passar ningú, i era un cavaller molt, molt potent, no? I el rei Artur, en vez d'anar a fer la volta 300 quilòmetres més enllà per creuar el riu, no? Diu, no, jo lluitaré amb tu i vull travessar a l'altra banda, no? És com si fos d'alguna manera el límit, que llavors el fet de transcendir-lo, desenvolupant al màxim els seus recursos, fa que allò que abans era un límit i un obstacle i un problema ara sigui bagatge.
8: I una benedicció, també, total, no? Que moltes vegades no, hi ha aquest tema de que jutgem les adversitats i sovint, no diré sempre, perquè potser no és sempre, però sovint, un cop travessades, es revelen com a benedicció, no?
6: Absolutament.
8: I aquí hi ha aquest paral·lelisme amb el que dèiem de La nit fosca de l'ànima, de Sant Joan de la Creu, que en un moment determinat, en el peregrinatge de l'ànima, a la pròpia obra de Sant Joan, diu que fue atravesado por un penetrante rayo de oscuridad.
6: Uh-huh.
8: Y que este rayo de oscuridad dejó el alma en un estado de desesperación e impotencia. Quan al final, spoiler, val? Si algú vol llegir La nit fosca de l'ànima, que talli un moment, o que faci oídos sordos, quan al final l'ànima arriba al seu contacte amb Déu, se n'adona que aquell raig era de llum. Però l'ànima, en la seva ignorància, el percebia com si fos foscor.
6: Que bo.
8: Clar, sí, és una guia gairebé, no?, gairebé regular de vida. Quantes vegades jutgem una cosa com una dificultat de la qual fora millor desfer-nos-en, i al final pot ser l'experiència més lluminosa, no?,
6: absolutament.
8: A posteriori.
6: Si preguntéssim als nostres oients ara mateix, només des de la perspectiva de l'evolució o creixement personal, ja sé que a nivell de vida pot ser incòmode, però si preguntéssim només des d'aquest prisma de creixement personal, escolta, tens la possibilitat ara de eliminar totes les experiències que a la llarg de la teva vida han sigut doloroses, han sigut traumàtiques, han sigut incòmodes. Ho faries? Què creus que diria la gent?
8: Ah, jo no tinc manera de saber-ho.
6: Què diries tu?
8: Jo la majoria no.
6: Uh-huh.
8: La majoria no, perquè moltes m'han fet o més empàtic, o més humil, o més madur. Insisteixo, la majoria potser no és una regla universal, però sí que es compleix amb una regularitat bastant freqüent.
6: Estem d'acord. Molt bé, fem una frase?
8: Vinga.
6: Mira, tinc aquí... aquí farem
8: saviesa.
6: Un trivia. Sabeu com funciona això? Dic una frase que va dir una persona molt coneguda i dono tres opcions. Ramon, tu també participes aquí, eh? A veure si endevineu qui va dir aquesta frase. La frase diu el següent. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és. Opció A, Anthony de Melo. Opció B, Donald Trump. Opció C, Antonio Blay. El patiment apareix quan insistim en que la realitat sigui diferent del que és.
8: És que podria ser qualsevol dels dos.
6: Sí. Els tres, no?
8: Aviam, jo que he llegit bastant un dels dos, està molt alineat, però també podria ser l'altre. Jo firmo Anthony de Melo.
7: I el Blay.
6: Doncs Anthony de Melo. Sí, sí, però tot Blay també hagués pogut dir-ho tranquil·lament.
8: Hagués pogut ser perfectament, sí.
6: Què en penseu d'aquesta frase?
8: És així, efectivament és així. M'ha recordat una altra d'en Robert Fisher que diu patim perquè ens resistim a acceptar que l'únic important és l'amor.
6: Que bonic.
8: I si fa, no fa, amb línies diferents, però acaba dient el mateix. Perquè si agafes amor i vida i els concepts com a sinònims, et resisteixes a acceptar l'amor, et resisteixes a acceptar les coses tal qual són, i en dos casos hi ha un frec de l'ego, no? Aquest ego que diu, no, les coses haurien de ser d'aquesta manera, i jo ho tinc claríssim. I llavors ve, agafant el primer passatge que hem llegit de Cesi, llavors ve el patiment a dir-te, no, has d'anar una mica més enllà d'això, i adonar-te que les coses ja estan bé tal com són i que és el teu judici el que està equivocat. I bueno, tots ho vivim, ho hem viscut d'adolescents i ho seguim vivint ara, no fotem. No? Tenim tant, experiències tant. Que és, això no hauria d'haver passat, això hauria de ser una altra manera. De fer l'Anthony de Mello, en un llibre que es diu Peligros y oportunidades de la realidad, en parla molt sovint d'això. Diu, tu, aquí, el primer que hem d'acceptar és que som tots dictadors. Aquí, vull dir, amb tota la calma, que ningú es pensi que és una ànima caritativa. Diu, en el fons, de dins nostre, que tenim també la part lluminosa, però sempre hi ha un dictador que és el que creu com han de ser les coses i que si les coses fossin com ell diu, tot aniria millor. Llavors, el primer pas del creixement personal és aquest dictador començar-te'l a qüestionar i no donar-li tanta bola.
6: Sí, i seria interessant, abans d'acceptar que tots tenim un dictador, veure'l. Perquè, clar, moltes vegades, quan no el veus, ni te n'adones. Molta gent va assenyalant els altres com a dictadors, però no es veu el dictador que porta dins.
8: Ni de lo que presumes.
6: Però quan veus el teu i l'abraces, és quan ets capaç d'abraçar el dictador que tens davant. Com a mínim, no abraçar-lo en el sentit de permissivitat, sinó de comprensió. I llavors, si podem, li pararem els peus, evidentment, però si no, ho farem de sempre, tot, facis el que facis, des d'una comprensió molt diferent, si no el comprens, que llavors apareix la ira, l'odi, la ràbia, i és un Cristo com un piano.
8: Funciona totalment així, i mira, just ahir mateix em parlava amb una amiga, que, bueno, amb la relació amb la seva exparella, i em deia, és que esclar, és que... I em deia que li posava límits, però des d'una posició de molt ressentiment. I dic, si tu consideres que ho has de fer, dic, fes-ho, perquè l'activitat en si ja ho sabem, l'activitat externa no és significativa de res. Dic, però per què no proves de fer-ho veient una persona que està desesperada, que està espantada, i que en tot cas actua des de la ignorància? I li pots

0: paradoxal. Avancem amb Assesi Salvatores de Nicos, cosens oquis. Diu així el següent paràgraf. Diu, no ets lliure. Desenes de milers de mans invisibles t'agafen les mans i les fan bellugar. Diu, quan estàs enutjat, la ira d'un avantpassat es comeja a la teva boca. Quan estimes, un antic habitant de les cavernes bramula. Diu, quan dorms, s'obren les tombes en la memòria i el teu cap s'omple d'espectres.
1: Uau! Uau! Vaya temazo acaba d'obrir el Nicos.
0: I amb sis línies, eh?
1: I amb sis línies.
0: Col·lega.
1: Què en penses tu?
0: Clar, hi ha el tema de la interdependència. I és un tema que la concepció i la certesa de que som interdependents, sota l'eslògan del neoliberalisme, l'estem perdent d'una forma molt perillosa. Molt perillosa. No els típics eslògans del tardocapitalisme. No, tot depèn de tu, tu pots tot, si no és cosa teva... Bueno, això té un límit, té un límit. I això on es veu? Per mi on es veu d'una forma més clara? Amb el sistema econòmic. Perquè sembla que l'acumulació desaforada no té res a veure amb la pobresa. És a dir, una cosa es desvincula de l'altra quan estan íntimament entrelligades. I aleshores aquí hem eliminat la dimensió ètica de l'economia. Hi ha gent que té unes quantitats obscenes de diners i ningú els senyala amb el dit com causants de pobresa. Al contrari, jo cada cop veig més gent, hòstia, com més millor, quina sort que té, i fins i tot els admira. Fins i tot els admira com si fossin un Einstein o un Gandhi. Quan simplement el que han fet és despullar-se d'ètica i acumular tot el que podien al marge de qualsevol consideració. I aquí el veiem molt, aquesta interdependència. Tots som interdependents. Si tu acumules infinitament més del necessari, tu estàs, potser no ho veus directament, però tu estàs sent còmplice de la pobresa a una altra part del món. I jo crec que això s'està perdent d'una forma perillosa.
1: Sí, jo no sé tant si potser la solució estaria en una sèrie de mesures evitant aquesta acumulació. Jo veig més aviat que la solució, si és que n'hi ha, perquè penso que més que solució és una conseqüència natural del nostre procés evolutiu, seria que les persones a nivell íntim, a nivell intern, de mica en mica anéssim pues, adonant-nos de que en essència som amor, i quan nosaltres ens vivim com amor, llavors l'acumular ja no forma part de l'equació. Però clar, mentre l'ésser humà sigui egoista per naturalesa, el sistema econòmic que més se li escau, com un mitjó, a més a més, com unes sabates del seu número, és el capitalisme tal qual el coneixem.
0: És el capitalisme, però clar, aquí recordo aquella frase de Confuci que diu, hi ha tres maneres d'aprendre. Diu, per comprensió, diu la més estranya. Diu, per imitació, diu la més fàcil. Diu, i per experiència, diu la més habitual. Llavors, què passa? Que tota aquesta gent, tu els hi parles de gent que avui no ha menjat i els hi sona com quelcom abstracte.
1: De xino. Sí.
0: Exacte. Llavors, clar, toca la més habitual. Jo els dic, vés un mes al Congo, perquè t'asseguro que seràs incapaç de ser un multimilionari. Vés un mes al Congo, passa gana tu, conviu amb gent que passa gana, i això que sembla tan abstracte, que sembla gairebé de caire hollywoodiense, això serà una experiència. Viuràs el que és la mancança, la carència, el desamor de passar gana, perquè hi ha un sentiment de no sentir-te estimat per ningú, de no ser sostingut ni per la terra ni pels teus altres germans humans, que deu ser increïble. Jo no l'he viscut, però sí que me la puc imaginar. Llavors, clar, potser han de veure el tràngol amarg de l'experiència.
1: Jo soc molt fan de la primera via, per això, eh? Potser no caldria ni te sols del Congo.
0: S'ha d'estar molt atent.
1: Ho sé, però a triar... no cal viure la mateixa experiència si tu ets capaç d'endollar-te el que és essencial en tu i adonar-te que en essència no hi ha cap diferència amb la persona que tens a davant. Llavors, després d'una comprensió, una empatia, una sensibilitat, que no fa falta anar a passar gana perquè entens i comprens profundament el que passa a l'altra persona. I si això fos una constant a la nostra societat, o quelcom més habitual, més freqüent, ja no hi haurien aquestes desigualtats.
0: No hi serien. I mira, no. Això em recorda un conte de Gandhi, que és excepcional, és una anècdota real. Diu que va un dia una mare amb un nen i li diu, Gandhi, sisplau, digue-li al meu fill que deixi de menjar sucre. Diu, perquè està obès, està en procés ja de desenvolupar diabetis. I Gandhi li diu, torna d'aquí 15 dies. I la mare estranyada marxa amb el fill, però no li fa cas, i torna al cap de 15 dies. Torna al cap de 15 dies i Gandhi agafa el nano, el mira fixament i amb molta convicció li diu, fill meu, deixa de menjar sucre. I bueno, la mare estranyada diu, bueno, li dona les gràcies a Gandhi i li diu, però escolta, diu, per què m'has fet esperar 15 dies, no? I Gandhi li diu, bueno, diu, perquè fa 15 dies jo també menjava sucre.
1: Espectacular.
0: Clar, no? Si no prové de l'experiència pròpia, què li vols anar a dir a alguna persona?
1: No, tampoc serà
0: creïble. I això és una crítica implícita al sistema escolar,
1: sí, sí.
0: Eh?
1: Sí. Ho sé, ho sé.

0: sigui de pas.
1: Sé que sempre hi ha un rerefons d'aquest tipus quan parles, però sí, sí, de fet és la millor manera, no, l'experiència personal, perquè si no, per molt que comprenguis...
0: Però és fraudulent, és una ensenyança fraudulenta, sí, la que no prové, sí, del que tu has integrat. És...
1: Sí, estem d'acord. Escolta, fem una altra frase?
0: Som-hi.
1: Va, vinga. A veure, en tenim diverses. Aquesta m'encanta. Diu, perdonar és alliberar a un presoner i descobrir que el presoner eres tu. Qui va dir això? A, el conde de Montecristo. B, Ava Gardner. C, Louis Hay.
0: Home, aquesta ens l'ha posat més difícil, Ramon?
1: Home, el conde de Montecristo ja us dic ara que no. Un tio que es passa tota la novel·la intentant venjar-se d'algú...
0: Bueno, però poder va ser una revelació final, pels que no l'hem llegit.
1: Però la novel·la no surt,
0: això. Ah, aquesta revelació no surt, val. Bueno, jo posaré Louis Hay.
2: Jo Louis Hay anava a dir, també.
0: Sí, vinga.
1: Ah, exacte, Louis Hay. Sí,
0: vamos al todo por el todo.
1: Què penseu d'aquesta frase?
0: Molt certa, o sigui, tan certa com difícil a vegades de portar a la pràctica,
1: Que estem en una incultura del perdó, també, Hem viscut a la cultura del Clint Eastwood, de te la fan, i tu la multiplicaràs, la tornaràs multiplicada per 30, no? Però en realitat és el que dèiem abans, és a dir, tu convius amb aquests estats de rancúnia, de ressentiment, de mal rotllo, l'estan menjant amb patates, és a dir, el primer que li convé o li interessaria viure en el perdó és per deixar anar tots aquests mals companys de viatge, series tu, perquè tu ets un presoner d'aquests estats.
0: Sí. Ara, difícil. Recordo un documental que es diu Human, si no l'heu vist us el recomano moltíssim, Està gratuït a YouTube, és un fons negre, i durant 2-3 minuts persones de tot el món t'expliquen una anècdota de la seva vida. I hi ha anècdotes bastant colpidores, i una, probablement la que ho és més, almenys per mi, és un home que està pres cadena perpètua per haver matat una dona i un nen. I llavors ell explica, estic aquí, cadena perpètua, aquí no m'estima ningú. També explica d'on li venia la violència. Clar, ell va créixer ja en un entorn on el seu pare el pagava, el maltractava. I, bueno, i explica que va conèixer una dona. Una dona que li va ensenyar què era estimar. I diu aquest home des de la presó, diu, i justament va ser l'Agnès, diu, l'àvia i la mare del nen i la dona que jo vaig matar, que em va donar la meva millor lliçó d'amor. O sigui, és una dona que li maten la dona i el net i va a la presó a ensenyar-li a l'assassí què és estimar. I clar, quan diu això, en aquest pres li comencen a caure llàgrimes, però... I clar, això és impressionant, no? Perquè, hòstia, fins i tot en aquestes circumstàncies és possible perdonar.
1: Per tant, aquella idea de que hi ha coses que no tenen perdó es desmunta quan veus que hi ha gent que ha perdonat aquestes coses. M'encanta el motiu principal pel qual perdonar que donava el Daniel Lumera, que és un personatge molt interessant, italià, que ha muntat l'Institut del Perdó a Itàlia, que ajuda moltíssima gent a viure aquests processos de deixar anar totes aquestes incomoditats internes, i diu, no, si al final el principal per què perdonar està en la mateixa paraula catalana. Per donar.
0: I en anglès, que és forgive.
1: Exacte. Vull dir que és un acte d'amor incondicional. No, no hi ha un per què. És simplement, des d'una profunda comprensió, una profunda connexió amb el que ets, pues simplement abraçar la persona que en un moment donat et va perjudicar. No? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Tenim temps per un altre passatge, molt ràpidament, abans d'anar al conte.
0: Doncs va, un de ben breu, a veure si el trobo... Va, ben curt. Diu, no és Déu qui ens salvarà. Diu, nosaltres salvarem Déu.
1: Uau.
0: Diu, com? Diu, lluitant, creant i transformant la matèria en esperit.
1: Uala, espiritualitzar la matèria. Meravellosa, aquesta.
0: Perquè tot el llibre gira entorn a aquesta idea, que és com revolucionària, el subtítol d'Ascesis és Salvatores Dei. És a dir, els salvadors de Déu.
1: Que boníssim.
0: I clar, és molt èpica, no?, la narrativa de Kazantzakis, perquè diu, no, nosaltres no som aquí xaiets. Diu, Déu ens necessita. Parteix d'aquesta... Diu, Déu ens necessita. Diu, i si no lluitem nosaltres per transformar-nos en ell, diu, el deixem perdut.
1: Que bo. Que diferent de la mirada, potser catòlica, i d'altres tradicions espirituals, des del meu punt de vista, mal interpretades, altra cosa és l'origen, d'ubicar Déu fora de tu. Com una cosa que no té res a veure amb tu.
0: No, bueno, ja està la dualitat, no?
1: Claro, ja l'hem parida, perquè si jo ubico Déu fora de mi, ja sentir-me aquesta divinitat que és en mi ja no és possible.
0: No és possible. Clar, llavors aquí es comença a partir d'aquesta premissa, un llarg peregrinatge, que si no tingués aquesta idea motriu, potser te'l podries estalviar.
1: Absolutament.
0: No? El peregrinatge de jo sóc un ego, he d'arribar a Déu, i comences a fer... Que potser és necessari, el viatge, aquí ja entraríem...
1: Aquest és un altre tema.
0: Entraríem en un altre tema.
1: Sí, sí.
0: Però potser si fem servir la primera guia, la menys utilitzada de Confuci, que és entendre per comprensió, i canviar aquestes idees que són el motor de tot el que fem, potser, tu, agafem una drecera.
1: Doncs no estigui gens malament. Mira, ara tenim 10 minutets llargs.
0: 10 minuts? No hi ha un altre trivial, per... rapidet? No?
1: Fem un altre trivial? Va, fem un altre trivial? Sí, vinga, va, dale, vinga, trivial. Per exemple, diu, no vaig venir aquí per encaixar, vaig venir aquí per ser jo mateixa. Ojo, pista, és una dona.
0: Ah,
1: l'únic problema és que les tres respostes, les tres possibilitats són dones, però bueno. A, Anita Morjani. B, Alaska. C, Isabel Ayuso.
0: Anita Morjani, no?
1: Sí. Bueno, Alaska té una cançó que estaria molt en aquesta línia, eh?
0: Sí, no sé. A quién le...
1: No? Porta lo que yo haga. Anita Morjani.
0: Excepcional, Morir para ser yo. La novel·la que explica com va arribar... Bueno, un càncer politumoral, pesava 4 grams, va tenir l'experiència extracorporal.
1: Val molt la pena.
0: Increïble.
1: Sí. Què penseu d'aquesta frase?
0: Bueno, que esperem no haver d'arribar a les seves circumstàncies per poder-la...
1: No, per integrar, no?
0: Sí.
1: Però, clar... No, sí, ostres, a mi sempre em dona la sensació de que en realitat no és possible no encaixar. És a dir, quan tu t'adones que sense tu el món estaria incomplet, t'adones que, i quan dic el món, dic l'univers, que si faltessis tu faltaria algú, és impossible no encaixar. Altra cosa és voler encaixar en una sèrie de normes, una sèrie de convencions que entre tots com a societat cutre, també t'he de dir, ens hem imposat, no? Però quan tu t'adones que tu encaixes sempre, perquè tu formes part del que és, per tant, tu ets, aquesta frase es fa realitat.
0: Sí, i a mi sempre em recorda una frase que la dic amb certa regularitat ja en aquest programa, de George Bernard Shaw, que deia el trist de la condició humana és que tots som monarques però tots estem fora del nostre reial.
1: Sí, és brutal, aquesta.
0: Llavors, clar, sí que hi ha pors, clar, hi ha moltes pors, perquè clar, llavors un es veu obligat, si un pren la determinació de ser qui genuïnament és, clar, es trobarà amb l'estatus quo, amb els formalismes, amb totes les pors dels altres que d'alguna manera se li tiraran a sobre.
1: Totalment.
0: Però és que, esclar, llavors és quan un posa la balança, no? Diu, què em surt més a compte? Val la pena viure una vida inautèntica? Val la pena? Jo crec que més d'hora que tard un se n'adona que no.
1: Sí.
0: I que si has de pagar el preu amb certes comoditats, això, però és que arriba un punt que l'abisme et mira i et demana, escolta, saltes o no saltes?
1: Sí, també hi havia hagut Jeff que deia que un ha d'aprendre, sé la paraula en castellà, a ser ladino. És a dir, que tu potser sents que no encaixes en el sistema que ens hem construït, però pots adaptar-te fàcilment.
0: Fer-ho veure,
1: sí, exacte.
0: Perquè
1: a vegades no interessa, més que res per simplificar-te la vida. Sí, i tu pots anar fent el teu camí, el teu procés, aportant el que tens d'autenticitat, però en moments donats saber moure't amb cintura, en certa manera.
0: Necessari.
1: Necessària. Ara sí, anem a la secció de compte amb el conte, amb el mateix Guillem Gallifa.
0: Som-hi. Doncs som-hi. Mira, curiosament, Sergi, ja saps que el conte estava preparat d'entrada i parla sobre el perdó.
1: Oh, que
0: ha estat un dels temes recurrents
1: del
0: llarg del programa. És un conte que està dins de Conversaciones con Dios, el primer volum de Neil Donald Walsh, un llibre hiper recomanable.
1: Que també hi ha una pel·lícula.
0: Que també hi ha una pel·lícula, que és La vida de l'autor, bastant colpidora. I diu així, el conte. Diu, hi havia una vegada una petita ànima que li va dir a Déu, ja sé qui sóc. I Déu li va respondre, diu, meravellós, diu, qui ets? La petita ànima va respondre, sóc la llum. Déu va somriure amb amplitud, va dir, efectivament, ets la llum. La petita ànima estava feliç i va dir, ostres, això és fantàstic. Però poc després ja no li va resultar suficient saber qui era. Sentia certa inquietud i volia experimentar-ho. Déu li va dir, però si tu ja ets la llum. I l'ànima va replicar, diu, sí. Diu, però vull saber què és experimentar-ho. Aleshores, va dir, mira, no hi ha res més que sigui la llum, li va dir Déu. No he creat altra cosa que allò que ets. No hi ha una manera simple d'experimentar que allò ets, perquè no hi ha res que no siguis. No? Com? Va preguntar l'ànima.
1: Com?
0: Què dijo usted? Una mica confosa. Diu, pensa-ho d'aquesta manera. Ets com una vela, com una espelma en el sol. ja estàs allà, juntament amb altres milions i milions de veles que totes juntes constitueixen el Sol. Si tu no hi fossis, faltaria una espurna d'aquesta totalitat. Diu, home, va dir l'ànima, però tu ets Déu. Se t'ha d'acudir alguna cosa perquè jo aconsegueixi experimentar-ho. Déu va somriure. Va dir, sí, he pensat alguna cosa. He pensat en crear la foscor. La foscor, diu, i això què és? Diu l'ànima. Diu, és allò que tu no ets. Diu, tindré por de la foscor? Va dir l'ànima. Diu, només si ho decideixes. Ah, va exclamar l'ànima, ja sentint-se una mica millor. Què farem? Diu, crearé alguna cosa que no ets tu, és a dir, la foscor, i així tu podràs experimentar qui ets. Hi ha alguna cosa que t'agradaria experimentar de la infinitud que tu ets? I l'ànima va respondre, sí, diu, m'agradaria experimentar el perdó. De què es tracta? Doncs bé, va dir Déu, tinc un petit inconvenient. Diu, no hi ha ningú a qui perdonar. Ningú? Va dir la petita ànima, que amb prou feina s'ho podia creure. Diu, ningú, va dir Déu. Tot allò que he creat és perfecte. No hi ha ni una sola ànima a la creació que sigui menys perfecta que tu. I li diu, mira, mira al teu voltant. Llavors la petita ànima va mirar el regne d'ànimes i les va veure totes tan lluminoses i tan perfectes com ella. Aleshores, què puc fer? Va replicar. I una petita ànima, voluntariosa, es va aixecar la mà d'entre la multitud i li va dir, jo, si vols jo, et puc ajudar. Tu, va dir la petita ànima, ets un ser d'absoluta perfecció. Diu, què podries fer que frenés tant la teva vibració que es tornés en obscuritat i en densitat? Diu, com ho podries fer i per què hauries de fer-ho? I aleshores l'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, li va dir, diu, molt fàcil, i ho faré perquè t'estimo. Diu, ah, diu la petita ànima, diu, i què faràs? Què faràs? Com ho farem? I l'altra ànima, la voluntariosa, li diu, mira, diu, farem una cosa. Diu, tant tu com jo encarnarem. Diu, agafarem un cos i al fer-ho ens oblidarem de qui som. Llavors, diu, jo et faré alguna cosa a tu perquè tu em puguis perdonar i experimentar, no només saber, sinó també experimentar que ets el perdó absolut. I l'ànima diu, ostres, diu, moltes gràcies, diu, t'estic molt agraït per aquest favor que em fas. Diu, doncs bé, som-hi i sabràs què passarà. Diu, no. Diu, jo també m'oblidaré de tot. Però ara, abans de que emprenguem aquest viatge, recorda una cosa. Diu, quina? Diu l'ànima, tot eixerida. I l'ànima amiga, l'ànima voluntariosa, diu, quan et faci el pitjor que et puguis imaginar, quan t'agradeixi, quan et mati, quan et torturi i quan sigui hostil amb tu, en recorda de qui sóc.
1: Buah. Buah. Espectacular. És preciós, eh? No coneixia.
0: És increïble. És increïble. No? L'ànima voluntariosa, l'ànima amiga, el que dèiem al principi i el que assenyalava el primer passatge, no? Tancant una mica el cercle de Kazantzakis, que a vegades aquelles experiències que jutgem com a més negatives són les majors benediccions si un s'aventura, si un pren l'actitud de voler aprendre d'elles.
1: És que, esclar, si tu ets pur amor, si tu ets pur amor, com t'adones que ets amor si no has viscut ni experimentat res que no sigui amor? És impossible.
0: Has d'emprendre el viatge. Per això, per exemple, si agafem el context cristià, no, Sant Ignasi de Loyola, el capità militar, Sant Francesc d'Assís, un noble dado a todos los vicios. Tots, en alguna manera, com deia el propi Sant Francesc d'Assís, deia, bueno, diu, tot pecador té un futur i tot sant té un passat. Llavors, tots hem d'experimentar la gamma per arribar a la llum. Hem de transitar el peregrinatge de la dualitat, de la gamma, etc.
1: Absolutament. De fet, m'ha vingut al cap la figura de Judas.
0: L'Iscariot.
1: Sí, que des de perspectiva pues catòlica es veu com el malo, no? El malo de la pel·lícula, i entrem en aquesta dualitat que dèiem ara, però des d'aquesta mirada, Judas fa un gran servei.
0: De fet, hi ha textos de caire més gnòstic, però cristians, que diuen que era precisament el deixeble preferit de Jesús.
1: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Doncs, Guillem, tenim un parell o tres de minutets més. Doni'm un altre passatge d'aquests tan xulos que portes.
0: Un altre passatge?
1: Vinga, va, dale, dale, dale.
0: Dos dale. Minuts, a veure.
1: Perdona, aquest conte que has llegit, com es titula?
0: La petita ànima i el sol.
1: La petita ànima i el
0: sí,
1: sol.
0: Sí, de fet, va ser tan significatiu quan Neil Donald Walsh el va donar a conèixer, ja existia, a través de Conversaciones con Dios, que ara s'ha editat ja només el llibre.
1: Va.
0: Suposo que l'han allargat una mica, però tu ja pots comprar el conte de la petita ànima i el sol, independent de Conversaciones con Dios, que de totes maneres jo el recomano.
1: Jo l'he trobat deliciós, la veritat és aquesta.
0: Va, doncs per seguir amb aquesta línia, Nikos Kazantzakis ens adverteix. Sigues sempre inquiet, descontent, indòcil. Si un costum comporta comoditat, arrenca'l. El pecat més gran és la satisfacció.
1: Uau, uau. És a dir, el qüestionament permanent, que és l'única manera d'evolucionar de forma permanent.
0: És l'única manera. I, de fet, si agafem Freud, que jo ara fa poc vaig acabar Más allá del principio del placer, que ell revisa els seus impulsos de vida i de mort, Eros i Tánatos, ell arriba a la conclusió que buscar el plaer és buscar la mort. Perquè, clar,
1: wow.
0: El plaer què és? Relaxació. I l'estat de màxima relaxació quin és?
1: La mort.
0: La mort, efectivament. Mm-hmm. Llavors, estar viu és estar constant lluita, atenció, saps? En constant contracorrent, en certa manera. Això és estar viu. No? I bueno, té cert paral·lelisme amb aquest passatge de Kazantzakis.
1: Superinteressant. Fem una altra frase? Tenim un parell de minutets. Vinga, va, última frase.
0: Vinga,
1: última
0: trivial.
1: Frase. Trivial.
0: El pote de 2.000 euros.
1: Pip. La frase diu així. Només en el silenci d'una ment que observa sense jutjar pot sorgir una verdadera comprensió. Opcions. A. Jorge Javier Vázquez. Algú que no jutja mai. B. Arthur Schopenhauer. C. Jiddu Krishnamurti.
0: Bueno, jo crec que farem aposta doble amb en Ramon, no? Bueno, no ho sé, jo fort per Krishnamurti.
2: Jo igual.
0: I podria haver sorpresa, però...
1: Krishnamurti. Tot i que Schopenhauer...
0: Podria arribar.
1: Té unes arrels...
0: Sí, més va estudiar molt el budisme...
1: Sí. Però sí, va dir Krishnamurti. Em sembla una reflexió brutal, aquesta. Clar, si hi ha judici no pot haver-hi comprensió. Perquè quedes amb la teva ristra d'idees preconcebudes, d'opinions, de creences, i clar, la comprensió requereix un buidatge previ.
0: I ell fa servir una expressió que a mi em sembla molt precisa, que en diu alerta passividad.
1: Uau.
0: La mena d'estar en alerta passividad. Sí. És a dir, oberta, el que passi, però alerta.
1: Sí, potser l'estat que més s'apropa a aquesta capacitat és la presència.
0: La presència.
1: La presència.
0: Que hi ha alerta i hi ha passivitat.
1: Exacte.
0: Simultàniament.
1: Exacte. Que bé, Guillem, moltíssimes gràcies.
0: Encantat d'estar aquí, com sempre.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Guillem, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent. I, sobretot, no oblidis el més important. L'emissora que busques és dins teu.

0: El dia a l'interior, un dels espais dels companys de la xarxa ràdio, que també escoltem aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Y a continuación, la sorpresa de la noche. Nadie sabe cómo han llegado, pero están aquí, en la final, demostrando un talento diferente, pero con muchas ganas de representarnos en Estocolmo. Recibamos a los casetes y su oscura obsesión.

0: La companyia Teatre Andreu ha ofert l'obra 1, 2, 3, canta otra vez, una història d'Eurovisión, els dies 30 i 31 de maig en el Teatre Núria Espert. Èxit rotund d'aquesta representació basada en Eurovisió, un musical on ha posat dempeus el públic que ha assistit a tant els dos dies de la representació. Hem parlat amb el director de l'obra, Simón Bellido, i també amb dos dels actors principals, Joan Navarro i Sonia Vera, que interpretaven els papers de Modes i Carla, d'un duet musical anomenat Los Casetes. Després de la segona representació de l'obra de Teatre Andreu, d'aquest musical inspirat en Eurovisión, autèntic èxit, dos dies amb entrades venudes, estem amb el seu director, Simón Bellido. Valoració d'aquests dos dies espectaculars, no?
1: Sí, sí, la paraula és aquesta, espectacular. Ahir ens van dir el mateix, espectacular. Avui tota la gent, tot el teatre amunt, aplaudint, estic sense paraules.
0: La resposta del públic ballant i saltant també durant tota la representació.
1: Sí, sí, és que és això el que m'ha deixat sense paraules, perquè era la primera vegada que escoltaven les cançons, han estat aplaudint durant tota l'obra, ha sigut meravellós, rient, després donant palmes al final amb tots nosaltres, alguns se'n sabien les passes de ball, ha sigut meravellós.
0: A tot l'esforç que heu dedicat en aquesta obra, finalment la recompensa s'ha viscut, no sé si superen les vostres expectatives.
1: Moltíssim, moltíssim. Normalment jo tinc un nivell que sempre normalment queda una mica baix, però no, les hem passat, però sense, moltíssim.
0: Veig molt emocionat, una història sobre Eurovisió, una sàtira, humor, crítica.
1: És que ho tenia tot, o sigui, tenia cançons, humor, tenia...
0: Novela negra, també.
1: Sí, sí, sí. La crítica del govern, de les coses que hi ha pel darrere, ho tenia tot.
0: I aquí tenim els components del grup Los Casetes, que són els protagonistes d'aquest musical. Tenim els actors, el Joan i la Sònia. Vosaltres interpretant el paper de Los Casetes, un grup que la seva, el seu objectiu era participar al Festival d'Eurovisió. Ho aconseguiu, però passen coses.
2: Passen coses, sí. La veritat que tot comença de petits. El nostre somni és arribar molt lluny, molt complicat arribar fins allà, però tot i les dificultats, tot i que hi ha gent que et deixa de costat, tot i que moltes vegades no tens algú que et faci una empenta endavant, sempre s'ha de tenir aquest somni, has de lluitar i potser no l'aconsegueixes, però aquest esforç i aquesta il·lusió sempre et porta a algun lloc que mai et pots imaginar.
0: De fet, aquesta obra té aquest missatge, no?, de tirar endavant, no?
2: Sí, sí, de tirar endavant, perquè d'això es tracta, no?, de que la vida és complicada, la vida és difícil, pel camí se'ns va gent que estimem molt, gent que et fa complicat aixecar-te i continuar cap endavant, però, bueno...
0: Veig una camisa espectacular amb cintes de casset. Clar, si us dieu Los Casetes, no?
2: Sí, sí, Los Casetes. Aquí el senyor director va decidir que el nostre nom era Los Casetes, pues a escollir vestuari adaptat a Los Casetes.
0: Bé, Sònia, com t'has sentit a dalt de l'escenari, cantant, ballant?
3: Ha sigut una passada, un treball espectacular, supercontents, una rebuda preciosa, un acompanyament en riures, en picada mans, super, super, super bé, molt contents.
0: Quan Simón Bellido es va proposar fer aquesta obra, aquest musical, què veu pensar? Que si estava boig, que si era impossible?
3: Sí, de fet era tot un repte, cançons, balls, i nosaltres dèiem, nosaltres no ballem, no cantem, què hem de fer? I amb l'ajuda de tots i de molts, doncs hem fet tot això tan maco, tan possible, no?
0: Home, ho heu fet espectacular, heu vist les cares del públic, no?
3: Molt, molt, molt. La gent supercontenta, hem sentit aquests riures d'acompanyament, una passada, ens hem sentit super, super bé, molt guai.
0: Simón Bellido, el repte aconseguit?
1: Sí, sí.
0: Heu posat el llistó molt alt.
1: És que no puc dir res perquè estic en xoc. Sí, sí.
3: Estem pels núvols ara mateix.
2: Estem en xoc, no ens ho podíem imaginar ni en el millor dels nostres somnis. O sigui, vindria la família, vindrien els amics, però ha vingut gent que no sabíem que vindria, tothom encantat i no sé, increïble.
0: Ja, teniu dos dies, heu representat l'obra dos dies i dos dies amb el Teatre Núria Espert ple.
1: Sí, això ha sigut inesperat i meravellós.
0: Pròxima obra o de moment descansar?
1: La meva ment ja està rumiant alguna cosa, però primer descansar.
0: I a més aquesta obra amb el 40 aniversari de Teatre Andreu, per tant, xifra rodona.
1: Sí, sí, sí, i ha sigut un honor ser l'obra dels 40 aniversari.
0: Quin missatge donaríeu als espectadors que aquests dies us han vist l'obra?
2: Doncs el missatge és que s'animin a veure teatre, que s'animin a veure cultura, perquè aquesta aportació seva fa que nosaltres puguem preparar espectacles com aquest i veure la gent sortir d'aquí en aquest moment tan, tan fastigós que estem vivint a nivell de societat, polític, doncs aquests moments de, no sé, de riure, de plorar, de gaudir, pues això, que vinguin al teatre, que ens ajudin perquè puguem preparar moltes coses com aquesta.
0: Sònia?
3: Sense públic no hi ha teatre, no? No hi ha espectacle. Doncs endavant, que vingui tothom, que s'ho passaran superbé.
0: Simon, com a director?
1: Doncs que la gent segueixi els seus somnis, que per moltes obstacles que trobi es poden aconseguir, només hi ha treballar dur i ja està.
0: I visca los casetes, no?
3: Visca los casetes!
0: Visca los casetes!
3: Quasi guanyem Eurovisión, quasi!
4: Ahora a disfrutar.
3: ¿Juntos?
4: Sí, a los casetes les quedan muchas vueltas que dar.
3: Claro, esa es la actitud. Y ahora, ya sabéis, subid.
4: ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy Modest.
5: ¿Quién quiere cantar la canción de Eurovisión?
6: ¡No!

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui dimecres comptem amb un nou espai del K-Pop History. Serà a partir de les 9 del vespre, una hora abans. Recordeu que tindrem Urban Top Music amb DJ Beca. Un avançament del que podrem escoltar avui a partir de les 9, el K-Pop History.
2: Annyeonghaseyo, K-popers. Chanun Kim Chunso imnida. Soc en Kim Chunso. Aquesta nit s'emetrà l'edició número 279 de K-Pop History. Aquí farem un resum del Sentido Music Awards celebrat a inicis d'aquest any i també aprofitarem per presentar alguna estrena. En aquest cas serà el càrrec de les sis noies que formen IVE, IVO en coreà, que havien debutat a Corea el 1 de desembre del 2021 i al Japó ho van fer el 9 d'octubre del 2022. De fet, ja havíem escoltat anteriorment el seu prellançament, en aquest cas el tema Bang Bang, el 9 de febrer del 2026, que és el prellançament del seu àlbum Revive, que es va treure posteriorment el 23 de febrer. Ara escoltarem el single principal d'aquest nou àlbum, en aquest cas és el tema Black Hole. És un pop d'estil potent, molt de la safe. Recordem, per exemple, temes com Ayam o Rebel Heart. El tema comença amb una estructura lògica, però més endavant incorpora canvis que sorprenen. A més, la producció reforça la tornada cada cop més cap amunt. El tema ja va guanyar un Show Champion el 4 de març. Actualment porten més de 21 milions de reproduccions ja acumulats en 3 mesos. Escoltem la novetat de la Saif, Black Hole.

0: Ja ho sabeu, què pop a History, avui a partir de les 9 del vespre d'aquest dimecres, una hora abans, Urban Top Music, aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Nosaltres li posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com i més informació a través de les xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també, com no, més informació a través del nostre canal d'informació al WhatsApp.

Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: És dimecres, dia 3 de juny. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui parlarem del conveni entre l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca i CaixaBank i Banc de Sabadell per facilitar finançament a emprenedors i petites empreses. Entrevistarem el regidor de Comerç, Miquel Àngel Abril, i també a la tècnica d'assessorament d'emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Però avui també tindrem altres qüestions. Parlarem d'esports, parlarem del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, que celebra la festa de fi de temporada aquest divendres en el Teatre Núria Espert. Avui entrevistarem el president del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Lauro Arranz. També entrevistarem a la santandreuenca Irene Tena, ballarina coreògrafa. Ja ho avançàvem aquest dimarts en el programa del Via Directa. Ha aconseguit 3 premis Max gràcies a la obra No i la seva companyia La Venidera. Millor intèrpret femenina de dansa, millor coreografia i millor espectacle de dansa per No. Avui escoltarem les paraules d'Irene Tena, que ens parlarà de quines sensacions ha tingut després d'haver aconseguit aquesta important fita d'aconseguir 3 premis Max. I avui també parlarem d'altres qüestions en aquest Via Directa. Tindrem també l'espai dels companys de la xarxa ràdio del Dial Interior i altres informacions. Comencem.
2: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: L'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha renovat els convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Una iniciativa que forma part de l'estratègia municipal de foment de l'activitat econòmica i també del suport de creació d'ocupació. Els acords permeten que emprenedors i empreses que hagin elaborat un pla d'empresa amb el suport del Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors obtinguin un informe favorable de viabilitat i puguin accedir a les línies de finançament en condicions avantatjoses. Volem parlar avui d'aquest conveni amb el regidor d'Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. Molt bon dia.
3: Hola, què tal, Jordi? Bon dia.
1: I també ens acompanya la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Noelia Redondo. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Ara parlarem més concretament en què consisteix aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell, però la primera pregunta, perquè és important, regidor, que l'Ajuntament faciliti l'accés al finançament a les persones emprenedores i a petites empreses amb aquest tipus de convenis.
3: Doncs sí, Jordi, bueno, explicar una mica per qui no ho sàpiga, no? Que l'Ajuntament, en aquest cas de Sant Andreu de la Barca, té signat un conveni de col·laboració amb les entitats bancàries de CaixaBank i de Banc de Sabadell perquè emprenedors i empreses puguin accedir a condicions doncs, avantatjoses, no? de finançament. En aquest cas, la Regidoria d'Activitat Econòmica i Turisme, dins de l'àrea de promoció econòmica de la ciutat, és l'encarregada d'implementar les polítiques de foment de l'ocupació i de l'activitat econòmica al nostre municipi. Entre aquests objectius hi ha facilitar justament la creació de projectes empresarials mitjançant l'assessorament, la formació i l'acompanyament a les persones doncs, emprenedores no?, del nostre municipi, tant en l'inici de l'activitat empresarial com en el procés de consolidació de les empreses, no? Impulsant i afavorint el desenvolupament de l'activitat econòmica, doncs, a casa nostra, no? A principis de cada any s'actualitzen les condicions bancàries i s'estableix la documentació que han de portar les empreses i emprenedors, i amb aquest objectiu podem adreçar, no?, directament a la persona de contacte, a les oficines de Sant Andreu de la Barca, i perquè pugui rebre un servei d'assessorament més personalitzat i més àgil.
1: És important aquesta col·laboració público-privada.
3: Sí, exacte. És fer una mica d'enllaç, de nexe, no?, entre aquesta col·laboració, aquesta necessitat, no?, per part de finançament dels emprenedors, no?, i la part directament de les entitats que presten, no?, aquests serveis de finançament per fer aquest match i ajudar, no?, els emprenedors, no?
1: Fins ara, aquests convenis, quin impacte ha tingut a l'hora de creació de nous negocis a Sant Andreu de la Barca? Ha ajudat?
3: Sí.
4: Bueno, la veritat és que, clar, diferents empreses es van presentant en els nostres serveis, i en el moment que necessiten finançament bancari, doncs és una oportunitat que tenen per poder, doncs, accedir a condicions especials, com deien. Llavors, l'impacte que hem tingut, doncs, si, per exemple, parlem de l'any 2025, es van crear unes 21 empreses, de les quals, bueno, són persones que van passar pel servei i van decidir muntar el seu negoci, i no ho van necessitar finançament bancari. Llavors, doncs, bueno, són 9 projectes que van estar, doncs, amb el suport del servei d'emprenedoria, però a més van aconseguir finançament. Aquest any, doncs, tot just, doncs, tenim altres situacions, i el que ens trobem és que de les empreses que tenim aquest any 2026, que han estat unes 10 empreses que de moment s'han creat, doncs 2 han necessitat finançament, i per tant, doncs, han aconseguit aquest finançament.
1: Per tant, els requisits per aquest conveni, o per aprofitar aquest conveni, primer de tot han de ser emprenedors que hagin passat pel Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors, sí, de l'Ajuntament de Sant Andreu de la, sí, Barca, i després el fet de tenir al dia, tenir actualitzat i ben detallat el pla d'empresa.
4: Sí, tant és per a aquelles persones que tenen una idea en el qual el desenvolupament del pla d'empresa, doncs, serà un projecte de futur, i aquest ha de quedar molt ben plasmat i argumentat per tal de poder donar a conèixer quina necessitat i quina projecció d'inici tindran. Però si l'empresa ja està creada i necessita posar en marxa nous projectes, aquests també poden tenir finançament amb aquests convenis, i per tant el que ha de fer és posar per escrit amb molt detall, doncs, quina és aquesta perspectiva de creixement, de nous projectes, de noves línies de negoci, fins i tot, i llavors nosaltres, doncs, donem suport per tal que sigui visible aquesta necessitat.
1: A més d'aquests requisits, n'hi ha d'altres, no?, per aconseguir finalment
4: aquests requisits. Sí, estem parlant de que aquí, doncs, implicaria el fet de que si és una empresa ja creada, aquesta tingui menys de 10 treballadors, hi ha una facturació anual inferior a 2 milions d'euros, i després, doncs, si es vol constituir com a autònom o societat, qualsevol altra forma jurídica o cooperatives, que fins i tot hem tingut alguna, doncs poden accedir-hi. Les condicions a les quals es poden accedir, en concret amb el banc CaixaBank, serien préstecs a un termini de màxim 6 anys a un tipus d'interès fix del 6,90%. Sense comissions i ni garanties reals, per tal de poder aconseguir aquesta finançació.
1: El que sí que és important és comentar que el Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors porta molts anys en funcionament,
4: sí,
1: i que ha pogut ajudar durant tots aquests anys,
4: sí,
1: a molta gent, a moltes persones, a iniciar el seu negoci.
4: Sí, sí, sí. La veritat és que, bueno, amb els anys està evolucionant, i si és veritat que potser ara la necessitat de finançament bancari, doncs, s'ha reduït una miqueta, en temes de que potser amb la capitalització de l'atur, doncs, ja solventa la necessitat de finançament, o fins i tot el fet de préstecs entre familiars o indemnitzacions per acomiadaments. Però sí, és veritat que sempre quan hi ha una necessitat, aquí el que s'ha de treballar és molt la idea o el projecte a través del pla d'empresa.
3: Sí, a mi, agafant una mica les paraules, no?, de la Noelia, sí que m'agradaria posar en valor la feina que la mateixa Noelia fa, no?, en el servei d'emprenedoria. En aquest cas, han passat moltes persones per aquest servei, I sí que crec que és molt valuós a l'hora d'orientar i d'aterrar les idees que moltes persones porten quan creuen que de la nit al dia poden ser, doncs, emprenedors o emprenedores, no? Llavors, en aquest sentit, la Noelia, des del Servei d'Emprenedoria, doncs, s'orienta, intenta objectivar, no? Les expectatives que tenen les persones, doncs, amb dades, no? Amb un pla de viabilitat, el pla d'empresa, no? Mirant doncs, aquelles despeses que són fixes, que són estructurals, quina projecció té d'ingressos, etc, etc, perquè a vegades podem pensar que si capitalitzem l'atur, no? Doncs ja tenim aquells diners, no? Sense necessitat de finançament, el que estaves comentant.
4: Sí.
3: Doncs ja tenim prou per engegar aquella idea que sempre hem tingut el cuquet dintre nostre, no? Un dia, si no sé què, doncs seré empresari o empresari i tal, però després, a l'hora de realitat, ho he dit alguna vegada amb aquesta casa de la Ràdio Pública, Jordi, per mi és més important que els negocis que comencin consolidin, que no que obrin persianes i als pocs mesos doncs haguem de tancar-les, no? Amb tota la negativitat que suposa això, tant a nivell econòmic com a nivell de projecte personal i també de, pues, d'equilibri, no? A nivell de, pues, purament personal, no? Tot el que suposa, no? Llavors és molt important que els negocis, pues, sí, efectivament, que tinguem emprenedors i emprenedores que vulguin emprendre, és molt important, però sobretot fer-ho amb cara i ulls.
1: Per això suposo que aquí és important, en aquest conveni amb CaixaBank o Banc de Sabadell, de que hagin passat per al Servei d'Emprenedoria, perquè hi ha un aval, no? Hi ha un seguiment que vosaltres heu fet, no només amb el pla d'empresa, sinó que heu vist pros i contres del negoci. Per tant, quan aquest emprenedor va al banc a demanar, doncs, un microcrèdit, doncs ja hi ha un pla d'empresa, ja, bueno, ja posem llum a la foscor, no?
4: Sí,
1: de certa manera.
4: De fet, o sigui, clar, és veritat que els números no només és una inversió, sinó una previsió. Quan és una idea de negoci, una previsió de futur, s'analitza a 3 anys. I una de les coses que sí que es calcula és el punt d'equilibri, que és aquella quantitat de diners que hauríem d'ingressar al mes per poder cobrir totes les despeses fixes del negoci. Aquesta valoració i objectiu que marquem als nostres emprenedors és el que ha d'acompanyar en l'evolució del negoci i que una vegada han passat pel servei el negoci no finalitza. Hi ha una continuïtat. Nosaltres oferim també un acompanyament a la consolidació i al creixement de les empreses del territori per tal de que puguin, doncs, continuar oferint els seus serveis amb la mateixa il·lusió del primer dia i que a través, doncs, de diferents altres programes que hi ha en el territori es puguin beneficiar. I llavors, doncs, aquest seguiment de la supervivència del negoci, doncs, la tenim. Vale? Principalment preferim que facin un pla d'empresa, però si no el fan, però passen pel nostre servei, també fem aquest seguiment. Per tant, controlem també la supervivència d'aquells que han fet aquest estudi, que per nosaltres considerem que és important i que moltes vegades per les preses o els neguits o la inquietud de poder emprendre de manera àgil, doncs no fan aquest assentament. També tenim, doncs, un anàlisi i realment, doncs, aquelles empreses que més perduren en el territori són aquelles que han fet un pla d'empresa.
1: El perfil dels emprenedors ha anat variant en els darrers anys? O hi ha un perfil ara concret d'emprenedor, de persona emprenedora?
4: Ha variat relativament. És a dir, encara tenim aquells projectes d'idees de perruqueria, un forn de pa... Però sí és cert que, bueno, ara tenim, doncs, empreses que ofereixen formació online, que això, doncs, bueno, s'estan adaptant una miqueta també a les necessitats, comerç de bijuteria artesanal, escriptors, tenim fins i tot, doncs, una agència de col·locació entre famílies, cuidadores i treballadores de la llar, o tenim la xurreria, sabateria respectuosa, vale? Que ja seria amb una especialitat, centre d'auditius, botiga de venda de jocs de cartes i que realitzen fins i tot campionats, pizzeries, però també fins i tot, doncs, bugaderies autoservei, hamburgueseries, empreses de reforma, una miqueta, doncs, bueno, hi ha una miqueta de tot, fruiteria, taller mecànic, bueno, i fins i tot tenim una... una empresa que es va crear com a taller d'elaboració de sabons i cremes a domicili.
1: Per tant, aquí es busca segurament l'especialitat, no? Buscar aquell nínxol de mercat diferent, no?
4: És una de les coses que es treballa, clar, a veure, en què et diferències? Per què hem de comprar-te tu? Per com et donaràs a conèixer? No tot és xarxes socials, però sí que s'ha d'encabir quin és el perfil de client i que la idea, doncs, és per poder guanyar diners, con lo qual què els hi agrada al nostre entorn, no a nosaltres només.
1: Doncs avui parlant de que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca doncs, ha renovat aquests convenis de col·laboració amb CaixaBank i Banc de Sabadell per als pròxims 4 anys amb l'objectiu, com dèiem, de facilitar l'accés al finançament de persones emprenedores i petites empreses del municipi. Com ens ha comentat ara Noelia Redondo, la varietat d'empreses que s'han creat o d'emprenedors que han visitat el Servei Municipal d'Assessorament d'Emprenedors és molt variat i sí. Això és important, no, regidor?
3: Sí, és molt important perquè al final també dona resposta a una necessitat que és social, no? Que això és una de les coses doncs, que podran garantir segurament la viabilitat del projecte empresarial, no? S'ha d'estar atenta o atent, no? A veure quin és aquest nínxol de mercat, com comentàveu abans, no?

0: doncs aquí anem fent força, no? O sigui, aquestes menes d'estratègies que s'estan generant també a la ciutat ens semblen molt interessants. I al cap de la fi, el tema del conveni, no?, que és la raó per la qual estem aquí, doncs que la població, que la gent que vulgui emprendre sàpiga que existeixen aquests instruments, no?, de finançament, sí, tant per a persones jurídiques com per a persones físiques, uh-huh, i que ho tenen a l'abast, i que aquí el Servei d'Emprenedoria de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca doncs se'ls podrà orientar i donar el servei oportú.
1: Segurament que molts emprenedors, quan parlen del seu projecte, després diuen, ostres, no tinc el finançament, no tinc els diners, què faig? Aquí entre vosaltres, i entren també aquest tipus de convenis, no?, que poden ajudar.
2: Clar, perquè moltes vegades, o sigui, que ens trobem és que tenen un projecte molt interessant, l'expliquen, però quan els hi diem, d'acord, ara els pressupostos, fem-ho realitat, mirem números, no només és, bueno, si jo he valorat o li he preguntat a la IA, que últimament la IA treballa molt, perquè la IA ja diu si és viable o no viable el negoci, i no sempre és correcte. No hem d'oblidar que la IA ens diu moltes vegades el que volem. Llavors, clar, analitzem i fem, en aquest cas, que ens aportin pressupostos per poder realment intentar garantir el mínim risc de que ens oblida alguna despesa que no hem comptat i que és important per poder engegar aquest negoci.
1: I que a Sant Andreu de la Barca tenim aquest servei municipal d'assessorament a emprenedors, i que podeu consultar tot el que necessiteu amb la tècnica, amb Noelia Redondo. No cal preguntar. Si voleu preguntar, podeu preguntar a ella, però si voleu informació segura i veraç, amb Noelia Redondo, la tècnica del Servei Municipal d'Assessorament a Emprenedors de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, que avui ens ha acompanyat, com també ens ha acompanyat el regidor de Comerç i Activitat Econòmica, Miquel Àngel Abril. També li podeu preguntar, eh?
0: També.
1: Qualsevol cosa relacionada amb el món de l'emprenedoria, i ens seguirem parlant sobre aquesta qüestió. Gràcies.
0: Gràcies, Jordi.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I tot seguit parlem de l'atisme. En el Via Directa, el nostre company Joel Carrasco ha parlat amb el president del Club de l'Atisme de Sant Andreu de la Barca, Laura Ranz, arran de la festa de fi de curs que realitzaran aquest divendres en el Teatre Núria Espert.
4: El Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca viurà el divendres 5 de juny una de les cites més especials de l'any, i ho faran després d'exhaurir totes les places disponibles per al sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert. L'entitat aconsegueix així omplir de gom a gom l'espai en una vetllada que servirà per reunir esportistes, famílies, entrenadors i col·laboradors en un ambient festiu i de celebració. El president del Club d'Atletisme, Lauro Arranz, celebra que han omplert el Teatre Núria Espert.
5: L'hem omplert.
4: No queda ni una butaca.
5: En res. O sigui, el teatre està, tot el que és la platea està ple, que és el nostre objectiu, no? O sigui, no podem, no tenim més puesto per ficar, no? O sigui, podríem posar, jo què sé, a fora
4: una pantalla,
5: però ja no és plan, no? I el sopar és un sopar de socis, llavors sí, també ho tenim ple, hem hagut de parar, i ja està, fins aquí hem arribat, o sigui, bé, la veritat és que supercontents.
4: També li hem preguntat què representa pel club i per ell mateix aquest sopar de final de temporada.
5: És el final, o sigui, és deixar d'entrenar, deixar de ser entrenadors, atletes, president, junta, i fer un sopar de cluenda de temporada, no? És fer les coses d'una manera diferent i premiar la gent perquè ha estat l'esforç que ha estat tota la temporada.
4: Perquè els entrenaments quan van acabar?
5: No, els entrenaments acaben al juliol. O sigui, realment la temporada acaba al juliol, que és quan comencen, quan es fan els campionats de Catalunya, d'Espanya, pista a l'aire lliure. El que passa que, bueno, al juliol, si tothom està fent competicions, està fent campionats, hi ha gent que fa a fora el campionat d'Espanya, doncs, bueno, és millor fer-ho ara, que després, que molta gent també se van de vacances, s'acaben els col·legis, o sigui, és complicat, millor fer-ho ara.
4: Doncs abans de parlar de futur, quin balanç fa d'aquesta temporada a nivell esportiu i humà, i sobretot expliques una miqueta com ha sigut enguany aquesta temporada?
5: Una temporada, com sempre, amb altibaixos, sobretot hem tingut campions de Catalunya, hem tingut campions d'Espanya, queda la temporada de l'aire lliure, que fins a el que tu comentava, fins al juliol no sabrem realment si tenim més medalles,

0: ja és més rècords. Però l'important de tot és la cultura de l'esforç, o sigui, els hàbits que agafen els nostres atletes, la cultura de l'esforç, el que la superació, que no fa falta aconseguir una marca, o sigui, aconseguir una medalla, sinó només millorar una miqueta la teva marca, això ja és un triomf per ells. Llavors, a nivell humà, això, el que tingui uns hàbits saludables, de menjar, d'entrenar, d'higiene, inclús, i aquesta cultura de l'esforç que cada vegada es perd més, o sigui, cada vegada no està ficada a la nostra societat. Llavors, això d'aquí...
1: Clar, l'atletisme trenca una mica amb això, no?
0: Sí, o sigui, al final, el que guanyes, o sigui, no fa falta guanyar el remés, o sigui, tu has de fer el millor que tu puguis. Si hi ha un millor, doncs, bueno, pues se l'aplaudeix, se'l felicita i ja està. Però si tu aconsegueixes millorar un segon, o sigui, és un triomf, això és l'important.
1: I parlant una miqueta del club, en quin estat es troba actualment, les categories altes, les categories baixes, els que són més crius i sobretot els que són disputen les màximes categories?
0: Bueno, al final, és que tenim de tot, tenim de gent de 5 anys fins, em sembla que hi ha algú de 70 anys, o sigui, que està en el grup de salut. O sigui, en aquest sentit, són molt transversals, no? Els petits és una escola, només és que aprenguin a jugant, aprenguin el que és l'atletisme. Després tenim ja la franja dels 14, 20 i alguna cosa, que són gent que ja està més especialitzada en alguna prova i ja va més a buscar a buscar medalles, a buscar campionats, finals i tot això. I després tenim una gran massa de puretes, com jo, que aquests són aquí, van a fer esport, però... Bueno, hem fet, al final hem obert dos línies més. Teníem dos línies, hem obert dos línies més perquè la demanda és tan gran que no donava abast. Podríem obrir més, el que passa que ja no tenim ni entrenadors, ni espais, ni temps per fer-ho, no? O sigui, tenim des dels 5 fins als 70. Està obert a tothom.
1: Doncs quins han estat els principals èxits o moments més especials que s'ha viscut en el club aquesta temporada?
0: A nivell individual han tingut subcampions d'Espanya, campions de Catalunya, però sobretot aquest any, per primera vegada en la història del club, hem pogut fer la Lliga Catalana, participar a la Lliga Catalana. És a dir, hem tingut els suficients atletes per cobrir totes les proves, totes les disciplines de l'atletisme i participar en la Lliga. Això no s'havia fet mai. O sigui, vol dir que cada vegada tenim més atletes, que ja no són petits, sinó que són més grans i continuen a l'atletisme.
1: És a dir, podem afirmar que el club d'atletisme de Sant Andreu de la Barca van creixent?
0: I tant, cada vegada més. I no solament creixent, sinó que cada vegada l'edat de que es retiren, diguem, no? Cada vegada és més alta. És a dir, abans els 18, 20 tenien pocs. Cada vegada tenim més gent de 18, 20, 23 que continuen a l'atletisme. A un altre nivell, però que continuen.
1: Quines necessitats actuals té el club en actualment per seguir millorant? Ens estàs comentant que el club cada vegada té més massa social. Quines necessitats necessitaria el club per afrontar això?
0: Això està mal dir-ho, però en principi un espai propi, un espai propi, no? De poder entrenar, poder gestionar més horaris. Ara com ara estem a la Guàrdia Civil, tenim unes limitacions i l'ideal seria una nova instal·lació, una nova pista que puguem tindre molta més franja horària per poder treballar.
1: Perquè clar, quan pensem en altres esports, sigui futbol, bàsquet, handbol, són esports que necessiten alguna cosa de material. L'atletisme, a part de les cames, la pista, hi ha algun material més que es necessiti?
0: Home, si pensem, per exemple, a les tanques, necessitem una sèrie de tanques. Si és a l'alçada, doncs, una colchoneta, o sigui, la perxa, doncs, un carril, una... O sigui, tot això sembla que és una tonteria, però necessitem aquests espais, no? Un fossar de sorra per poder fer els salts de triple o de longitud... I després, com tots els esports, ja no solament es corre, sinó que és la preparació física. Necessitem peces, artilugis per fer força, per fer mobilitat, per fer coordinació, i tot això, doncs, bueno, necessitem un espai on tindre'l i on poder fer-lo servir.
1: Perquè m'imagino perquè per entrenar l'atletisme no només es corre, no?
0: No, corres una part. Però després, o sigui, molta gent té ficada al cap de que l'atletisme es corre, no? És saltar, és tindre força, coordinació, o sigui, tu comptes, per exemple, que amb un el salt de perxa és coordinació, força, tècnica, o sigui, és, a part de córrer i de velocitat, no? Alçada igual, o sigui, són moltes més coses. Abans necessitem treballar tot, la força, la coordinació, l'elasticitat... és tècnica al final, a part de córrer, eh?
1: Aquest 5 de juny es farà el sopar especial de final de temporada. Heu demanat en les vostres xarxes socials omplir el teatre i demostrar la gran família que sou. Quin ambient espero viure aquella nit? Què busqueu amb aquest gran sopar?
0: A veure, l'ambient ha de ser de festa. De festa, el que comentava, de cluenda de temporada, d'una mica de relaxació, de premiar els que han aconseguit rècords, encara que després puguin aconseguir rècords als campionats. És una mica sortir de la rutina de l'entrenament i fer una cosa diferent, no? A part, esperem donar noves notícies i notícies que siguin bones pel futur de l'entitat.
1: Mm-hmm. Qui vulgui saber-les, que s'acosti, oi?
0: Seria l'ideal.
1: També hem vist que hi haurà màgia, entrega de premis, sorpreses i DJ amb pica-pica final. Què heu volgut transmetre en un format tan festiu i sobretot transversal on la gent segur que no s'avorrirà?
0: No, realment, o sigui, això ho fèiem cada any fem una mena de sopar, ho fèiem a les barbacoes. Aquest any, que és una, ja et dic, és especial per la notícia que donarem o que esperem donar, ho hem fet aquest format més íntim, més amb un puesto una mica més seriós, encara que sigui, el que has dit, hi haurà DJ, hi haurà el MAC, hi haurà entrega de premis, reconeixement a segons quines atletes que han aconseguit rècords, i bueno, jo crec que serà maco i, a més, volem donar aquesta força que tenim com a club, no? Com a omplir el teatre i donar a entendre que, ostres, que som una família gran i en creixement.
1: I que necessita un espai propi, com comentaves. Exacte.
0: Un gran espai.
1: L'entrega de premis sempre és un moment molt emotiu. Ens pots explicar alguns? Quins mèrits o valors voleu reconèixer?
0: A veure, hi ha una entrega de diplomes als que han aconseguit rècords del club, vale? Però sobretot hi ha una entrega de premis que ens fa molta il·lusió, ja fa anys que es fan, que són uns premis que s'escolleixen entre els mateixos companys. O sigui, en cada categoria, si els alevins, infantils, tal, entre els companys escolleixen el millor atleta que aquesta temporada ha sigut per companyerisme, no perquè ha guanyat, sinó per companyerisme, per implicació, per existència, esforç, per tot, no? Per la superació. I llavors es voten entre ells. Llavors és molt bonic aquest premi, perquè no és un premi que l'has aconseguit per guanyar, sinó per el grup, per integrar-te amb el grup, eh? Per fer aquesta integració, no? Aquest companyerisme. I és molt, molt emotiu, o sigui, realment.
1: En aquest sentit, quin paper tenen les famílies, els voluntaris, els entrenadors, no només en el dia a dia del club, sinó en la confecció d'esdeveniments com aquest que esperem que s'ompli el teatre, no ho esper.
0: Mira, el que són les famílies, i que jo com a pare d'ex-esportistes, o sigui, les famílies són principals, o sigui, són treure moltes hores del teu lleure per portar competicions, per portar-los a entrenament, recollir-los, a vegades animar-los, a suportar els plors, suportar les decepcions, com a família. O sigui, això és superimportant i s'ha d'estar molt agraït a les famílies. Els voluntaris, fem tres curses a l'any aquí al poble. La cursa de primavera, la cursa de la tardor, la sísmica Reis. Sense ells seria impossible. O sigui, fer aquestes esdeveniments que mobilitzem, pues, a prop de 100 voluntaris amb aquestes curses. Vulguis o no, això vol dir que tenim una massa social forta al darrere que ens apoya, no? I sense elles no podíem fer res. I llavors, bueno, només puc dir que estic molt orgullós de tot això, tant de les famílies com dels atletes, dels entrenadors, dels voluntaris. Tot això és la força d'un club.
1: Doncs així el club d'atletisme omple de gom a gom i fa sold out pel sopar de final de temporada al Teatre Núria Espert.
2: Això serà aquest divendres en el Teatre Núria Espert, la festa de fi de temporada del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Tot seguit parlem d'altres qüestions. Ho avançàvem ahir dimarts en el programa del Via Directa. Irene Tena, la ballarina i coreògrafa de Sant Andreu de la Barca, aconseguia el passat dilluns 3 premis a Max gràcies a l'obra No, amb la seva companyia La Venidera. Millor artista femenina de dansa, millor coreografia i millor espectacle de dansa. Finalment van aconseguir aquests 3 premis a Max i avui entrevistem a Irene Tena. Irene Tena viu un dels moments més importants de la seva carrera. La ballarina coreògrafa santandreuenca acaba de triomfar als Premis Max 2026 amb 3 guardons per l'espectacle No. El premi a la millor interpretació femenina en dansa Premi a la millor coreografia i premi, en aquest cas, al millor espectacle de dansa. Gràcies a la seva companyia, La Venidera, i gràcies a aquest espectacle No, que interpreta juntament amb el ballarí i també coreògraf Albert Hernández. Volem parlar amb Irene Tena d'aquests tres premis Max. Irene Tena, primer de tot, enhorabona i moltíssimes felicitats per aquests tres guardons que has aconseguit recentment.
3: Moltes, moltes gràcies, sí. Estic contentíssima, la veritat.
2: Com ho has viscut tot plegat després d'un reconeixement tan important com són els premis Max? Haver aconseguit aquests tres premis, un individual, en aquest cas a la millor interpretació femenina en dansa, però clar, heu guanyat també el de millor coreografia i sobretot el millor espectacle de dansa en aquesta edició dels Premis Max. Com assimiles tot plegat o encara ho estàs assimilant?
3: Sí, jo crec que encara ho estic assimilant. O sigui, les candidatures ja són un reconeixement, les nominacions doncs encara més, però ja el premi, no sé, ha estat, no sé, el millor regal, el millor final de viatge, en què encara no segueix fent gires i segueix amb actuacions, no? Però sí, però ha estat com una validació, un reconeixement aquest any i mig de creació que vam estar fent, no? I, no sé, molt agraïts i molt feliços d'aquests temps.
2: Quan vas sentir el teu nom com a millor intèrpret femenina de dansa, què et va passar per al cap en aquell moment?
3: Doncs no sé, és que va ser molt aviat a la gala, va ser el primer que va sortir i llavors jo encara no m'havia mentalitzat, no? Estava asseguda i en aquest teatre meravellós, preciós, i ja van començar amb els premis. El primer premi va ser el millor intèrpret femenina. I de sobte vaig dir, vale, o sigui, ja estem aquí. I res, quan vaig sortir, no sé, va ser molt bonic. També tenia els meus pares a la platea, a l'Albert, a part de l'equip de No. I no sé, no sabia si m'arribaria, no, aquest moment. I m'ha arribat amb aquest primer espectacle amb La Menidera i no sé, jo l'agafo amb, no sé, amb cura, amb il·lusió i amb ganes de seguir.
2: De fet, ara fa més o menys un any, finals de juny farà un any, vau estar fent residència en el Teatre Núria Espert preparant aquest espectacle de No, que havíeu de presentar en el Festival Grec de Barcelona. Vam parlar i vam conversar sobre aquest espectacle i també sobre la companyia de La Venidera, dels projectes que teníeu, de les ganes que teníeu de que aquesta companyia funcionés i clar, haver aconseguit aquests tres premis Max, suposo que es dona una força, una empenta brutal, no?
3: Sí, o sigui, si estigués en aquest juny fent aquesta residència, mai hagués pensat que acabaríem aquest juny, un any després, amb tres premis Max. O sigui, impensable per nosaltres. Ha estat un regal total i sí, tenim moltes ganes de seguir amb La Venidera. Esperem que aquests premis es converteixin en treball, en oportunitats, en sostenibilitat, no? I, no sé, seguir poder treballant i seguir fent això que ens agrada tant, que és la creació i la dansa.
2: Ens va agradar molt el discurs que vas fer d'agraïment en el primer dels premis, perquè van ser tres, on vas posar accent en l'equip humà que hi ha darrere de No. Era un moment important, no?, compartir aquesta alegria o aquest moment amb tothom que forma part de la família de La Venidera, tothom que ha format part d'aquest espectacle i sobretot tot aquest entorn familiar que també ho recolza.
3: Sí, perquè totes els projectes d'abans de No i totes les peces que hem fet, al final l'Albert i jo hem estat sols, no? Hem estat nosaltres els que hem creat la peça, la coreografia i tot el que envoltava aquesta coreografia i aquestes peces ho portàvem nosaltres cap endavant. I No ha estat el primer espectacle que hem pogut estar envoltats d'un equip de persones que i hem estat amb la sorpresa de que aquestes persones han estat unes persones increïbles, que ens han ajudat, ens han sostès, ens han no sé, ens han acompanyat d'una manera molt bonica i el meu premi el volia enfocar per ells, no? Que han estat com un... no sé, ha estat el millor d'aquest viatge, de no conèixer a tot l'equip de la peça.
2: On us vam veure ja més nerviosos, suposo ja per l'emoció, va ser quan l'espectacle No de la Venedera eres premiat com a millor espectacle de dansa. Aquest premi importantíssim, aquest.
3: Sí, per nosaltres el premi més especial, i que va sortir després del premi de coreografia, que acabaven de rebre'l, i estàvem superemocionats, i de sobte el següent ja era el millor espectacle de dansa, i de sobte vam dir, ostres, que hem de sortir de nou, no? que ens han premiat un altre cop, i no sé, va ser molt bonic, perquè vam poder baixar el nostre equip, la nostra distribuïdora, la nostra productora, que són persones que han estat allà des del principi, des dels començaments de la venidera, i no sé, va ser el premi més especial i més inesperat també.
2: Però finalment el vau aconseguir i estàveu nominats a quatre premis Max. L'Albert Hernández també estava nominat en aquest cas com a millor intèrpret masculí en dansa. Finalment no va poder ser, però sí que va pujar a l'escenari per recollir doncs, el premi a millor coreografia i també el premi a millor espectacle de dansa. Va faltar aquest quart Max, no? Però ja hauria estat massa, potser, no? O no?
3: Bueno, no sé, nosaltres ja estem, o sigui, molt contents de tenir aquests tres. És veritat que l'Albert també l'any passat va ser nominat a millor intèrpret, o sigui, que porta 2 anys consecutius sent-ho, i no sé, també està molt, molt feliç per aquest reconeixement, encara que no s'hagi emportat el premi. I ja, home, jo, per mi era inimaginable portar-me els quatre. Així que ja els tres és com, no sé, un somni, una gran sorpresa.
2: I en aquest espectacle de No, continueu girant?
3: Sí. Mira, aquest dissabte anem a Cádiz, al festival Cádiz en dansa. I sí, al gym tenim bastants bolos, perquè anem també a Donosti, a Vitoria, a Bilbao, a Benidorm. Així que sí, aquest mes concretament tenim moltes oportunitats de fer No i de viure'l i de disfrutar-lo.
2: Per tant, aquella decisió que veu prendre tant l'Albert com tu de deixar el Ballet Nacional i formar la companyia pròpia, de moment està donant els seus fruits, eh?
3: Sí, doncs podem dir que sí, no? Sí, estem molt contents per això, la veritat.
2: Quan torneu a Sant Andreu de la Barca?
3: Doncs no sé, aquest estiu potser. Sí, tenim molt de treball, que estem molt contents, però tenim també moltes ganes de tornar a casa, de tornar amb la família. Així que potser al juliol, a l'agost, encara no ho sabem, però amb moltes ganes de tornar.
2: Què li diries a aquella Irene Tena que arrencava i que començava a fer dansa a Sant Andreu de la Barca amb la penya sevista La Giralda? Què li diries a aquella Irene Tena?
3: Doncs que segueixi disfrutant de la dansa, de ballar, que treballi, que no sé, que disfruteixi del camí, no? que se n'adoni que és un camí molt bonic i que amb treball, amb disciplina i amb ganes es pot arribar a qualsevol lloc, com m'ha passat a mi la nit passada.
2: Ja saps que des de Sant Andreu de la Barca, doncs, des de la ràdio hem fet seguiment no només d'aquest premi, sinó del premi Jo Crítico, que també vas aconseguir fa un mes amb la companyia de la Venedera, i que també hem rebut molts missatges positius de molta gent que se n'alegra dels èxits que heu aconseguit, no? Això, quan es diu que ningú és profeta a la seva terra, en el teu cas sí, eh?
3: Sí, i és molt bonic rebre tots aquests missatges i tot aquest reconeixement per part de gent de la teva terra, del teu poble, de gent que t'estima, i no sé, és molt bonic rebre tots aquests missatges i rebre tot aquest amor.
2: Doncs ara et deixem els micròfons de Ràdio Sant Andreu perquè hem vist tu, Irene, un missatge a Sant Andreuencs i a Sant Andreuenques.
3: Vale. Doncs, bueno, a totes les persones de Sant Andreu, bueno, agraeixo tota l'estima, tot l'amor que rep sempre del poble, sento que he nascut i que he crescut en un poble molt bonic, que sempre ha tingut la dansa com un art molt, molt important i molt present, i això m'ha ajudat a mi a seguir i a disfrutar-la, a viure-la i després convertir-la en la meva professió i poder arribar a guanyar un premi com vaig guanyar-ho ahir. Així que gràcies, Sant Andreu, i gràcies per la vostra amor a la cultura i a la dansa.
2: Doncs Irene Tena, a 3 premis Max: millor espectacle de dansa per No, millor coreografia i millor intèrpret femenina de dansa, reconeixent aquesta proposta innovadora que ha activat el públic i també, evidentment, a la crítica, que ha aconseguit aquests 3 premis Max, el màxim guardó de les arts escèniques a l'estat espanyol, i amb un espectacle realment increïble. I des de Ràdio Sant Andreu, des de Sant Andreu la Barca, Irene Tena, gràcies i moltíssimes felicitats, i també felicitats que evidentment també volem compartir amb l'Albert Hernández. Moltíssimes gràcies, Irene, i fins la propera.
3: Moltes gràcies, Jordi. Una abraçada.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: ara fa un any a Sant Andreu de la Barca es va crear l'aula d'extensió universitària. Avui volem fer valoració d'aquest primer any i també avançarem alguna de les conferències que es podran escoltar a partir del mes d'octubre. Ens acompanya el seu president, que és el Ricard Cosell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: També ens acompanya la vicepresidenta Susana Martínez. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
1: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té, diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis, o 144, i anem a més.
0: És un projecte, l'aula d'extensió universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
1: Sí, així és.
0: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
1: Pràcticament cap més. Tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història. La temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no has entès després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
0: No feu exàmens finals, no?
1: No fem exàmens, no, perquè el títol d'aula universitària
0: potser és un nom.
1: És un nom
0: que provoca un cert respecte, és, no?
1: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de tindre una bellesa aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i, en tot cas, a preguntar alguna cosa al final.
0: Ha comentat abans molta curiositat.
1: Sí.
0: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de la Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
1: Sí.
0: Susana, Adela?
3: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no?, i estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
0: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
3: Ho hem aconseguit, sí.
0: O sigui, sí. Aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
2: Estem molt contents. Com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
0: La primera conferència que veu realitzar va ser amb Tomàs Molina.
2: Efectivament.
0: En aquella ocasió veu obrir convocatòria a tothom que estigués interessat. Es va fer a la sala gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Roscalleda.
2: Efectivament.
0: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
2: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea. Fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
0: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
3: La FOPA.
0: Que quedi clar, eh?
2: Sí.
0: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
3: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
2: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
0: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
3: Mira,
0: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
1: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
3: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
0: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
1: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I, bueno, això quan realment ens reunim tots. I, bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres. Si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere. Que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques per això, eh? Per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
0: Per tant, hi ha consens al final, eh?
1: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí.
0: Tots teniu el mateix objectiu.
3: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm-hmm. Ens van demanar, escolteu, el tema de música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
2: Aquest any tenim dos conferenciants, un que parla de Mozart i l'altre de Beethoven.
0: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està també sí. Està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
1: Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa, per conferenciant, poc més de 3 euros per conferència. Vull dir,
0: tenint en compte el nivell de les conferències...
1: Sí, tenint en compte... Bueno, menys no pot ser. I que ja era la quota d'aquest any que acabem, i que, de moment, aquest any que ve la mantenim, i segueix sent 60 euros.
0: Veu començar les conferències... Bueno, la primera es va fer a la Sala Gran, per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina, i a més veu fer que s'obrís aquell dia, doncs suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
1: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones, i quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més i en volem més i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
0: Serien 450 persones.
1: No, només amb els de platea ja faríem.
0: Us agrada la cuina? Perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
1: A la Sala Gran.
0: A la Sala Gran.
1: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin a través d'ell entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
0: Qui més tindrem a partir d'octubre?
2: Ui.
0: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
1: Cada 15 dies.
3: Exacte.
1: Perquè descansin.
2: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
3: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
1: sí.
3: Fins a les 7, a vegades les 8...
0: Depèn del conferenciant.
3: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
1: Sí.
0: A part de parellada, qui més tindrem?
2: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
3: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
2: D'astronomia, no?
3: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
0: Bona pregunta, no sé si la resposta...
1: Si la respon,
0: saber,
1: si haurà cua.
3: Sí, sí.
0: El 12 de gener tindrem
2: a la Paqui Molero.
0: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
2: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
0: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
3: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència, i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
2: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. el 2 de març el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
3: El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
0: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
3: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
0: Has portat tu?
3: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
0: Bueno, l'Aular de Sanció Universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
2: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron, i com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
0: Exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
2: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
0: I després tenim una el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
2: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió, perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato, i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella, i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
0: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant, ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
1: Sí, en queden dues.
0: Quines són?
1: Una ens la farà la senyora Adelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura, i l'altra, que és...